0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: Va traure Pepelu el córner, allà va el capità, la pilota amunt, el trau i gol, ahí está, gol, gol!
2: Vamos!
3: De Jarek, no? De qui, no?
1: De Iker Córdoba, gol!
3: Qué golazo, como entra el chaval.
1: Gol! El gol del València, el gol de Iker Córdoba, costa de diente. Anem a veure si ha való parat. Pot arribar el gol i ahí estava el córner que vota Pepelu. Entra Iker Córdoba, el central de Mestalla, per avançar a València al marcador, per encarrilar l'eliminatòria en la Copa. Iker Córdoba, 0-1. Sergi Tenés, a veure Sergi. Sergi en la frontal, continua Sergi. El baló per a Germán Valera, Dani Gómez. Gol, el segon gol. Gol!
3: Venga, hombre, venga, vamos.
1: Dani Gómez, gol! El segon gol del València. El gol que pot ser el de la sentència, el que resolga la eliminatòria i la classificació per a 700 de final. Ha arribat en este minut 62 de partit. Ha definit Dani Gómez la jugada. Era Sergi Tenés, la deixa passar ahí Germán Valera per a Dani Gómez. Y el remate del davanter madrileny que marca el segon, que pot ser el de la sentència i el de la classificació per a València, 0-2. Ore que era Rafa Mir, intenta, ojo que entra Rafa Mir dins l'àrea, ore Rafa Mir i marca el tercer.
3: Ahí, vamos.
1: Gol! Rafa Mir, gol! El tercer per al València en la seva reaparició, en el seu retorn després de 3 mesos. Ahí estava la bona definició de Rafa Mir. Ha marcat el tercer per al València. Això ja s'ha acabat, això ja està sentenciat. El 1-3 de Rafa Mir. El València estarà en el 700 de final de la Copa del Rei. Rafa Mir, 1-3.
4: Valencianistas, soy André Almeida. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.
5: Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour, bienvenido a tu casa.
6: Valencia. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats, per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
2: Hola, soy Diego López. Celebra todos nuestros goles en la radio oficial del club.
1: Ahí está el Valencia, Traguentar a este córner, el portugués André Almeida, ya va la pilota Monte, el remate y gol, gol, gol.
3: ¡Vamos!
1: ¡Gol de acá!
3: ¡Sí, hombre,
1: gol
3: sí!
1: ¡Gol de acá! ¡Gol de acá! ¡Gol de acá! ¡Gol de Acabí! ¡De Acabí acaba de avanzar al Valencia! ¡En el Santiago Bernabéu! ¡En el minuto 14! ¡Ahí estaba Diaca Valoparata! ¡En ese córner que ha botado André Almeida!
3: ¡Vamos, mi capitán! ¡Vamos, mi capitán!
1: ¡Aparegute Mukhtar Diakabi! ¡Sí, señor! ¡Y ahí estaba rematando de capa en el área chicoteta! ¡Mukhtar Diakabi! 0-1 el Valencia, asaltante el Santiago Bernabéu. La chuga Diego López, Yarga y para Rafa Mir, que bota arriba Rafa Mir, que centra, hubo duro, gol, gol, gol.
3: ¡Vamos! ¡Gol!

0: El millor de VCF Media. 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.
1: Para mí Mestalla es mi estadio y es un estadio súper especial donde hemos vivido grandes celebraciones y donde he disfrutado muchísimo.

0: El millor de VCF Media. 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.
1: Mestalla para mí es mi casa. O sea, yo creo que crecí aquí.

0: amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa!
1: ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas.
2: Hola, soy Gema. Sigue todos nuestros partidos en la Radio del Valencia.

0: Moments històrics del València.
1: I Espanyeta no sols és volgut per els jugadors que estàvem així, sinó jo me'n recordo que en el Mundial d'Espanya tant els jugadors de la Real Societat, del Bilbao, del Madrid o tal, li cridaren com si fos de la família d'ells. O sea, que eren una persona entrañable, ¿no? Y ell dia, he sobrevivido a 40 entrenadores, perquè si quieres de ver es que els jugadors normalment van passant, però ell sempre està ahí. Y entonces per això jo crec que ha sigut tan volgut per el caràcter que tenia i perquè passaven els anys i els anys i ell estava ahí. És que tu has dit 50 anys, no?
2: 55.
1: És que és molt, és una vida, eh? És que són molts anys.
3: Una de les faenes menys reconeguda en el futbol és la d'utillero. I Espanyeta ha fet que els utilleros siguin
2: reconeguts,
3: però d'una manera increïble, gràcies a ell. Uh-huh. Ell anava a qualsevol camp d'Espanya i d'Europa i és que el coneixia tot el món. Tenim una anècdota que era un xiste que contava ell, que deia que anàrem, mos tocava una vegada una eliminatòria en Roma contra, no sé, contra la Roma, crec que era.
4: La Roma, sí.
3: I anàrem a veure, pues coincidir en la visita d'Isa que fem al pati on és el Papa al balcó.
2: Vaticano.
3: Al Vaticano. I és el Papa en un altre al balcó i estem ahí i uno diu: ¿quién es ese que sale al lado de Espanyeta? I jo contava ell i se morien de risa. Era molt volgut i conegut en totes bandes, en tots els vestuaris li obrien les portes, però per lo que ell volguera.
4: Ah, él, a ver, de las anécdotas esas, es decir, pero más tal cual, bajabas del autobús y había gente, valencianos incluso, de estos que iban a los desplazamientos, que te seguían y se iban a Pamplona, de repente, a ver el partido. Y bajabas tú del autobús y bueno, te aplaudían, pero bajaba Espanyeta y era una ovación impresionante, es decir, era eso. Una persona, fíjate que si de Sol hemos hablado maravillas, porque se lo era tal cual, si de Espanyeta yo creo que es inigualable.
0: VCF Media Radio, la veu del València Club de Futbol. Conecta't al sentiment. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido. Zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. ¿Qué significa tener espíritu Karok? Es llenar tu vida de kilómetros de experiencias, vivir miles de aventuras y que todas se conviertan en recuerdos de esos que jamás se olvidan. Y saber que cuando quieras, puedes empezar de nuevo. Skoda Karok. Ya sabes cuál es su espíritu. ¿Cuál es el tuyo?
5: Hola, soy Luis Rioja y no te pierdas nuestros partidos en la radio del Valencia.

0: permet-te alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentia.
1: VCF Media Radio. 87.6 FM. 100 quilòmetres per la costa ple de valencianisme. VCF Media Radio, la ràdio oficial del València Club de Futbol.

0: a Bores y las Apps. Les preguntes del Valencia a VCF Radio.
1: Tiempo. Nacido en Logroño, Poyatos o José Ignacio.
2: José Ignacio.
1: Sí, Raúl, segundo nombre de Valdano o de Cooper.
2: Cooper.
1: Sí, según las imágenes de televisión, Ortega y Farinós discuten por el lanzamiento de un penalti en la portería de la derecha o de la izquierda.
2: Izquierda.
1: Sí, 6-3 o 6-2 ante el Oviedo en la
2: 93.
1: Sí, ¿pertenecía o no Lugo Penef al Valencia en la 89-90?
2: Sí.
1: Sí, Torres o Cusar tuvo un hermano que también jugó en el Valencia.
2: Torres.
1: No, último presidente que tuvo Hiddink en el Valencia, Hoyos o Roch.
2: Roch.
1: Sí, Juanfran García formaba o no formaba parte de la plantilla del Valencia cuando se jugó la final de la Cartuja.
2: Sí.
1: Sí, nuevo director de la academia, Sergio Ventosa o Luis Vicente Mateo.
2: Luis Vicente Mateo.
1: Sí, Roberto Gil o Valdez sustituyó a Di Stéfano en el 88.
2: Roberto Gil.
1: Sí, llevó el dorsal 7 en la 95-96, Arroyo o Sietes.
2: Sietes.
1: Sí, correcto. Juan Carlos Sánchez, a pesar de estar pensando en...
3: VCF Radio, la radio oficial del teu equip.
4: Son eternas las miradas, los nervios, las llegadas, nuestras manos apretadas. Eternas las subidas y bajadas, el dolor en el pecho. Soñar que no tenemos techo. Nuestros padres, nuestras madres, nuestros viejos, los que vinieron de lejos. Eternos los que se fueron y los que nunca se movieron. La cantera. Eternos los cuartos y las semis. Las finales. Eterno nuestro llanto, nuestro canto y quererte tanto. Levantarse, enrabietarse y pelear nuestras ganas de ganar. Eternos los pases, los regates, los remates y marcar. Las remontadas, las ligas ganadas, las copas levantadas. Tocar el cielo. Eterna la ilusión. Es eterno nuestro amor.
5: Un sentimiento eterno.
6: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en aquest estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, heu sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna. I que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
7: Hola, soy Lena, sigue todos nuestros partidos en la radio oficial del Valencia.
8: VCF Educa, Chermanor.
9: Miquel Belmonte, del Departamento de Metodología de la Academia, nos explica qué es Chermanor.
10: La Chermanor es uno de los grandes pilares de nuestra identidad, el que mejor representa a la sociedad valenciana, llena de unión y solidaridad. Dentro del campo se traduce en empatía para ver cómo puedo ayudar a mi compañero o mi compañera en las distintas situaciones de juego, pero también en respeto y deportividad con árbitros y rivales. Fuera del campo, la Chermanor se vive en el día a día, con ese gran ambiente que se respira en la ciudad deportiva, pero también se ve reflejada en lo más duro. Cuando todos arrimamos el hombro, en mayor o menor medida, para poder salir juntos de una catástrofe como la de la Dana.
11: Hola, soy Hanna. Escucha todas mis paradas en la radio oficial del Valencia.
12: Valencia Club de Fútbol. Amb el racisme, tolerància zero. Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del Valencia Club de Fútbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
13: Javi Guerra, l'àrea, Javi Guerra! Gol! I gol!
12: T'informem cada dia amb rigor.
14: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
12: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
15: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
12: Sense oblidar-nos del Mestalla.
9: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
12: Ni del femení.
16: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
12: Ni de la Academia.
17: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
12: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Arias i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
18: Hola, soy Celia Fernández. Seguir nuestros partidos en VCF Media Radio.

0: Així comença el partit del València a VCF Ràdio.
1: Què tal? Molt bona vesprada i benvinguts de nou a este partit del València, a este València Club de Futbol Hèrcules, un partit que va començar en uns minutets així en la ciutat esportiva paterna, en l'Antonio Puchades, este últim partit de la pretemporada del València abans que debute en la Lliga la pròxima setmana, el 22 d'agost, dissabte, a Mestalla davant el Celta Vigo. Un partit on esperem que el València acabe en bones sensacions esta pretemporada després del que va ser ahir la derrota així en el Antonio Puchades davant el Teruel. Avui el València que se va enfrontar a altre equip de la primera ref, com és l'Hèrcules, de segur que va ser un rival pues molt dur, l'equip alacantí, perquè ells sempre han tingut aquesta rivalitat amb nosaltres des de fa molt de temps, quan l'Hèrcules estava en primera, que fa molts anys que no està. Però bueno, avui és partit de pretemporada i així te ho anem a contar tot en VCF Media Ràdio, com sempre. Ens pots seguir, vore des de qualsevol part del món, te connectes a la app, a la web, al canal de YouTube de València, allà on estigues i podràs vore este partit últim de la pretemporada, este València-Hèrcules, on ja tenim l'equip titular confirmat. Va ser, pues, molt possiblement un 11 el que, bueno, podria ser molt titular de cara a aquest debut de la Lliga de la pròxima setmana. Això sí, el míster Carlos Corberán, que avui de nou va a mantindre aquests tres centrals i dos carrilers, com ve jugant des del trofeu taronja davant el Newcastle, ahir davant el Teruel, i avui, ja diem, també davant l'Hèrcules. Ja estem a punt, ja estem preparats així en l'Antonio Puchades, ens acompanya el nostre company Vicent Burguete. Molt bona vesprada.
2: Hola, hola, bona vesprada, Josep Rovira, i a tots els aficionats i aficionades que estiguen escoltant del puesto on siga. Ja sabem que este se feches en estiu, en agost, a una setmaneta que comença la Lliga. Alguns apureu per terminar l'última quincena de lo que queda d'agost en el poble o en el puesto de vacances, sinó que s'agraïm que estigueu escoltant o vegemos per VCF Media en totes les nostres plataformes, pues, tant l'aplicació com la web, com també streaming de YouTube, i pues bueno, anem a intentar disfrutar avui d'un partit, l'últim de pretemporada, en una prova molt exigent, perquè com tu dius, l'Hèrcules al final pues tractarà de competir tot el que puga i més, perquè clar, ells també estan a les portes de començar la seva competició, i al final l'escenari del Antonio Puchades, així en Paterna, pues sempre és un plus.
1: Bueno, pues a punt d'eixir els jugadors al terreny de xoc, així l'Antonio Puchades de Paterna, que presenta pues una molt bona entrada. S'esgotaren pues totes les entrades que estaven pues destinades per a aquests socis VCF del València. Van esgotar les entrades en qüestió d'hores i bueno, pues estarem pues parlant d'una presència d'uns 1.500 aficionats valencianistes així en el Antonio Puchades de la ciutat esportiva Paterna, quan estan a punt d'eixir ja els dos equips al terreny de xoc, i com diem, el València que va alinear pues l'11 pràcticament del trofeu taronja, a excepció de Gallà, que va jugar ahir el partit davant el Truel. La resta són els mateixos que van jugar el trofeu taronja, i ja diem, el que pot ser l'equip titular de cara a la Lliga, a l'espera que arriben els fitxatges del València. Dimitrievski en la porteria, en una defensa con Dime, en tres centrals, en De Haas, en Pepelu, el de Denia, que va tornar a jugar de central, i el d'Aldaya, César Tàrrega. I esos carrils que van a ser per banda dreta, per al canterà, per a Rodrigo Gamón, per l'esquerra va estar Jesús Vázquez, un centre del camp format per l'argentí i nou capità del València, Guido Rodríguez, el Felipe, el suís Felipe Urinich. Ahí estarà també pues Javi Guerra acompanyant a Sato, pues jo crec que ahí pues en llibertat de moviments per al de Xile, també per al japonès, i dalt el davanter del València, el madrileny Hugo, Duro, Vicent, un 11 que ya diem a la espera que arriben els fitxatges. Pot ser el de la Lliga, eh?
2: Té totes les paperetes per a que siga el de la primera jornada de Lliga frontal al Celta el pròxim dissabte. Ahí veiem, pues, sobretot, com a principals novetats, el braçalet de Guido Rodríguez com a capità. Ja sabeu que esta temporada va ser uno dels capitans del primer equip i, a banda, també, la gran novetat, jo crec que en el 11 inicial, és la presència de Rodrigo Gamón, un canterà, recordem, generació 2007, del València Mestalla, puja al primer equip, encara que siga, per a este partit, i ara estan iixint els jugadors, per cert, quatre jugadors formats així en Paterna, a treceller de ADNVCF.
1: Bueno, pues ahí está, sona la estrofa final de l'himne de la Comunitat Valenciana, así en el Antonio Puchades, ahí está el nostre València, l'Hèrcules d'Alacant, el València que va a jugar en ixa tercera equipació Puma que tant d'èxit està tenint, ixa camiseta de color rosa, els pantalons roig i roig Torino, les calces rosa, és avui la tercera equipació del València, la tercera equipació Puma, la que va a lluir el València, l'Hèrcules amb la seua indumentària equipació ja tradicional, pues esa camiseta blanca y blava, pantalón negro, todo está preparado así en el Antonio Puchades de la Ciudad Esportiva de Paterna. Anema les alineaciones. Este es el 11 con Diem del Valencia que se va a enfrentar al Hercules en la portería. Stole Dimitrievski en una defensa. En tres centrales, Justin de Haas, el neerlandés, el de Denia, Pepe Lu y el Daldaya, César Tárrega en dos carriles yards por la derecha. El canterà Rodrigo Gamón y per l'esquerra estarà Jesús Vázquez, el centre del camp. Per al nou capità del València, l'argentí Guido Rodríguez, el suís Felipe Urinich, i Bertà de moviments ahí per al de Gillette, per a Javi Guerra, al igual que el japonès, la sensació de la pretemporada, Rinosuke Sato, i dalt el davanter madrileny del València, Hugo Duro. I per part de l'Hèrcules de la Camp, ja dic, un rival exigent, dur, que avui va tindre el València en un projecte important que ha fet els alacantins. Han fet 10 fitxatges esta temporada. L'equip que entrena el valencià Beto Company, que va aixir en l'eslové Alessandro Blasic en porteria, una defensa de 4 per a Samu Vázquez en banda dreta, Yago Cantero i el capità Javier Rentero com a centrals, Javi Jiménez en eixa banda esquerra, un doble pivot per a l'argelià Medi Puig i Aitor Gismera, les bandes per a Andy Escudero, Víctor Narro, mitja punta per a Manuel Rico i dalt el davanter Antonio Cortés. Xiularà el partit el valencià Juan Manuel Gordillo Escamilla. Tot està preparat així en l'Antonio Puché de la Ciutat Esportiva de Paterna per a que comence este últim partit de la pretemporada en una vesprada pues calurosíssima. Este dijous 13 d'agost estarem sobre els 32-33 graus de temperatura, i en este partit on ja diem el València vol acabar en bones sensacions la pretemporada després del que va ser ahir la derrota davant l'Hèrcules, sobretot el més important, arribar el millor possible al debut la pròxima setmana en Mestalla, dissabte 7:30 a la vesprada el partit davant el Celta de Vigo. Pues bueno, ja està tot preparat així en el Antonio Puchades, espera que comence este partit, l'últim de la pretemporada del València. Ahí està, comença el partit, ja roda la pilota, el valor que el fica en moviment l'Hèrcules de la Canta.
2: Pues el Hèrcules de la Canta, que ahí veiem, arranca en el sistema de quatre defenses, el València que tindrà que pressionar en línia alta, primera falta, mostra de la intensitat en esta nova línia de 5 del València, avui més endarrerida. Recordem que ahir al final, per exemple, de Biotorbi, la seva posició natural no és el lateral, estava més endavantat, i ara Rodri Gamón, pues, que Xuta Jesús Vázquez, estan en la mateixa línia, el València que va intentar traure la pilota jugada, i veiem Dimitrievski, Urinis no li crema el baló en els peus, ahí va Justin de Haas buscant ahí a Jesús Vázquez per a intentar progressar, Robi.
1: Ahí està, jugant el València, traguen la pilota des de darrere, ixa línia de tres centrals, Pepe Lu, Justin de Haas i César Tàrrega. Ahí està el de Denia, Menechan la pilota. Ese Pepelu, ya bien buscante ahí a Guido Rodríguez, el no capitá del Valencia. Uy, en la absencia de Gallá, Lluís, el brazalé de capitá, el argentí. Ahí está Ichevalo Arrere, traguenlo ahí de Haas, de Haas Arrere, pero al soporter, pero a esto le Dimitrievski, Dimitrievski Guido, de no, una otra vuelta ahí, ayudándose en el portero del Valencia, ahora merchan la pelota, a ver a César Tárrega. Ahí está César, el de Aldaya, ni que traure Ichevalo, Guido Arrere, una otra vuelta. Pero al porter y a Menechante ahí trae la pilota Justin de Haas, buscante ya banda esquerra, pero a Jesús Vázquez, ahí está Jesús, que se va, corre Jesús, se va Jesús, entra en terreno de choc del equipo a la cantidad y ni a falta, y han fet falta clara per darrere al jugador del Valencia y la falta, la primera que chula, el árbitre Valencia. Juan Manuel Gordillos Camilla, cuanta tres rápido el Valencia, o resato el lanzamiento, el balón que la trete, ahí el defensa, Guido que venía en el rechazo, le pega a Selim Balt, pero ahí aprobatia, fortuna, Rinosuke Sato el japonés, ahí se le había quedado muy buena, y se baló al jugador del Valencia.
2: Si es fixem, l'acció venia d'una falta treta molt ràpidament de Javi Guerra, preveïda per una acció defensiva, una acció, disculpeu, un atac que venia de la parcel·la defensiva, en esa treta de valor des de baix. Si ens fixem, quan té la pilota Dimitrievski, l'Hércules en parella, per lo que pel mig va ser complicat treure la pilota i el València té que buscar els laterals. Per ara ho ha fet molt bé en la primera prova i pues, bueno, ha intentat avançar, ho ha fet hasta l'àrea. Primera ocasió del partit d'un València que bueno, pues esperem que tinga més presència ofensiva que ahir.
1: Bueno, pues ahí está Juan Pepelu. El de Denia buscant a Sato, el japonès, que busca la passada ahí en ese carril dret per a Rodrigo Gamón, el canteral del Mestalla. Rodrigo Gamón buscant una tolta a Sato, Sato que venxa la pilota i no n'hi ha ningú. No entra a Javi Guerra, sí que venia seguint la jugada per l'esquerra. Jesús Vázquez, que la deixa arrere, buscant ahí a Guido Rodríguez. L'argentí en la pilota, buscant ahí una altra volta el passe. Ahí se banda esquerra per a Jesús. Jesús la deixa i se való per a Pepelu. I Pepelu buscant ahí a Sato. El japonés ya dice que Sato y Javi Guerra en libertad ahí de movimientos. Yo creo que ahí son dos jugadores que en este sin 3-2 podían ir, pero yo veo a Sato también, al igual que Javi Guerra, en libertad de movimientos, caigenta banda esquerra. Y bueno, més dalt está, pues, Hugo Duro com a referència ofensiva, ¿eh?
2: Sí, és lo que al final este sistema te permet, que jugadors com Sato, Javi Guerra, pues tinguen més mobilitat, més llibertat per a moure's, sobretot, lo fonamental en este sistema nou, sistema del 3-5-2 en atac, és pues crear espais per a que els jugadors se puguen desmarcar, fer desmarques de ruptura, sempre que la defensa del rival no s'afone. També, pues, és un avantatge tindre un carril llarg, com en este cas son Jesús Vázquez i Rodri Gamón, dos jugadors que a l'espai també l'ataquen bé i se poden permetre tant pujar com baixar per la seva velocitat.
1: Bueno, pues ahí está jugando ara l'Hércules, ara n'hi ha falta de Guido Rodríguez, la falta que ha fet sobre Manuel Rico, el jugador de l'Hércules, i la pilota ja que la trauen els alacantins des de darrere, i això central que són Iago Cantero i Javier Rentero. El capità obrint a banda dreta per a Samu Vázquez. Entre reixa la pilota buscant a Smith Centres. Ahí és Aitor Gismera. Ara la pilota en darrere per a Centrals. La deixa per al seu porter, per a Blasic, que xua ahí en banda esquerra per a Javi Jiménez en llarg. L'aloi de Pepelu. Pepelu. I estava en companyia de Medi Puig, el jugador argelià del Hércules. I el baló le diquen falta per l'espenta de Medi Puig sobre Pepelu. Traguen ja la pilota el València.
2: Pues ara ahí vegem a Justin de Haas en la bona treta de pilota. Jo crec que sempre serà un al·licient, no? Un benefici que el central neerlandès estigui en este sistema de tres centrals, sobretot tenint en compte que a lo millor pues, en esa punta de velocitat que li fa falta a la defensa valencianista, que a vegades ha patit, pues, en este sistema se pot corregir molt fàcilment. Entonces, pues, veurem ara les accions. Ahí veiem Javi Guerra, altre desmarque tirava, també havia fet ese canvi d'orientació per a Rodri, ara Jesús Vázquez per banda esquerra, pues tot va de com estava planejat.
1: Ahí está Javi Guerra en la frontal de l'àrea, la juga en Hugo Duro, Javi Guerra, el rechace que la replega Guido Rodríguez, la vol jugar, penxar ahí per a Jesús Vázquez, ahí trau la pilota a la defensa de l'Hércules, però la recupera Justin de Haas, el neerlandès arrere, per a Pepelu. Ahí pues Pepelu traguent la pilota en esa línea de tres centrales. Ahí pues el que is amb el balón jugat es Pepelu. Creo que también ahí está Guido Rodríguez que vais a oferirse. Ara balón per a Javi Guerra. La vía deixat en curt per a de Haas. Pero hay más a curt. Y el València que ha perdut la pilota. Y la ha recuperat l'Hércules d'Alacant quan ja s'ha complit els primers 5 minuts. Estem en el 6 de la primera part. Empat a 0 al marcador entre el València i l'Hércules. Así en el Antonio Puchades. De la ciutat esportiva de Paterna.
2: Fixeu-vos que en la pressió a l'altre equip en Isi de Baló, Hugo Duro baixa en el 6 de l'Hércules i són Sato i Javi Guerra els que van atacar als centrals. Fixeu-vos el treball defensiu que està fent ara Hugo Duro. Jo crec que al final en este dibuix, no?, del 3-5-2, tots tenen que anar un bloc, tots tenen que tenir clar el que volen fer i el que han de fer i sobretot la idea de xoc té que estar clara perquè si no pues pot fer un empastre per ara. La veritat que l'equip està reaccionant prou bé.
1: Bueno, pues ahí está jugant el València. Traguen la pilota des de darrere. Central se deja amb el baló de Haas i Guido Rodríguez, l'argentí, amb el baló, Guido de Haas, ara buscant ahí a Javi Guerra, tocant-la ahí arrere una altra volta, per a que tragui esa pilota Pepelu, buscant ahí, ese baló en curta ahí, per a que siga Javi, per a César Tàrrega, que traga la pilota, i ara de nou és Pepelu, ajudant-se ahí arrere, baló ahí de Guido, Guido ahora espera Javi Guerra y allá que se va, allá que se va Javi Guerra, arranca la carrera, trencan, superan líneas, Javi Guerra se va, busca el pase, espera Jesús Vázquez y ahí oportunísimo, ha estat Samu Vázquez, era enviar y se baló a córner, porque era una ocasión clara ahí, pero al Valencia como había arrancado ahí al estil Javi Guerra, Nansen Capamunt.
2: Esto es lo que ya que provocar, que la tranquilidad siga el Hércules o el Zetangía o el Betis, pues en ese dibuix, yo creo que lo que busca también Corberán es que vinguen al nostre camp, era una vegada batixes la línia del mig del camp, un migcampista com Javi Guerra en tant de recorregut i en tan bona conducció en els últims metres, pues te puga a garantir avançar metres i pues poder buscar ventajas en el últim semestre.
1: Va Filip Unic desde el cantó de la portería de Hércules a botar y se corre pela Valencia, el balón segon pal, ahí la trau l'Hércules, arriba Jesús Vázquez, al rechaz y pilota, pero la perd, se la emporta, se va rápido ahí, l'Hércules montante y se contra, la para ahí Guido Rodríguez, la vol parar el argentí, ahora buscaba el pase para que entrara Samu Vázquez, perisa bandereta, buscaba la centrada, el balón que ha tocado en el mateix Samu Vázquez.
2: I serà porta.
1: I és treta de porta per al València.
2: Sí, veiem que l'equip ha recuperat bé. De fet, han impedit que l'Hércules fera aquesta tensió ràpida en atac, una tensió en la que pot patir prou i més a aquestes altures de la pretemporada. Però, bueno, pues l'equip s'ha replegat bé. Això és el que jo crec que se busca, no? Anar tots a una, tant com en atac com en defensa. I ara, pues, veig Maya Sato, rebenta en mig. Jo crec que està còmode el japonès i, sobretot, Guido. Que la figura de Guido en el pivot, jo crec que està siguent prou notòria per a dur la manija de l'equip.
1: Bueno, pues jugant el Valencia de darrere, Pepelu buscant a Javi Guerra, ahí se l'emporta el de Xilet, Javi Guerra buscant ahí a Sato brinta a la dreta per a Rodri Gamón buscant una altra volta a Javi Guerra, la toca arrere a César Tàrrega, jugant el Valencia en terreny de xoc de l'Hércules, Guido obrint ahí a Justin de Haas, el neerlandès a la pilota, la penxa, i se baló per a Sato, la xerrere per a Hugo Duro, el llançament de Hugo Duro,
2: i el fora de xoc.
1: Però estava en fora de xoc, la jugada estava anul·lada, per fora de xoc de Hugo Duro.
2: Bueno, pues pareix que és atracar a la de l'equip respecte al dia d'ahir, la veritat que l'equip està pues, molt més fresc en la iniciativa de pilota, trobant els espais, esta acció pues, estava en posició intergramentària.

0: es una garantía de gol.
1: La pilota para el Hércules. Hem arribat ja al primer quart de la partida, minut 15. 0-0 marcador quan juguen els alacantins. Canviant el xoc, buscant ahir la Aixa. Banda esquerra. Era Javi Jiménez, se'n va al lateral. Javi Jiménez busca el llançament. La pilota que toca en Guido, el rechaza una altra volta. Era ahí per a Andy Escudero. La deixa buscant a Samu, ahí, a Samu Vázquez. De nou el rechaz que la replega l'Hércules. De nou... Ixa pilota per a Javi Jiménez, la torna a penjar dins l'àrea, la trau de Has de cap, obre ixe valor per a Javi Guerra, la vol jugar Javi Guerra, no pot. La pilota que la recupera l'Hércules una altra volta. I el valor per a... que juga ahí, Aitor Gismera, el mig centre de l'equip alacantí. Ara buscant a Javi Rentero, el capità. Ara obrint ahí a Samu Vázquez, de nou arrere, buscant ahí a centrals Rentero i Cantero. Els dos centrals a punt ha estat ahir de recuperar Hugo Duro i la pilota. En aquesta impressió que han pogut tindre ahir els centrals de l'Hércules. El xoc que continua i ahí està jugant ja Javi Guerra. La pilota per a Urinich. Ara se li ha anat el baló a Urinich. El recupera Javi Jiménez. Javi Jiménez que la deixa ahí dins l'àrea. El tall molt bé César Tàrrega. S'ha anticipat molt bé César Tàrrega. Manuel Rico. La pilota...
0: Al final en esto se basa ese sistema de sin defenses de quan toca correr caparrere y a lo mejor y alguna desasustada algún desasus defensiu pues es el central el que corregís si no es uno es atre y si no l'atre. Ahí está la gracia de tindre tres centrals ahí en l'acció que ha fet César Tàrrega, ahora torn d'atac per al València que guanya metres en esa treta de banda y pues veurem ara com podem fer-li mal a l'Hércules.
1: Ahí está jugant Rodrigo Gamón, que enterreix la pilota. Ahí buscant a César Tàrrega i a Pepelu. Pepelu i de Haas. Tres centrals avui de nou del València. En aquesta idea que vol consolidar ahí el míster Carlos Corberán. Buscant ahí a Guido Rodríguez. Guido Arrere. El baló ahí per a Pepelu. Pepelu buscant a Urinich. Ara de nou per a César Tàrrega. Tàrrega que busca ahí molt bé el forat. Ha trobat ahí a Rino Suque Sato. Sato que busca la centrada i el baló... No estava avançat Hugo Duro i tampoc ha arribat ahí Javi Guerra. I el valor que trau l'Hércules, l'equip alacantí, un equip que ja dic que és un projecte important el que ha fet de cara a la pròxima temporada en aquesta intenció que tenen de pujar de categoria. Porten 10 fitxatges, fet l'Hércules, que ha sigut sempre pues, un històric, evidentment... En la comunitat valenciana i en la lliga, no? Aquells temps quan l'Hércules estava en primera. Ara han agarrat ahí a De Haas, clarament, i targeta. La primera targeta groga per a Samu Vázquez. Lateral de l'Hércules. S'havia agarrat clarament a Justin De Haas quan se n'anava i li ha costat la targeta groga al jugador del València.
0: Yo creo que en este nuevo proyecto que en el que perara duen 10 fichajes, lo que busquen es ese espentonet, ¿no? Para clavarse al menos en playoff de ascens a Liga Hypermotion, porque recordemos que l'any passat es quedaren a només 6 puntes de la promoció, que tenint de compte lo complicada de lo competida que es la primera federació, pues té molt de mèrit, intentaran retallar esa avantatge i atenció a Grunich.
1: Ara ahí ho intenta el València, esa jugada d'atac li queda Javi Guerra, no puc controlar Javi Guerra en la frontal de l'àrea, allà va també de Haas, el rechace y que él recupera Jesús Vázquez, buscante el pase para Sato, el llançament de Sato, la treta ahí el porter, arribaba ahí Rodrigo Gamón, seguint la jugada y bueno ahí la oportunidad, la doble oportunidad que ha tenido el València, primer Rinosuke Sato, el japonés. Y después Rodrigo Gamón en este minuto de neu de la primera parte.
0: Cree que estas cosas, claro, me parle de Rodrigo Gamón, me quedaré explicando lo mejor, es el jugador que menos te vista la afición, pues podemos esperar de ella en el carril dret. Recuerden que no es la segua posición natural, ella era no, también extreme, y pues de verdad es cuando fa falta, es lateral. El que puede esperar el aficionado es pues eso, ¿no? Que aplegue al último balo en esa segunda jugada. I sobretot profunditat per a tant estar en un àrea com en altra. I pues, veurem de què és capaç el cantera. Recordem, generació 2007.
1: Estem en el minut 20 de la primera part. Així en l'Antonio Puchades, 0-0 el marcador entre el València i l'Hércules. Últim partit de la pretemporada del València este dijous 13 d'agost. Pues en una setmaneta arrencarà la Lliga el 22 d'agost per al València en Mestalla davant el Celta de Vigo. Avui és l'últim test. L'última prova d'esta pretemporada, ahí estava el passe de Jesús Vázquez, buscava Javi Guerra, no ha pogut connectar en el de Chilet, ahí la pilota que la vol trobar l'Hércules, al tall, Anataibe, Justin de Haas per enviar i xeva-lo fora. I és servici de banda per als Alacantins. Parlem d'un Hèrcules, històricament és pues, un dels equips que, bueno, el recordem en primera divisió perquè l'últim enfrontament este migdia en l'informatiu, recordem, amb Gonzalo Blanes, el periodista d'Informació Televisió, que recordem aquells enfrontaments de màxima rivalitat Hèrcules-València-València-Hèrcules, l'últim en primera fa 15 anys. 15 anys on el València, temporada 2011, l'Hèrcules en cap està en primera, ja dic, pues, li va guanyar els dos partits. Així en Mestalla 2-0 i el Rico Pérez 1-2. Pues, des de fa 15 anys que l'Hèrcules, evidentment, no ha tornat a la màxima categoria del futbol espanyol.
0: Bueno, de fet, els golejadors són Ari Chaburich i un que avui està sent la grada del Puigcerdà, Tino Costa.
1: Sí, senyor. Ahí estava el passe de Sato, buscava el llançament de Sato. Sato que ha buscat aquest llançament final, ha tocat en un jugador de l'Hèrcules i el baló pues, que se'n va fora, passer córner, favorable al València, des del cantó esquerre de la porteria, de l'equip alacantí que defensa el porter eslové Alessandro Blasic. Allà va Filip Ugrić, el migcampista suís. L'altre dia es va marcar un gran gol, un golàs davant el Newcastle. Pues allà va Filip Ugrić a buscar ixe llançament des del cantó, la pilota d'Islària i no arriba Guido Rodríguez a rematar ixa pilota. I el balón el rechaz i el recupera Rodrigo Gamón. Buscant ja César Tàrrega. Ara és Pepelu el que té la pilota. Pepelu i de Haas. De Haas i Pepelu. Passa per a Guido Rodríguez. Guido i Tàrrega amb la pilota. César Tàrrega busca el desmar d'Hugo Duro ahí a l'esquena centrals i no...
0: Ahí en la segona jugada és on té que aparèixer un jugador i més tenint ixa doble punta. Però, bueno, anem a veure si al final de València està tenint més la pilota, està plegant els últims metres, falta materialitzar i trobar el hueco, que és el que diferencia d'un equip que està en la categoria en la que estem i el Hèrcules de Primera Federació. A veure si trobem pront aquest espai per a poder fer el primer gol, inaugurar el marcador i en això pues, agafar sensacions de cara al primer partit de Lliga, que és el que importa.
1: Bueno, pues ahí está jugando el València. Ahí está Rinosuke Sato, el japonès, que se'n vol anar. Bon moviment de Sato, li han fet falta. Però té bons moviments, és ràpid, és descarat, té qualitat. Molts bons detalls, sí senyor, el que està deixant-nos Rinosuke Sato. La sensació, sense dubte, de la pretemporada del València.
0: En espais reduïts, la veritat que Sato te pot vamos, donar moltíssim i sobretot en este dibuix, ja diem, ara la pausa d'hidratació, justament quan s'ha amagat el sol, també te dic, però la calor ja segur que sí en València per molt sol que s'amagui, la humitat és lo pitjor, els jugadors estan pues, empapats i a veure ara com reben les instruccions del Costa i que m'agradaria que també intentaran pues, tocar alguna cosa en quant al xoc per a intentar pues, provar més al guardameta del Hèrcules, a Alessandro Blasic. I pues, en esta primera part, Robi, que de moment no hem vist tant de perill de l'Hèrcules, una ocasió, però més enllà d'Ixe, encara que ha sigut una bona ocasió, al València igual pues, li queda tindre ese puntet, no?, de perillositat.
1: Bueno, pues empat a ser el marcador entre el València i l'Hèrcules en esta pausa per a la hidratació i en este últim partit de la pretemporada. El València que t'estem contant així des de l'Antonio Puigades de la ciutat esportiva de Paterna. Primers 24 minuts d'aquest primer temps. Ja han dit Sato, evidentment, pues, és el jugador pues, que està participant més. És un jugador pues, ràpid, elèctric i bueno, en llibertat ahí de moviments, com diem, en aquesta posició més alliberada, pues, ahí genera molt Sato. I l'hem vist, ja dic, molt participatiu en estos primers 24 minuts de xoc que portem de la primera part, sí, l'Antonio Puigat des de la ciutat esportiva de Paterna. Ahí estem veient com el míster Carlos Corbena està donant pues, instruccions als seus jugadors per a corregir moviments, detalls. Pues, bueno, ahí està el míster Parlant amb els seus.
0: Pues sí, a veure la típica imatge, no? Ja de Corberán en la pissarra i tots els jugadors en muntant-lo. Jo crec que estarà també pues, donant instruccions de com avançar en aquests últims metres, sobretot perquè estan mirant en detenció especial els atacants, la veritat. A veure també com funcionem a baló parat. I, per cert, ahir veiem al final del camp, darrere de la porteria, a Omar Sadiq en xiquets del València. Completando ilusiones, ¿no? El tigre de Kaduna, ahí está, con le están aglomerando a toda la masa, pero bueno, Omar Sadiq ya saben. Sí,
1: Sadiq, que está ya que pues entrenante en normalidad y bueno, y apuntante al debut en la Liga. Arribará, recuerden que se va a lesionar en el partido ante el Castellón, no va a poder ganar el stage de Anglaterra del equipo y ya pues está en la fase final de la seua recuperación. De fet, ya pues está recuperado, está entrenando ya en el grupo y ya di que puede estar para el debut en la Liga la próxima semana, el dissabte en Mestalla, davant el Celta de Vigo. Este vechente nixe Fons a Sadiq Omar, firmante ahí autógrafos, Ambel Siquetxe. Están así en el Antonio Puig de la Ciutat Esportiva de Paterna quan se va a remamprendre el partit després d'esta pausa per la hidratació. De nou el partit en marxa, fica la pilota el València. El baló i per a César Tàrrega. Tàrrega i Ubrinic tocant-la i per a Guido Rodríguez. Girant-se ahí l'argentí. El baló que el deixa ahí buscant a Justin de Haas. De Haas en la pilota. Se'n va l'enrandès, la deixa en eixa banda esquerra perquè siga Jesús Vázquez, que juga una altra volta buscant a Guido. Guido que busca canviar el xoc completament a la banda dreta per a Rodri Gamón. Gamón la deixa per a Ugrinic. Ugrinic ahí amagant el passe, ara deixant-li-la ahí a César Tàrrega. César de nou ahí per a Pepelu. Pepelu la pilota. Pepelu de nou buscant el passe per a Ugrinic. Ahí talla la defensa de l'Hèrcules, arriba el rechaz de Guido per a recuperar la pilota una altra volta. Per a buscar ahí a Rinosuke Sato. Dorsal 39 del València. Ara per a Ugrinic. Ugrinic que se retira el suís. Continua Ugrinic. Bona passada per a Sato. Sato que la fica ahí. Hugo Duro que no pot arribar. La vida ixa per a que entrara Javi Guerra. No ha arribat el de Xilet. I ara el baló per a César Tàrrega. Disputant ixa pilota en Antonyín. El davanter de l'Hèrcules. El d'Aldaya. Ahí està César Tàrrega. I Antonyín, i bé, traiet ahí.
0: Ha confiat molt, ha confiat molt César Tàrrega, que per un moment pareixia que l'anava a perdre, però bueno, molt segur el defensor d'Aldaya, i ara comença l'atac per banda esquerra.
1: Ara va la contra, se'n va Jesús Vázquez per banda esquerra, a veure que té arribada Jesús, dins l'àrea, continua Jesús, busca la centrada, no l'he xit, i el baló ahí, que el trau l'Hèrcules, la pilota per a Javi Jiménez, ara en terreny ahí per a centrals, ajudant-se ahí des de darrere, i traguent la pilota l'equip Hèrcula. Este minut 28. En la primera part empata a ser el marcador. Así en el Antonio Puchades. Entre el València i l'Hèrcules.
0: L'Hèrcules que he de dir que si se pilota està molt bé, sobretot quan el València té el baló en camp contrari. L'Hèrcules que se tanca pels corredors interiors i obliga el València a jugar per banda. I, clar, estan els de Corberán intentant clavar-se també per dins, obrir les portes i les finestres. A veure com es desenvolupa. Recordem, mitja hora de xoc, minut 29, en aquesta pausa d'hidratació. I a veure ara perquè la falta en el mig del camp.
1: La falta ahí que li han fet el jugador de l'Hèrcules. Falta que va ser favorable a l'equip alacantí. No lo que va a ser para Aitor Gismera. A lo que juga ya, buscante el pase a banda derecha. Pero lateral, para Samu Vázquez. Ayudante en otra vuelta. En Aitor Gismera, este arrere, buscante ahí al capital central, a Javier Rentero. Ahora ahí, isa pasada en Yark, para que arribara ahí Víctor Narro. Está Víctor Narro. Está también Rodrigo Gamón, la pilota que le arriba Javi Jiménez, busca la centrada Islaria, la toca Jesús Vázquez y es córner. Esa centrada, ¿no?, que le había colocado Jesús, Javi Jiménez. Y ahí Jesús Vázquez al final, que ha tenido que enviar ese balón a córner. Pero el equipo alacantí.
0: Pues otro balón parado para el Hércules, a ver si el Valencia también lo defiende bien y busca esa contra rápida que permite descubrir el marcador. De momento 0-0, pero la gente que sigue escoltando desde la radio. Y pues a borear de que se capaz el primer equipo en esta última prueba. Recuerden, encara podeu traer las entradas para el partido del Celta. Y a borear.
1: Allà va l'Hèrcules, l'atret des del cantó, el valor de punts que l'atret Dimitrescu, per aquesta pilota s'ha quedat encara dins l'àrea del València Perinya, que trau la Javi Guerra, finalment la llunya. El valor que recupera una altra volta l'Hèrcules d'Alacant, Sandy Escudero, durant el passe verà Víctor Narro, Narro i Escudero ahí, des darrere una altra volta, ara eixa passada perquè siga Samu Vázquez, des de la dreta, enterrint de nou el valor, buscant ara canviar el cambiar el choc completamente y esa banda izquierda donde entraba Javi Jiménez. Se ha anticipado muy bien. Se ha anticipado muy bien Rodrigo Gamón. Se la emporta el canteral Mestalla que la dice arrere para que juegue ya. De nuevo César Tarra en compañía de Pepe Lu.
0: Ve porque no la ha rebuchado Tiau, sino que se la ha quedado. Ha baixado el balón el pit y ha continuado un metros fins a que se van permés. Y ahora está Sato ahí en Tàrrega, en Guido, i la triangulació. El Hèrcules que torna a ordenar-se. Ahí veiem com ara mateix Ugrinich, Javi Guerra i Gouduro estan totalment coberts i hi ha que fer el que estava fent ara Javi Guerra i se desmarca de ruptura. Ara troben a Ugrinich pel mig del camp per a que canvi d'orientació.
1: Ahí està canviant el xoc, sí senyor. Filip Ugrinich buscant el passe a Rodrigo Amon. Ara al centre una altra volta per a Guido Rodríguez. La toca l'argentí. Buscant ahí a Justin de Haas, de Haas perdins, buscant a Jesús Vázquez, la toca una altra volta per a Guido, Guido i César Tàrrega en terreny de xò de l'Hèrcules, juga el València, és Tàrrega el que juga rere, per a que siga Pepelu ahí, el que meneixi la pilota, buscant a Urin i Sato de primera, s'embolina el Sato, això es falta, la falta ahí, la que li ha fet Javi Jiménez a Sato, se n'havia anat, mira si és ràpid ahí, que se n'havien anat de Javi Jiménez i el jugador de l'Hèrcules que ha tingut que fer una falta clara a Rinosuke Sato.
0: Pues a veure ara qui és l'encarregat de treure la falta, però jo crec que és el que ha demostrat en esta pretemporada que té el millor guant de l'equip, Filip Ugrinich, en Ise Golas, que va arribar en el trofeu taronja, però també jo crec que ara buscarà la centrada perquè és un mal perfil per a colpejar-li, no crec que ahir s'atrevisca a colpejar, no és un remat còmode. I a veure ara, pel parat.
1: Pues anem a veure. Ahí està la jugada, pues, d'estratègia. Ugrinich que penja la pilota, Borixe Valodis l'àrea, estava César Tàrrega, de Haas, Tàrrega, no? I la fora pilota estava en fora de xoc, sí, estava en fora de xoc ja. L'acció invalidada. Per fora de xoc, minut 33 ja, en supera la mitja hora de partit, continua tot igual així, en el Antonio Puchades, 0-0 el marcador, entre el València i l'Hèrcules.
0: Pues a veure ara l'Hèrcules, per cert, jo m'estic quedant tot el rato en que Pepe Lu és el jugador que guarda l'esquena en defensa, sempre està ahí jugant tenis a posició de líbero, que se diu de forma tradicional, i bueno, pues és una alternativa més, no? Ja veurem, ja vam veure com la temporada passada acabava de part en aquesta posició de central, i ara este sistema, pues el que te permet és que ara mateix tingues quatre migcampistes, Javi Guerra, Guido, Pepelu i Ugrinich, i pues ara està allà Justin de Haas, la demana va així el lateral per esta banda. A veure si fan algun canvi d'orientació per a sorprendre un Hèrcules que, repetim, està molt ben plantat, emparellant ahir, però Hugo Duro ahí troba l'espai i la falta, pues no
1: ara se queixava d'una falta Hugo Duro, però no, el xoc continua, ataca l'Hèrcules, la pilota per a Javi Jiménez, entrant des de la banda esquerra, arriba a línia de fons, la deixa arrere, espera que siga Antoñín ahí, el davanter, el que la deixa una altra volta buscant Aitor Gismera, este se passe arrere, era Yago Cantero, ahí es Manuel Rico, el que viene echa la pilota, a banda dreta, era Samu Vázquez y Andy Escudero, una otra vuelta, y se va para el Hércules, en Darrerinta ahí, a línea de centrales, el seu capitán Javier Rentero, a pilota una otra vuelta, para el Javier Rentero, ahora para Yago Cantero y este arrere para el soporter, era Alessandro Blasic, el porter Widel Hércules. La pilota que trago en el Salacantins. Y se va hoy que talla, ve Pepelu, se la emporta Urinic, el suizo a la pilota, Bore Urinic, en se va Urinic que se emporta la pilota, está a perseguir Manuel Rico, ahora es Javi Guerra, ya hace falta a Javi Guerra, la falta de Yago Cantero, cuando se ganaba ahí el de Chilet, y el central del Hércules, que le hace ticha falta, que trae Rapid Sato, la pilota ahí para Rodri Gamón, Amón y César Tárrega. La pilota del Daldaya, Tárrega y Guido Rodríguez. Ahora buscante el pase a la izquierda. Ahí en esa posición está Jesús Vázquez en ese carril. Balón de Jesús, de quien de reír ahí buscar la pasada para Urinic. La toca Guido, a Bore que ahí arriba Jesús en esa posición. El pase en la frontal, busca ahí a Javi Guerra. Javi Guerra y Sato. Sato la dice una otra vuelta y un Urinic no ha podido ahí. Conectar Urinic y el balón que voltó el Hércules. Ole Shirara Rapid, le equipa la Canti, traguen la pilota desde Darrere.
0: Está faltando ese último pase para poder conectar ahí en cara que siga algún remat, pero ya han visto que en los 10 minutos en Tingut pues alguna oportunidad que otra, falta todavía materializarla. Y pues, a ver, sino que resta de primera parte que son 10 minutos, que anem per el 37. Pues podem inaugurar el marcador. Per cert, ara té la pilota un Alessandro Blasic, que és cantera del Korn, l'equip alemà, i també internacional en Alemanya i en Eslovènia. Les dues nacionalitats. Ara hi veiem a Rodri Gamón corregent en el xur de l'Hércules, tirant de picaresca, encara que tinga encara 18 anys.
1: Ja està atorgant la pilota. Rodri Gamón.
0: I s'entrada que ha anat a baix.
1: Entrada ahí a Guido Rodríguez.
0: Ha sigut
1: la falta del jugador de l'Hércules.
0: A primera vista era més forta de lo que realment ha sigut, jo crec, perquè Guido ara se va alçar sense cap problema. I pues a veure ara què fa el València, altra vegada en esa línia de 3, Pepino en conducció. A veure si per banda esquerra, per banda dreta, podem pues, trobar alguna acció que faci tindre una ocasió clara.
1: Bueno, pues ahí está jugant Pepelu, traguent el valor des de darrere, el de Denia, Pepelu, y César Tárrega. Tárrega una otra vuelta para Pepelu. Presiona ahí. Ahí Antoñín. A Pepelu. Pero acaba Fenley. Falta. El davanter del Hércules. Y el balón que va a ser. Peral Valencia. La pilota que va a traer Pepelu. Urinic. Y Pepelu. Ahora el pase para Guido Rodríguez. Guido en Belvaloda. Ahí se ve para que siga César Tárrega. Que me eche ahí la pilota. Ugrinic, de nuevo el pase a Rere para Pepelu, ahora tocan la hipera Justin de Haas, de nuevo el balón, ahí para Ugrinic, Ugrinic buscaba ahí a Javi Guerra, Bores, y arriba Javi Guerra, arriba ahí, el de Chileta la pelota, cambia el choc, busca a Rodrigo Gamón, niche banda derecha, buen control de Rodri, en Bores y se empotanar, ahí del submarcador, continúa Rodrigo Gamón, amb el balón, cau, es falta, la Kelly Anfete a Rodrigo Gamón. La falta que va a ser favorable al Valencia. Está aquí ante el jugador del Hércules, pero a mí me ha parecido una falta clara.
0: Per cert, agraïm als seguidors del Japó que ens estan escoltant i comentant en els nostres canals oficials. It's a big pleasure having fan from Japan. Thanks for your attention. I ara pues, el València, que va a traure la pilota a valor parat. Claro, ho dic en anglès perquè no sé japonès, però almenys que ens escolten.
1: Bueno, pues ahí están, sí. El balón que va a traure el valencianista falta desde la par lateral dreta. Ugrinic buscaba la centrada, el balón que trae la defensa herculana. Ahí está Sato, evidentemente, que también tenéis muchos seguidores, muchos aficionados japonesos, pues que también se han conectado a la nuestra retransmisión, pero abore al seu jugador, a Rinosuke Sato. La pilota era César Tárrega, Jugan Yark, buscante ahí, precisamente a Sato, pero trao la pelota del central del Hércules Araira. Ahí Víctor Narro, el que viene de reír la pelota. Traguentí se baló, pero la capitán era Javier Rentero. Busca el pase en la derecha para Samu Vázquez, tocanla ya. Ahí para Aitor Gismera. Se baló y que recupera el molde Javi Guerra. Ahora es Guido Rodríguez, pilota para Filip Unin, se embaca para Montel Valencia, en Bor, esta jugada. de Urinic, el suís, entra per banda dreta, Rodrigo Gamón acompañante, arriba línea de fons, busca la centrada, no, arriba Goduro, abre el balón para Jesús Vázquez, Jesús que busca el llançament Selimbald. Llançament a Jesús Selianatalt, esa pilota que le había quedado al lateral del Valencia, envía Talta, en el minuto ya 40 y mig. Esta primera parte continúa el 0-0 al marcador, así en la Ciutat Esportiva Paterna.
0: Y se jugaba per banda en esa profundidad que se está buscando. Era una buena centrada al segundo pal. No plegaba Guduro per el canto de un duro. Y Jesús Vázquez que plegaba en esa segunda jugada, pero finalmente se manchaba desviada la bola del lateral. Y ahora, Boren, porque el Hércules te la pilota y esa falta de Ugrinic, muy clara. Pues chafante el peu esquerre del jugador del Hércules de Medi Puig. Y bueno, ahora con s'ordena el València perquè falten no res per al descans, 5 minutets. Y ahora esta primera part, per cert, en la segona part el València atacarà en la porteria en la que Ryunosuke Sato va marcar 6 goles en el seu estreno en un molt bon partit del València frente al Dense, un rival de segona divisió.
1: Bueno, pues anem a veure la falta que va a votar l'Hércules. Falta ahí, escorada en ixa. Parta esquerra, zona 3/4 de camp, terreny de xo del València. Allà va a pinxar ixa, ixe baló d'Islària. El baló, el remat. Pues se n'ha anat fora ixe remat. Era d'Antonyín. De cap ahí no ha pogut connectar el davanter de l'Hércules. I la pilota per a València. Minut 42, tram final. Este primer temps, on juga de nou el València, traient la pilota Guido Rodríguez. Guido amb el baló. Guido i Tàrrega. Tàrrega darrere buscant ahí a Pepe Lu. Pepe Lu, des de darrere en la pilota, busca de Haas. De Haas, que vol treure aquesta pilota. Se'n va de Haas, trata d'anar-se'n, continua de Haas. Ahí el deixen, però acaba perdent ahí el baló. I ahí les pèrdues ahí poden ser pues, perilloses. La pilota que la recupera l'Hércules des de darrere el seu capità. Javier Rentero buscant al porter. Alessandro Vlasic. Ahí la pilota per a l'altre central per a Iago Cantero. La balota per a Víctor Gismer al mig centre.
0: El València que per lo menos està evitant que l'Hércules no progrese en la pilota, solament pot fer-ho per aquestes pilotes en Balollar que no li duren molt. I a veure ara com es refà per a la segona part, per a tindre més presència en el rival i per pues, estrenar-se en el marcador, el València Club de Futbol. Que més enllà dels partits de pretemporada, tant els que hem guanyat com els que hem perdut, el que importa, repetim, és la Lliga i com comença l'equip, la competició domèstica, que recordem, comencem en 2 partits en Mestalla, frontal Celta i frontal Real Betis. Podeu adquirir les entrades encara si no sou abonats, esperem que sí, però si no ho sou, en la nostra web estan totes les indicacions perquè encara tenim un marge.
1: Ahí está jugando el València, Guido Rodríguez, balón para Pepe Lu. Pepe Lu y César Tárrega. Ojo que se le imba el balón a César Tárrega. Y el balón que la recupera Víctor Narro. Se la emporta Víctor Narro. Entra Antonyín. Anatai Altai, César Tárrega. Y es córner. Es córner, diu. L'àrbitre, encara que César Tárrega se está queixant que diu que no. Que no es l'últim en tocar el balón. Pero l'àrbitre, el valencià Juan Manuel Gordillo Escamilla, diu que es córner. Pero al Hércules. La treta desde el canto. Era Víctor Narro, el cantodre de la portería del Valencia. Va a traure ese córner el jugador Herculá. Jugada ahí, no baló parat. Y siempre atención, ahí les marques que no niesquen desachustos defensivos. Allá va Víctor Narro, la pilota munta por ese baló que queda mordislaria. La trau.
0: Justin de Haas.
1: Ahí Justin de Haas, el rechace ahí que le pega el jugador del Hércules. Ahora ahí volía contra esa pilota. Javi Guerra no pot. Y el balón espera al porter del Hércules, Alessandro Vlasic, cuando se va a cumplir el minuto 45 de la primera parte. No sé si afechirá algo el árbitro del partido este primer temps. Cuando torna la carrera el Hércules, pues un minuto de temps afechit. Un minuto de temps extra, eso es lo que le queda a este partit quan s'han complit, a esta primera part, quan s'han complit els primers 45 minuts. És Guido Rodríguez el que té la pilota. Guido buscant el passe. Ahí per a Jesús Vázquez. Jesús Vázquez i Guido amb el baló. Guido, la passada ahí per a que siga. Pues César Tàrrega, el que jugue. Buscant el passe per a De Haas. Ahí el baló, que acaba perdent-lo el València. I la pilota és per a l'Hèrcules. Vol treure aquest baló ara. La pilota per l'equip a la Cantí. És Cantero buscant a Javi Jiménez. Inicia banda esquerra lateral de l'Hèrcules. De nou arrere per a Cantero. I ahí està el final. Ahí està el final de la primera part. Que s'arriba amb empat a 0 el marcador entre València i l'Hèrcules. En esta primera part on han passat poquetes coses. I Sean Burguete.
0: Sí, han passat poquetes coses. L'equip que ha anat de més a menys, la veritat, han començat el encontre pues, combinant, trobant-se còmodes, aplegant a l'àrea rival, encara que s'hagi de materialitzar. Però l'equip sí que és de veres que s'ha anat dissolvent les coses com són. A veure en la segona part si poden tocar alguna peça. Recordem que en la banqueta, a banda de Cristian Rivero en porteria, els jugadors de camp són Panats, Marc Martínez, Marc Blázquez, Jaume Durà, Marcos Navarro i Leslie. Idèntic al partit d'ahir. I a veure si tenen alguna oportunitat i Corberán, pues... pues, toca alguna peça, encara que siga de la banqueta o del mateix 11, l'equip, a veure si canvia la dinàmica per a poder estrenar-se en el marcador.
1: Bueno, pues ho deixem així, tornarem per a la segona part d'este partit, l'últim de la pretemporada del València, que t'estem contant de les de l'Antonio Puchades. Amb vice 0-0 al descans entre València i Hèrcules.
2: Hola, sóc Pepe Lu, viu amb l'emoció de VCF Media Radio tots els nostres partits.
3: Escolta VCF Media Radio des de qualsevol part del món per l'app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil. Haz realidad el sueño de tu peque y consigue que sienta la emoción de Mestalla gracias a Divina Seguros. Contrata cualquier seguro de Divina Seguros y entrarás en el sorteo para que puedas salir de la mano de un jugador del Valencia Club de Fútbol en el partido contra la Real Sociedad. Además, disfrutarás de una entrada doble para vivir la experiencia con él. Infórmate en divinaseguros.com. Divina Seguros. Aseguramos la mejor afición. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean. Dando lo mejor de nosotros, unidos, tots a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt València. Amunt TM. Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones, noches mágicas, de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour, bienvenido a tu casa.
4: Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno. Porque aquí se vive la tierra de valentía.
5: Festejan les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27.
6: El partit del València a VCF Radio.
1: Tornem a seguir Antonio Pucha de la Ciutat Esportiva Paterna per a contar-vos la segona part d'este partit últim de la pretemporada del València, que està empatant 0-0 davant l'Hèrcules. Anem a veure esta segona part, si el València és capaç d'arribar més a la porteria contrària, a la porteria de l'Hèrcules, de generar algo més, perquè el primer temps la veritat és que ha generat molt poquet. I bueno, pues de moment esta segona part que el València la va a iniciar amb els mateixos jugadors, Vicent Burguete.
0: Pues sí, el València que inicia en els mateixos jugadors, no hi ha canvis encara. Recordem que és un partit que, per molt que siga de pretemporada, pues és una preparació per a la primera jornada de la primera divisió front al Celta el cap de setmana que ve. Lo que ve a dir que, per molt que l'equip a lo millor pues siga faltant frescura, alguna peça en atac, o a lo millor en circumstàncies habituals tocaria alguna peça i farien canvis, pues també ja que tenen en compte que al final són els que van a jugar en Lliga, i això limita l'actuació de jugadors del filial, per exemple.
1: En el València sense canvis, l'Hèrcules sí que ha fet canvis en esta segona part, ara anirem pues comentant-los en este partit. Ja dic que en esta segona part, a veure si el València és capaç de millorar, de generar algo més, perquè la veritat és que en la primera part han passat molt poquetes coses, Vicent.
0: Pues sí, han passat poquetes coses. Un València que, la veritat, que ha anat de més a menys. Va començar la primera part molt còmode en intentones. I ara, atenció, Hugo Duro.
1: Ahí está Hugo Duro. Ahí volia buscar este
0: es lo que está faltant.
1: Sí, sí.
0: Lo que está faltant és el últim passe, les decisions en els últims metres, que són el que marca diferència entre pues, un equip de primera federació i un equip de primera divisió, com és el València. Recordem, aquest espai entre categories que hi ha, però el València que li queda pues, afinar en aquest aspecte, i a veure si en aquesta segona part ho pot fer ja siga per dins, per les bandes o per algun jugador que entre des de la banqueta. Recordem, estan tots del filial, Panats, Amar Martínez, Aymar Olázquez, Jaume Durà, Marcos Navarro i Leslie O'Kay, que ahir no tingueren l'ocasió de jugar estos dos últims, ni Marcos Navarro ni Leslie O'Kay, i un Jaume Durà i Mar Martínez, que debutaren en el primer equip del València.
1: Bueno, pues está jugando ahí el Hércules en estos primeros dos minutos. Cuantara recupera la pelota Javi Guerra, le dan a Sato. Sato en otra vuelta, ahí para Urinich. Urinich, Javi Guerra, Dislaria, Javi Guerra. Ahora Javi Guerra, busca el lanzamiento, el gol. ¡Y gol! De Javi Guerra, gol. El gol de Javi Guerra. Al minut 40 se de partit, només començar esta segona part, i se jugada que havia protagonitzat i Filip Urinis li ha buscat el passe dins l'àrea per a Javi Guerra, i ahí ha definit molt bé el de Xilet avançant al València al marcador el gol de Javi Guerra.
0: Pues mira, ha sigut demanar-lo i tindre-ho. A veure si falta, si passa el mateix en la loteria, perquè estàvem comentant ara mateix que el València li faltava pues, pegar allà un mos en els 10 metres, i finalment pues, ha sigut Javi Guerra, una molt bona jugada col·lectiva en la que sí han sabut no precipitar-se, sí han sabut marcar els temps, i Javi Guerra, la veritat, que en ese retall, en esa amagada que ha fet, pues lo que se trasllada és que no està nerviós, està jugant bé la pilota, i pues, bueno, tant ell com Sato, com Urinic, com Hugo Duro han fet bons moviments, finalment ha plegat per fi, se 1-0, i a veure si ara el València s'agafa a la dinàmica, tira un poquet més per acabant i acaba en les millors nacions possibles esta última prova de pretemporada.
1: Bueno, pues ahí está el gol de Javi Guerra, a dos minuts de començar esta segona part, com a reta de Dislària, com a definit, inicia jugada que havia començat en Sato, després Urinic li ha donat el passe a Javi Guerra i Dislaria ha retallat el de Xilet i ha marcat i se gol per avançar al València al marcador. Guantares Lércules, ojo ese pase per Antoñín. El balón que le queda, buscaba el lanzamiento ahí. Volve ahí, sí. Tapant, Pepelu, también el porter y la pelota que acaba en córner. Per al Hércules, pero bueno, de momento ha comenzado mejor esta segunda par que la primera. Pero al Valencia en vice, gran gol de Javi Guerra.
0: Sí, ha comenzado de la mejor forma posible, en vice gol del Valencia Club de Fútbol. Ahí vechem en la repetición el gol y la acción defensiva era de Pepelu, la vitaca tancat prove. Y ahora era a balón para el que fan els Alacantins, que pueden hacer mal.
1: Bueno, pues ahí está el córner que atrete el Hércules. El córner que atrete en Curtel, la torna ahí Víctor Narro. El balón para Andy Escudero, pincha la pilota, pero el balón va ahí para el portero de Valencia. Para Stole Dimitrievski, que trao ahí buscando a Justin de Haas. De Haas y Jesús Vázquez. Ambe el balón, que chora Rere. Jesús buscando ahí el pase. Pera Pepelu, el de Denia. Ahora esa pelota para Guido Rodríguez. Guido Ambiche Baló. Ahora la toca ahí a Rere. Y la pelota que va a ser para el portero de Valencia.
0: Ahí está Javi Guerra Fintis, muy bien de ruptura. Abore, porque yo creo que es cuestión de tiempo que le aplegue la pelota. Mire, atre desmarque que fa Javi Guerra. Y se ha pasado errónea.
1: Bueno, pues ahí está el balón que va a jugarlo. Es la pelota para el Hércules. Está. Ha entrado Alejandro Panach, ¿eh? En la segunda parte ha entrado Alejandro Panach per César Tárrega. No había más Bercity y se cambi, pero es Alejandro Panach el que está jugando ahora. Ahí en compañía de Haas y de Pepelu. Se ha quedado César Targa y ha entrado Alejandro Panach. Es el cambio.
0: Un Alejandro Panach que, pues bueno, es una pesa clave en el filial, que ya sabe lo que es debutar en el primer equipo en Copa del Rey. Recuerden que Fano Tant va a debutar en el conjunto valencianista. Y pues, bueno, es una pesa clave en el filial esta temporada. Que recordemos, el Valencia Mestalla, pero según su pregunta, comienza la Liga el 6 de septiembre, lo que significa que a lo mejor pues ya marche para que los canterans puedan estar en dinámica de primer equipo, pero de momento, Panach que ha entrado al camp en Chenasió 2006.
1: Ahí está el atacante el Hércules, Perisha banda esquerra, ahí ven era precisamente Alejandro Panach que estaba defensante esa jugada, y el balón que sape Duperini Afons. Va a ser treta de porta. Peral Valencia. Que trago en curteta ahí. Stole Dimitrievski. Este minuto ya 7 en el que estem. De la segunda par 52 de partit. Tenixe gol. Ya marcat Javi Guerra. No més comenzar el segon temps. La pilota ara per a l'Hércules. Se baló ahí. En darrerite. Per a centrals. Traguen tixa pilota. En la banda esquerra. Baló ahí per a centrals. De nou, nota en la banda esquerra, buscant el passe ahí per a Iago Cantero, el central, els jugadors que se manté l'equip titular, i aquests canvis que també ha fet l'equip a la cantí, ojo, i se való, però estaven fora de xoc, estaven fora de xoc, en posició antirreglamentària, el davanter de l'Hércules, Antoñín, havia arrencat ahí, en fora de xoc, i la pilota que va ser per al València.
0: Ara mateix el València Club de Futbol que puja a l'estadística, recordem, en tot l'historial de partits entre València i Hércules, com a local havien disputat 37 partits en 26 victòries, 6 empats i 5 derrotes, un 70% d'èxits, i ara mateix pues, seria uno més, i també assenyalar que en l'Hércules cal fer fins a 8 jugadors en la línia de fons. Per part del València no veiem ningú, Pere.
1: Bueno, la pilota que la trago. Ahí el Valencia es Jesús Vázquez, el que juega y buscando a Justin de Haas. De Haas a Rere, la pilota para Dimitrievski. De no para de Haas. De Haas a Melvaló, buscando ahí a Javi Guerra, el autor del gol que está donando la victoria a Valencia. Ahí está Javi Guerra. Darrente y la soba posición. Traguente y pilota desde Darrere el de Chilet. Javi Guerra que busca ahí el pase para que siga Pepelu, el que conduzca la pilota y la dice allá. En esa banda esquerra para Jesús Vázquez. Jesús y Guido. Guido. Aguanta ahí el Argenti. Ante el pase para Alejandro Panach. Panach buscaba la pasada pero Hugo Duro y no pudo conectar en Hugo Duro. Y el bloque trago en el central. Javier Rentero. Para la pasada. Ahí no pudo arribar Andy Escudero. Y el bloque torna a recuperarlo el Valencia. Ahí está Guido. Tocan la molve. Hugo Duro ahora para Javi Guerra. Javi Guerra. Sato, Sato, Sato. ¡Gol! ¡Gol! ¡Sato! ¡Sato! ¡El gol del Valencia! ¡El segundo en una buena jugada! ¡Sí, señor! ¡Ahí Goduro, Javi Guerra con le ha filtrado el pase! ¡Para Rinosuke Sato! ¡Y el japonés que torna a marcar en esta pretemporada el seu segundo gol! ¡Va a marcar la Valdelense! ¡Uy, torna a marcar Sato! ¡2-0 para el Valencia!
0: Pues ahí está la acción muy buena entre Javi Guerra, Hugo Duro y Rinosuke Sato. Atravegada Javi Guerra, muy decisivo. Y bueno, pues Sato, ya lo dejé en la primera parte. Ahora sí, Sato se torna a trobar en esa portería y así no ha sido. En efecto, Rinosuke Sato que ha definido de categoría internacional, mai millor dit. Y pues bueno, el Valencia que ahora sí que sí, más tranquilamente fica el 2-0. Bueno, ahora lo que ya que hacer es no parar, continuar, no baixar el listón y el rendimiento. Para plegar ese partido a punto de la mejor forma posible, tanto física como táctica como mentalmente. Y pero bueno, la verdad es que es una muy buena acción de Hugo Duro ni se pase. Y Javi Guerra y Sato ya, ni te di que Sato que ha definido en una baldosa y de la mejor forma posible.
1: Bueno, pues el segundo gol del Valencia en una segunda parte que ha comenzado pues muy bien. Pero el equipo de Carlos Corberán pues marcan dos gols. Pues en 7 minutos, en el 46 marcaba Javi Guerra y en el 54 ha marcado Rinosuke Sato. También a pase de Javi Guerra, sensacional el pase de Javi Guerra. Definite Molve Sato, el jugador japonés que aporta dos gols en esta pretemporada.
0: Pues Rinosuke Sato, que recordem que per molts que al final está siguiente una de les... un momento, Robi.
1: Ahí era Filip Urinić, el pase precisamente ahí para Sato en la frontal del área. La dicha, dicha pilota Rere, espera que jugue, era Justin de Haas, el balón una otra vuelta, buscando a Urinić, era el control del suiz, que arriba dicha pilota, cara que ahí el balón se acaba perdiendo per línea de banda, pero la toca del jugador del Hércules, y es nuestra.
0: Lo que venía diciendo que Rinosuke Sato, per molt que estiga siendo uno de las figuras de la pretemporada, pues recuerden que es un jugador que no dice de ser muy joven, es del año 2006, no sé qué estaba haciendo vosotros en el año 2006, pero estaba en Isquente Sato, que claro, pero que estiga haciendo una muy buena pretemporada, ya que tendré paciencia, porque alguna rada pot vindre en lo que queda de temporada, y ya que tendré pues esa paciencia, pero donarle el mejor contexto posible al jugador, que se adapte de la mejor forma posible. Yo creo que ho ha fet, almenys en cuanto a vestuari y per ara en cuanto a xoc, tant dins del camp com fora. Se li veu un jugador molt integrat i jo crec que això és primordial per a que el València puga trobar ahí una peça molt important, que jo crec que per fi és esa peça, no, Robi, que connecta el mig del camp en la davantera.
1: Bueno, pues allá va el córner que va a votar el València en este minut 57-12 de esta segona part. València que ha començat molt bé este segon temps en aquests dos gols, el primer de Javi Guerra i el segon de Sato també, a passe de Javi Guerra, estan sense dubtes protagonistes del partit, el baló ahí dins l'àrea i no arriba ningú a rematar aquesta jugada, arriba Jesús Vázquez, però ha pitat ahí l'àrbitre.
0: Offside.
1: Fora de xoc, pues la jugada estava anul·lada, però de moment ja diem Sato en protagonista i Javi Guerra. Un Sato que també havia sigut de lo milloret en la primera part, però en esta segona, pues ja dic que amb ixe gol que ha marcat assistit per Javi Guerra en protagonistes del partit.
0: Sí, al final una de les coses en les que me quede de Rino Sato és que pot rendir yo creo que naturalmente es más, es un enganche, pero partiendo desde banda izquierda y ahora, por ejemplo, el gol ha sido venint correguen desde banda derecha. Ahí vechen, per cert, yo creo que una cosa que le está faltando al València, lo mejor es, sorprende al Hércules en balons yards al espai. Ahí veiem com els laterals la demanen quan la pilota està en el altre sector i al final pues un balón a l'esquena.
1: Falta,
0: per sorpresa, pues pot significar un xiu de perill. Ara la falta de Guido, bueno, sobre Guido Rodríguez, es queixava ahí el jugador de l'Hércules, però no hi ha cap dubte. I la van a ficar en servei en el minut 59. Recordem la gent que estic escoltant des de UDF Radio, com sempre, la tradicional, la que no falla. Pues anem 2-0 en gols de Javi Guerra i Reino Sato. També assistència de Javi Guerra en el segon gol, el de Xilet, en el 8 a l'esquena, que està de Dolç. I veurem si comença la temporada conforme la va acabar la passada, perquè la veritat que està en una molt bona forma. I a veure, Lliga, ara va Justin de Haas.
1: Bueno, pues ahí está Dejas que se embolía Nar, ahora ha perdido la pilota, la recupera l'Hércules, se la emporta Benhamed, que entraba también esta segunda parte, el pase per Andy Escudero, y ahí jugó duro también a Chuda defensiva, acaba tocante el balón fuera, espera que siga, servicio de banda per a l'Hércules en este minuto, 60 ya, 15 de la segunda parte, en ese 2-0, dos gols marcats al inici de este... Esta segunda parte en Javi Guerra y Rinosuke Sato. A la hora en banda de Nou, que va a traer el Valencia. Canta ahí y se pase. Era Rodrigo Gamón. Ahora es Justin de Haas. Canta el pase, espera que llegue ahí Pepelu. Mantenit esa defensa de tres centrals. Ara en Alejandro Panach con Diem, que entraten la segona part. Panach, Pepelu i de Haas. Ara és Urinic el que vol recuperar la pilota. Se l'emporta al suís. Urinic, el passe massa llarg. El passe massa llarg de Filip Urinic.
0: Sí, de fet, necessitava dos camps, Hugo Duro, per a plegar a ese passe. A vegades pot passar. Un Filip Urinic, que ja veiem l'envergadura que té física, el ese poderío físic. I a mi el que m'agrada és que, al final, no té cap problema en manejar-la en l'esquerra o en la dreta. Vore Guido esa pèrdua, esa falta. I ara el Hércules en un 2-0. I el València, com diem, pues, té que continuar apretant per a tocar pues, tots els gols que faci falta. I ahí veiem ara en la banda que sí que deixen ja a calfar els jugadors. Pues, Jaume Durà, Marc Martínez, també Marcos Navarro, Aymar Blázquez i Leslie Okey, el jugador del València a Mestalla. Ara també furtava la pilota a tres jugadors del filet, com Rodri Gamón.
1: I veurem ara la centrada. La centrada, ahí el remate. Era d'Antonyín, però se n'ha anat fora, desviat. Ja centrada que li ven col·locada des de la banda esquerra. Al davanter de l'Hércules. Va a traure de porta el València. Ahí està Stole Dimitrievski. Per a ficar la pilota en moviment.
0: Pues a veure el València ara que té que reorganitzar-se per a Isa Eixida de Balón. Molt bé, ja s'hi deixa anant pa cavant. Panats mentre es queda a baix. I a veure Stole si amagava per... Pareixia que anava a colpejar en llarg. Guido que torna a Stole. Stole va ser una figura molt important en Eixida de Balón. Té un bon desplaçament en llarg. Allí veiem el guardameta de Macedònia del Nord. I pues a veure ara... El Hércules que està ben plantat, emparellat en 1-1, però Javi Guerra que troba el hueco, ahí el veiem per a quedar-se lliure, una llàstima, ese mal control, el Hércules que recupera la pilota i Javi Guerra que també
1: ahí
0: recupera
1: la porta, el Javi. Ahí está Javi Guerra en Belvalo, la deixa per a Urinic, obrinta Rodrigo Amoni, eixa banda dreta de nou per al suís, per a Filip Urinic, ara buscant ahí a Guido Rodríguez i Guido ahí per a Justin de Haas. El balón ara, la passada per a Pepelu i Spanach, que buscava el passe per a Guido, però ahí ha perdut la pilota, la recupera l'Hércules. Monten eixar a la jugada d'atac des de la banda esquerra. Ahí està l'equip de la Cantí, buscant eixa centrada, el baló dins l'àrea per Antonyín, però ahí a les mans del porter del València, que se fan la pilota, buscant el passe per a Urinic. Urinic i Sato, ahí està el japonès, se l'emporta Sato. Sato en la pilota, Sato que juga buscant a Javi Guerra. Està Javi en bé el baló. Javi, que la deixa ja per a Jesús. Tocanla ahí. El Valencia, Javi Guerra y Dejas. Al ópera Guido Rodríguez. Guido y Panache. Buscante el pase para Pepelu. Pepelu, Sato. Tocanla ahí, el Valencia una otra volta. Llévalo. De nuevo ahí para Sato, que te quede de reír. La pilota. Para en curteta ahí para Pepelu. Y Pepelu ahí para Alejandro Panache. Ahora es Sato el que vais a también oferirse. Ahí está Sato. Urinis buscaba cambiar el chopper a Rodrigo Gamón. La pilota ahí que la vol colocaron otra volta a Panach. Buscaba ahí a Rodrigo Gamón, pero es Santos.

0: defensivamente en esa línea atravegada del Sink 3-2, mientras que Calfen en la banda, pues el posibles revulsius. Y en un 2-0 en el marcador, la verdad que la cosa es veu prou diferente a la primera parte.
1: Bueno, pues ahora ahí el Valencia defensante y ya pilota, traguente el balón Alejandro Panach, que se ayuda en Stoli Dimitrievski, el central del Mestalla, que ya va a jugar en el día de ir, torna a jugar Wii. Y recuerden que iba Tindri al seu debut la pasada temporada, el primer equipo en partido oficial en Copa del Rey. Pues ahí está jugante el Valencia. Es Pepelu el que trae ese balón. Yark, ahí más allá que ahí. No San Antes. Y ahí la avantaje va a ser. Pero al central y capital del Hércules, Javier Rentero. Ahora buscando ahí a Yago Cantero. A la izquierda, pero Javi Jiménez. Presión ahí.
0: Ella ficha Valencia, duro.
1: También Javi Guerra. Ahí está la presión, Javi Guerra sobre central. Trangentisha. Pilota para Benhamed. Ha recuperado Guido Rodríguez. Y no pudo arribar Hugo Duro, la entrada de Hugo. Y la falta, la entrega de Hugo Duro, la falta que le afecta ahí a Javier Rentero.
0: Es lo que hay que hacer, ¿no? Presionar alt para intentar forzar la errada del Hércules, del equipo visitante. Y ahora, porque ahí está Stolle muy atento, como se... Uf, qué toque de Dimitrievski, anda que se ha ficado nervioso. Y la pilota la pera al Valencia, ahora ya se ha calmado promes el choc. Yo diría que es menos frenético, pero también al Valencia le estaba venir bé y se toma y daca y se choc directe. A veure si per ahí podem trobar la fórmula també en lliga, perquè al final este Valencia, quan més ha funcionat també, és en choc directe.
1: Bueno, pues ahí está Joan Guido Rodríguez, el pase per a Urinich i per poc no ha arribat. Així estarà el porter Carlos Abad, que així també en esta segona part. El porter del Hércules, sustituint Alessandro Blasic. Són les 9 de la nit en punta i estan les senyals horàries. 22 de la segona part, 66 de partit guanyant el València. 2-0 més gols de Javi Guerra i Rinosuke Sato. La pilota per a l'Hércules. I amb este 2-0, evidentment, pues ahí l'equip alacantí que està intentant. Ara és Samu Vázquez el que s'envolia anar per banda, però el baló acaba perdent-se i va ser retreta de banda per al València. Pantara. Va haver pausa per a la hidratació, diu l'àrbitre, que estem en el minut 22. Pues a refrescar-se, a beure aigua, que ja dic que fa molta calor, encara que són les 9 de la nit, però estem en 30 graus encara de temperatura. I ahí està veient el míster, quan dona instruccions, Vicent.
0: I també, atenció, perquè pareix que va haver el primer canvi de l'equip. Pareix que Jaume Durà s'ha llevat el peto i pot entrar al terreny de xoc. Ja veurem el que passa. Estava ahí Corberan parlant amb el gran autor de tot del xoc, dels gols, de les tendències, don Javi Guerra Moreno. Pues ahí estava el míster parlant en el número 8. No sé si ara... li donarà descans si entrarà Jaume Durà o a veure per qui entra, però pareix que Jaume Durà està ahí en moviment, acompanyat d'alguns companys, també atenent a les instruccions que està donant el míster Corberan, i pues, a veure si podem veure el talentós jugador de la generació 2008. Recordem que s'ha criat a Cien Paterna des que va plegar en Aleví, el jugador de Palomar, una xicoteta localitat de... la comunitat valenciana, del costat d'Ontinyent, pues, a veure, el jugador, si pot comptar en minuts, jo crec que és bo, no, Robi? Veure a jugadors de la cantera també pues, que van jugant en el primer equip, que són útils, que pues, se van agafant al ritme competitiu també, sobretot perquè també li ajuda a quan baixen a segona federació, pues, despuntar en el València Mestalla.
1: Bueno, pues ahí està, en ixa pausa per la hidratació, jugadors del València, refrescant-se, atenent també les instruccions que dona el míster Carlos Corberan, després d'anar guanyant, i ahí està el canvi que ja apuntava Vicent Burguete, va entrar Jaume Durà, que va debutar ahir en el partit davant el Teruel, dorsal 38, altre dels jugadors en un futur més que prometedor, una progressió molt gran, la de Jaume Durà, que va tornar a entrar al terreny de xoc, ahí va estar pues, el canvi, en el València, preparat per entrar Jaume Durà al terreny de xoc.

0: Y va a ser, pues, Sato, ¿no? Creo que es Sato. Sí,
1: sí,
0: ahí está Sato.
1: Rino Sato.
0: Pues ahí está Rinosuke Sato, el autor del segundo gol. El japonés, un del jugador destacado en Seducte Wii del partido del Valencia. Y yo digo también de la pretemporada, Rinosuke Sato, sustituit per Jaume Dura.
1: Hombre, la verdad que Rinosuke Sato va a plegar. Yo creo que molve a la Liga. A ver si ahora el jugador japonés pues puede hacer una muy buena semana de treve con continua fent desde que va a plegar. Y ahora Javi Guerra, ni se eche este técnico. Parece que no ya que le furte la pelota, si no es en falta con Anfet ara. Y pues ara a 3 meses, pero al ser valencianistas, como es Jaume Dura, es un... pues bueno, ya me parla de ahí. Ahora panarse la pelota. Está ya sin dejarse en el sector izquierdo y el desmarques. Una cosa que vos vais a saber, pero la chen que no te mol vista a Jaume Dura, fixeu-vos en com está siempre orientat. Jaume Dura per a rebre la pilota. Eumires com Eumires, quan estiga la pilota on estiga la pilota, sempre fa desmarques, sempre fa moviments i sobretot sempre està perfilat de cos per a rebre la pilota i en seguida prendre avantatge. Bueno, ahí estará Jesús Vázquez.
0: Pues va a traer de banda Jesús Vázquez en este minuto 71 de partido, 26 de la segunda parte en este 2-0. Está guañante el Valencia este último partido de la pretemporada en los goles de Javi Guerra y Rinosuke Sato. Ante el Hércules ahora prepara pues nombrosos cambios. Pues va a cambiar prácticamente todo el equipo, el seu entrenador, el Valencia Beto Compaña, el entrenador del equipo Alacantí. Mientras tanto, juga el Valencia, así en el Puchades, es Pepelu, buscando ahí a Jaume Durà. Jaume Durà en la pilota, conduís ese balón, buscando ahí a Urinic, la errada de Urinic, el balón que perde el Valencia, el vol recuperar l'Hércules y ahora acaba...
1: Falta...
0: Sin falta, sí.
1: Innecesaria, ¿no?
0: La falta que va a ser para el Hércules y ahí están Toches, Cambis, set Cambis.
1: Bueno, ahora el carrusel, ¿no? De Cambis. Sí.
0: Set Cambis el que va a hacer l'Hércules, pues prácticamente todo el equipo, jugadores que quedaban de la primera parte, se van a retirar y ya di que entren...
1: Te dicto, si vos, Robi. Entren David López, Rubén Cantero, Jorge Galván, Sergio Gutiérrez, José Traoré, Hamza Abdelida y Carlos Peñaranda al terreno del choc. Es marchen set jugadores del Hércules, que la verdad que son cuasi mateixos que van a ser titulares en el último partido de pretemporada. Parece que van a ser también titulares en el inici de Lliga, un Hércules que se estrenará en Lliga en unas semanas, un poco más tarde que el Valencia Club de Fútbol, pero es el calendario de Primera Federación. A ver ahora que cómo cambia el partido en estos últimos 20 minutos, minuto 73 de choc. Y el Hércules ahora como intenta.
0: Ahora está intentando el Hércules per banda dreta. Ahí ya, jugada, buscaba la centrada y el balón que se nat pues a córner, que ha provocado Hércules. Ahí estaba pues Alejandro Panach, desviante ya centrada a córner, el central del Valencia, el córner desde el cantó izquierdo de la portería de Stoli Mitreski, que va a traer el equipo a la Canti. Allá va el córner, pero al Hércules... La jugada a baló parat, hay que estar atentos y baló que está dislaria, el Hércules, que ahí recupera la pilota, la tornen a penchar, en Evobre, que se molena el perilla, banda dreta, ahora te que recular, ahí presiona, Jaume Durà, baló que no hay shit, al final se acaban por tal la pilota el Hércules, ojo que entra dislaria, buscante las entradas, pero baló acaba perdense. Es córner, digo que
1: parecía
0: es córner.
1: Que no había, sí, ¿no?
0: Pues sí, digo que ha tocado en un jugador del Valencia. Y es córner para el Hércules. Pues de nuevo.
1: Pues
0: una
1: bueno,
0: treta desde el cantón para el equipo Alacantí.
1: Hace córner para el conjunto Alacantí, que no está frente. Sí que se veres molde perilla, baló para. También pues el Valencia me está ya. El Valencia, disculpe, te que cuidarse ahí en el baló para de cara a Liga.
0: Pues se lleva el córner, pero al Hércules a defensarlo el Valencia, la pilota Munt. Ahora se baló, que vol chugar una otra vuelta al Hércules. Ahora la pilota se va a perder per línea Fons. Va a ser treta de porta para Valencia en este minuto ya, pues 30 de la segunda parte. 75 de partit en ixe 2-0 que lluís el marcador del Antonio Puchades, así en la Ciutat Esportiva Paterna. Ahí va a ser Dimitrievski el que traga en Curtet, buscant ahí Alejandro Panach. Arre una altra volta en òpera Dimitrievski. I Dimitrievski que va a jugar ja buscant ahí a Panach. Panach i Pepelu. Ahí estava Panach, ara que la vol deixar arrere. Per a Dimitrievski, trau ja aquest baló, ja estic de Haas. De primeres buscant a Jaume Durà. El baló de Haas.
1: Jaume que demana la pilota,
0: No li tremone les cames a este cantera. Ahí está Jesús y Justin de Haas. De nou i se passa arrere. Mira que traga la pilota el València. El baló jugat ahí. Pepelu buscant el passe ara per a Javi Guerra. Javi Guerra arrere, Urinic, Javi Guerra, vore que arriba Javi Guerra, connecta la pilota al de Xilet. Ahí está Javi Guerra, buscava el passe, era bo per a Jesús. Era bon passe ahí per a Jesús, però ahí s'havia anticipat el jugador de l'Hércules, Jorge Galmaña. Els molts jugadors que eixiten esta segona part, l'equip a la cantilla, ataquen ells una altra volta, és l'Hércules ara, per eixa banda esquerra, defensant el València, busquen la centrada, però el baló se'n va directament fora. Treta, que va ser córner, no? Perquè ha tocat en un...
1: Sí, és altre córner per a l'Hércules. I el minut 76 i mig, així en l'Antonio Puchades, que serà la casa d'un València-Mestalla, que recordem, juga el dissabte a les 8 de la nit, bueno, de la esprada, ara que estem en estiu, qui vulga vindre, pues, sense problemes, pot plantar-se així a la porta, i és entrada lliure frontal Nàstic de Tarragona.
0: Pues va el córner, que va votar l'Hércules, ara des del canto dret, la porteria, Sole Dimitrievski, el valor passat al segon pal, a veure, eixa pilota dins l'àrea, el remat, la vol traure el València... Estava Javi Guerra i se preparen més canvis en el València i crec que va, ahí està, pues preparat per entrar al terreny de xoc Aymar Blázquez, Marc Martínez i Marcos Navarro.
1: Pues Aymar Blázquez, Marc Martínez i Marcos Navarro que van a entrar al terreny de xoc. Se van Hugo Duro, Guido Rodríguez i Rodri Gamón. Marcos Navarro que ho farà en la posició de lateral dret. Recordem que ell, el jugador natural de Ribarrotxa, és lateral esquerre i ho va fer ahir a cama canviada.
0: Pues ahí está Marcos Navarro, Mar Martínez, Aymar Blázquez, Mar Martínez, que ja va... Pues debutar ahí en el partit davant el Teruel. Ahí está de nou la presència dels canterans ajudant també en esta pretemporada, Vicent.
1: I parlant de debutants, és el torn de Marcos Navarro. Debuta en el València, en el primer equip, el jugador pues, format així també en Paterna. Després se va anar uns anys fora, però va tornar. Havia anat convocat en la Lliga, en primera divisió. No havia pogut tindre la sort de debutar, però ahí veiem un Marcos Navarro, generació 2004, pesa clau, no, superclau en el València-Mestalla en ese carrer a l'esquerra, és un jugador en molt bona projecció i que jo te diria, Robi, que ha pegat un pas en gegant en l'última temporada en la parcel·la tant defensiva com ofensiva, a veure com li va ara en ese carril dret perquè, clar, està en una posició, ahí estem, Jesús Vázquez ha canviat al sector dret i Marcos Navarro es manté en esa posició de lateral esquerre.
0: Bueno, pues ahí está precisamente Jesús Vázquez, que ha canviat ahí en el carril dret, deixant a Marcos Navarro la seva posició natural, que juga per l'esquerra en el debut del jugador cantera. Bueno, pues ja estem ja entrant en el minut 79-34 la segona part, continua tot igual i se... 2-0 el marcador, ahí está precisamente Marcos Navarro, recupera la pilota, se la emporta Jaume Durà, pot ser bona, vore Jaume Durà, entra ahí, Jaume Durà en la pilota, té que endarrir el baló, buscar el passe per a Filip Urinic, ara en Javi Guerra, tocant-la ahí per a Pepelu, i Pepelu ahí per Alejandro Panach.
1: Per cert, si algú està veient que això me durà, pues és un poquet més xicot que és de més, que no s'assuste perquè és que és de l'any 2008, però dic que no vos assusteu perquè està acostumat, no, superacostumat a jugar-se en rivals contra rivals i en companys que són majors que ella.
0: Mira, quin bon moviment, havia fet ahir Jaume Durà, deixant-li-la passar ahir a Aimar Blázquez.
1: Recordem que va debutar en el València Mestalla, siguent cadet en 15 anys, Jaume Durà, després ahir ja se va enganxar a la dinàmica del filial, i també un Marc Martínez, que també està sobre la xespa, que va debutar en el dia d'ahir, i com diguem, en categoria cadet ja va completar temporada en juvenil, tenint 15 anys va entrenar en Carlos Corberán, i bueno, poquet a poquet en estos jugadors que tenen que madurar, però sense cap dubte tenen molt bona pinta. I pues, també, per parar també dels últims que han ingressat del Mestalla, està Aimar Blázquez en la davantera, en el número 37, i pues, ara el València que intenta fer el 3-0. Estaria bé.
0: Minut 80 de partit. El València traguen la pilota des de darrere, Pepelu, Panach, Panach buscant i se passe a Jesús Vázquez, la banda dreta, Jesús buscant i a Marc Martínez, ahí está Marc Martínez. Ate dels canterans en un gran futur, sí senyor, el passe arrere. I ahí de nou és Alejandro Panach, el central del València, el que vol treure aquesta pilota. Buscant de nou se passe. Aquesta passada ara de nou per a Panach. Panach que vol treure aquest baló. Buscant ahí el ajudant en Pepelu. Pepelu i de Haas. Haas buscava el passe ahí per a que arribara Marcos Navarro. Ahí està la disputa de Marcos Navarro. I ahí acaben bueno, fent-li falta. És el que està reclamant l'àrbitre, que no n'hi ha res. Que sigan. I el baló és per a l'Hèrcules.
1: Pues lo que m'agrada veure als jugadors de Paterna que es buiden, encara que juguen 10, 15, 20 minuts, no paren de córrer. Jo crec que al final també això és una senyal positiva de que saben on estan, tenen els peus en terra i saben que tenen que donar-ho tot en aquest escut.
0: Mira, està recuperant la pilota, a punt està de recuperar-la. Javi Guerra ara se l'emporta.
1: Iepa.
0: El baló, Jaume Durà, i agarrat ahí una falta. Claramente Alejandro Jiménez a Jaume Durà y la falta que afecte el jugador del Hércules.
1: Acaba de debutar y ya le demanen la samarreta, ¿eh? ¿Qué te parece, Robi?
0: Pues, falta clarísima. Alejandro Jiménez sobre Jaume Durà. Ahora esta falta. Per al València, la treta ahí arrere, Javi Guerra per a De Haas, ara buscant ahí a Filip Urinic, buscant a Jaume Durà, la toca Urinic, el baló una altra volta, i se baló dislària, i Mar Blázquez ahí no pot connectar el davanter del Mestalla, ara en el València, i està ahí se baló llarg per a Pepelu al tall, s'avança bé Pepelu, s'ha avançat ahí Pepelu en aquesta jugada d'atac que ha tallat el Wii central del València. No, va a haber treta de banda per a l'Hèrcules ja en este tram final de partit, minut 83, 38, en la segona part. La pilota
1: pues se abore el Hércules ahora que intenta pues avanzar, pero yo creo que el Valencia en este aire fresco le ha entrado al terreno de choque, le ha vingut bé. Ahí veig en com combinar el 26-1, però estava
0: fora que ataquen ells. Ahí está el tall, molt bé el tall, Alejandro Panach, atent, sí senyor, el central del Mestalla, ara les files del València, anticipant-se a aquesta jugada.
1: Al final, el que els beneficis, sobretot el gran benefici grandíssim d'aquest sistema de tres defenses, és que, pues bueno, al final les esquenes no poden quedar descuidades, però si el quedaren, pues és un altre defensa el que corregeix. En canvi, en la defensa de 4, si un no falla, igual l'altre també està pendent de l'altra marca.
0: Bueno, pues ara és l'Hércules que trata de jugar des de la banda dreta buscant la central d'Islària. El baló que vol traure en defensa. El València arriba i se baló. És Dimitrievski. Ja traguem la pilota perquè siga Javi Guerra. Guant arrere per a Panach. Panach buscant a Jesús Vázquez. Ara canvia de banda. Jesús està jugant per la dreta. Está Jesús en derrente y se baló. Espera que traga la pelota. Dejas. El emporta el neerlandés. El Valencia, Justin de Haas. Ante el pase ahí, pero Jaume Dura. Jaume Dura buscaba el pase para Marc Martínez. El balón que volteó la defensa del Hércules. Ayuñar y pilota, pero la recupera el Valencia. Es Jesús Vázquez el que ha recuperado. Y se baló. Jesús, la dicha para Marc Martínez. Tocarla ahí para Javi Guerra. Javi Guerra, volía a combinar en Marc Martínez. A tocar en el jugador del Hércules. En Bafor y se baló. Y es ya servicio de banda. Favorable al Valencia. Valencia que ha sido mejor y superior en esta segunda parte.
1: Sí, muy mejor que la primera. La verdad que ha sido una imagen totalmente diferente el primer equipo del Valencia. Que, pues bueno, per fi ha trobat el seu futbol. Ara falta que ho puga transmetre a la competició domèstica, i ho diguem, ara anant guanyant 2-0, que al final el marcador no és el que importa, si les sensacions, si pues, com aplega l'equip a la Lliga, a veure si tenim sort, que la sort es provoca en aquesta primera zona de Lliga, i pues, bueno, pues ara intentem acabar de la millor forma possible la última prova de pretemporada.
0: Bueno, pues... Balón que se ha pedido per línea lateral de banda. Va a ser Peral Valencia. La pilota que va a traure Marcos Navarro. Marcos Navarro arrere per a Justin de Haas. Buscant ahí a Pepelu. Pepelu, la passada ahí per a Imar Blázquez. Imar Blázquez buscant a Marcos Navarro. La deixa passar perquè havia tocat en un jugador de l'Hércules. Va a ser servicio de banda. Estén bien el tram final de partido. Minuto 41, 86. Valencia ficante el punto y final a esta pretemporada. Esta victoria 2-0 davant el Hércules. Ahora ya anirá. No se sol dir el mundo de la pilota valenciana. Va de vol. Próximo dissabte, Mestalla. 22 de agosto, 7 y media a la desprada. El partido davant el Celta Vigo. La hora de la veritat. Ahí está buscando el pase que ve Urinic. Ahí volía arribar Marco Navarro. No ha podido arribar.
1: Le faltan no res, ¿eh?
0: Sí, pero ahí continúa la disputa y esa pilota de Marcos Navarro, que no dona el balón per perdut. Volve el lateral del Mestalla, que se afecta en la pilota, que busca la centrada. El balón que trau la defensa del Hércules, ahí ayunyant y esa pilota. Por ese balón, que arriba Urinic, va Imar Blázquez. Y faltará, la faltará del Valencia. El balón que va a ser per al Hércules.
1: Pues ahora en estos últimos instantes que hemos dicho el partido, pero ya te di que el partido ya está pro en carrilat. Ahora pues falta ya estos 3 minutos, minuto 87, en un partido pues que como deia, ha anat de menos a molt més. Y ahora la esquena de Justin de Haas, una buena acción defensiva, Marcos Navarro al auxili.
0: Ahí está Marcos Navarro, molt bé, recupera la pilota.
1: Está recuperador, Marcos Navarro.
0: Señor...
1: És un jugador que ha habitat molt intens, en bon peu també, i sobretot de molt recorregut. L'any passat, la temporada passada, va ser el màxim assistent del València Mestalla. Ahí va ara Aymar Blázquez.
0: Ahí está Aymar Blázquez, el davanter del Mestalla, el que busca el llançament. I ahí el baló de Carlos Abad desviant a córner, perquè li havia pegat molt bé. Aymar Blázquez buscant la porteria, l'Hércules, i el porter Carlos Abad que ha desviat a córner. Y se pilota Canava Dins.
1: Parado de Carlos Abad para evitar el 3-0 de Aymar Blázquez. La verdad que es un jugador que cuando veo portería, pues esté ahí entre 6 y el gol. Y pues ahora ha traído el Valencia. Pues
0: ahí atrete el corre en Curtet. Javi Guerra. Pero Urinic, ahora es Javi Guerra que trae la pilota. Se baló. El bol chuara y Jesús Vázquez. La pilota de Pepelu. Jesús Vázquez, que acaba perdente el balón. Araí busca la contra al Hércules. Rápida.
1: Que es Javi Guerra en el minuto 88. Achuante en la defensa. La verdad que parece que el jugador está muy fiel, el Witt. El de Chilet. Esperen que siga el Xina porque la verdad que es una pesa clave. Un jugador muy diferencial. Y pues, a ver cómo va que esta temporada.
0: Bueno, pues ahí está. Jugant el València ja en el tram final d'este partit. Minut 44, 89 de partit. Balón que trau Alejandro Panach des de darrere de la defensa, buscant el passe per a De Haas. De Haas i sa pilota per a que siga Marcos Navarro, el lateral del Mestalla, que ha debutat en este tram final del partit. Com ahir va a debutar. Está Jaume Dura, el que te la pilota. Está Jaume Dura, la
1: que
0: buscaba ahí, buscaba Aymar Blázquez. Es una falta, sí, es una falta. Y tarjeta para el jugador del Hércules. Perisha, falta Aymar Blázquez. La pilota que va a ser per al València i que pot ser ja l'última jugada del partit. A veure si afegeix algo més o no, perquè estem ja en els segons finals per arribar al minut 90 de partit.
1: Esto es lo que se busca, ¿no? Al final en un mitja punta, en un jugador de tres quarts, que quan toca la pilota, pues que passen coses. Això és el que té Jaume Durà, que està, la veritat, que prou solt. I a veure el valor parat.
0: Tres minuts. Encara quedaran. Encara queden tres minuts, és el que diu l'àrbitre. El que s'anuncia per megafonia. Allà va la falta, el valor d'Islària que havia votat Filip Urinić. A veure, ixa pilota que vol recuperar ahí Pepelu. La volia deixar ahí. Arrere.
1: I la falta favorable a l'Hércules era una acció en la que jo crec que ha sigut el jugador del equip Alacantí, el que ha atropellat a Pepelu, però bueno, al final un minut i mig per a que acabi el partit. Ja veiem en la grada que alguns pues, se comencen a alçar, clar, per a evitar el atasc que ja es forma després en la ciutat esportiva de Paterna, però la veritat que una segona part, ara pararem en quan xule l'àrbitre, anem a estar atents de lo que passa al camp.
0: Bueno, pues ahí está ya en estos minuts extra que li queden a este partit. Tres de fechit, ojo de Haas, que ha tingut ahí una errada. Més mal que estava atent Dimitrievski, que s'ha fet mal. S'ha fet mal Dimitrievski en eixa topetada que ha tingut amb el jugador de l'Hércules, el porter del València, que s'ha fet mal en eixa jugada. A veure si no és res, se pot recuperar. Stole Dimitrievski, sembla que sí. Pues ahí está Stole Dimitrievski. Pues alzant-se, recuperant-se en este tram final ja de partit en estes dos minuts que resten de temps extra dels tres que ha fechit l'àrbitre d'este partit que va guanyar el València. Està guanyant 2-0. Ahí está ese valor llarg que trau Pepelu. Buscan precisament el valor per a Marcos Navarro. Arriba Jaume Durà, seguint la jugada. Ahí está Jaume Durà. Jaume Durà que la deixa per a que siga Filip Urinić. Tocant el valor, buscant ahí a Javi Guerra. Javi Guerra i Pepelu obrint a la dreta. Ahí per a Jesús Vázquez, que està en ixe carril. La deixa ahí per a Alejandro Panaig. I entrem ja en ixe últim minut d'estrès que li queden a este partit. Valor que troba la defensa de l'Hércules. Jaume Durà que vol recuperar la pilota. Ahí està el de Palomar. Que ve Jaume Durà. Mira, Jaume Durà con Senada de Tots, mare meva, quina classe. Quina jugada s'ha marcat.
1: Està traient el show, eh?
0: Sí, quina jugada s'ha marcat Jaume Durà. I és que té molt de talent, té molta qualitat. Ja diem que és un dels jugadors més prometedors de la cantera del València. Jaume Durà, dorsal 38, que va debutar ahir, que torna a tindre minuts i en protagonisme.
1: Pues sí, la veritat que altra cosa no, però... Bueno, el seu nom és Jaume Durà, però després d'aquesta última jugada podria ser rebatuixat com Jaume Durà, per el show que està donant, però bueno, ja que tindré calma, és un jugador molt jove, a veure què fa aquesta temporada en el València-Mestalla, però està clar que el futbol pues en més espais pues li queda molt més favorable al seu joc. Altre jugador que també l'afició reclama.
0: Pues ahí está, el final del partit que acaba de xiular l'àrbitre. El València que fica el punt i final a la seva pretemporada amb esta victòria 2-0 davant l'Hércules. Els dos gols marcats en esta segona part, minut 47 Javi Guerra i el segon de Rino Suke Sato en el minut 54 a passe de Javi Guerra. Pues el València que diu adeu a esta pretemporada en una victòria, en una millor segona part, bones sensacions des que ha oferit l'equip en la segona part per arribar al debut de la Lliga la pròxima setmana, el dissabte davant el Celta Vigo. Ahí ja començarà l'hora de la veritat, però bueno, se fica el punt i final amb una victòria.
1: Pues menys mal que esta segona part ha anat molt bé que el partit d'ahir i la primera part d'avui, la veritat que això sí que s'acabaren bones i millors sensacions per al partit de Lliga. També tenint en compte que al final pues, tenen jugadors que poden servir com a revulsius en casa, una bona senyal, i pues el València que ara soles li queda treballar, soles, entre cometes, que els entrenaments militars de pretemporada no son poc, ara les queda entrenar esta setmana per a plegar de la millor forma possible al dissabte en Mestalla, front al Celta, A les 7:30.
0: Bueno, pues punto y final a la pretemporada del Valencia, que vos en contacto así en VCF Media Radio en esta victoria de davant el Hércules, la tercera victoria del Valencia en la pretemporada, un empate y tres derrotes, en una buena reacción del equipo en esta segunda parte, en esos goles de Javi Guerra y de Rinosuke Sato. Eudisem, así, nosotros tornaremos de más con siempre el informativo del Valencia y ya la próxima semana el debut en la Liga, dissabte 7:30 a la Esprada en Mestalla, Valencia Celta de Vigo.
2: Han escuchado una reemisión del Partit del Valencia.
3: Hola, soy Stole Dimitreski, escúchame paradas en UFC Media Radio.
4: 100 anys d'història, etern el sentiment, eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a UFC Radio Safor. 87.6, la ràdio del sentiment.
5: Bienvenidos a Mestalla. Un legado. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno. Porque aquí se vive la tierra de valentía.
2: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27.
6: Hola, soy Joel Fontanet, jugador de Valencia Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del Valencia en VCF Media Radio.

0: VCF, els millors consells de salut pels professionals del València.
1: I aixòs bons consells, avui ens els apropa una de les doctores del València, Cristina Pérez. Què tal, com estem?
2: Bon dia, encantada d'estar així amb vosaltres.
1: Anem a parlar avui d'un tema que a mi em pareix, la veritat, que molt interessant. Conversàvem abans de començar esta conversa, valga la redundància, que

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: Continuem avui la nostra secció de la Fundació Te Dóna Vida per a continuar parlant de l'obesitat infantil i sobretot, ja dic, de previndre-la i combatre-la. I avui anem a parlar amb la doctora Isabel Torró. És la doctora que està en el servici de pediatria a l'Hospital General de València, però a més és la cap clínic del programa PAIDO, ese programa que ha sigut premiat a nivell nacional per a combatre i previndre l'obesitat infantil. I amb la doctora Isabel Torró anem a parlar pues, d'hàbits saludables, sobretot d'alimentació, que és molt important també per a previndre i combatre l'obesitat infantil.
2: És important comentar que els xiquets, que són organismes que estan en creixement des de que naixen fins que arriben a l'edat adulta, al estar en creixement necessiten una sèrie de nutrients fonamentals que van a aconseguir que la seva salut siga l'adequada. I aquests nutrients fonamentals es donen a l'alimentació. Entonces, per això és tan important menjar adequadament, perquè en funció de lo que mengem serà la nostra salut i el nostre desenvolupament. Per tant, és molt fonamental saber exactament quins són els components bàsics que hem d'ingerir en l'alimentació, tant en quant a composició d'aliments com al mateix temps de composició i característiques dels aliments, també saber les calories que ens aporten aquests aliments, perquè tan mal és no ingerir els nutrients que necessitem per créixer adequadament com ingerir uns nutrients que ens aporten un excés de calories que pot ser que ens suposen un problema de salut perquè es comencem a acumular un pes que a la llarga ens donarà uns problemes importants de salut ja en la infància com després en l'adolescència, i sabem que les persones o els xavals que en l'adolescència tenen sobrepès o obesitat segurament van a ser adults obesos, i aquest problema va ser molt difícil de revertir en l'edat adulta si no hem aconseguit nosaltres previndre-lo en la primera etapa de la infància i d'adolescència.
1: I avui la nostra secció, la Fundació Te Dóna Vida, continuem parlant de l'obesitat infantil amb els membres de l'Hospital General, amb aquest programa que està premiat a nivell nacional, el programa PAIDO, i avui parlem d'alimentació, que és molt important per a combatre l'obesitat infantil, a la doctora Isabel Torró, que és la cap clínica.

0: Cor UVCF. Els millors consells de salut pels professionals del valencià.
1: I aixòs bons consells, avui ens els apropa una de les doctores del València, Cristina Pérez. Què tal, com estem?
2: Bon dia, encantada d'estar així amb vosaltres.
1: Anem a parlar avui d'un tema que a mi em pareix, la veritat, que molt interessant. Conversàvem abans de començar esta conversa, valga la redundància, que hi ha molt que parlar, no?, sobre el que són les valoracions mèdico-esportives d'aptitud, allò que... per aquells que no sàpien estar per tant tècnica, no? És allò que veiem, no? Eixes proves que es fan abans de començar la temporada o quan hi ha un fitxatge per veure que el jugador està bé, no? Que està en condicions òptimes, en condicions aptes per a poder competir.
2: Correcte, correcte. Són els estudis que nosaltres fem, aquestes valoracions, el que ens permeten és detectar factors de risc o situacions inclús de malaltia que poden haver donat o no símptomes i que puguen suposar un risc no només de lesions, sinó temes vitals. Això és el més important, el que més ens preocupa.
1: Parlem de tot aquest treball, no? Totes aquestes proves que es fan de manera prèvia, de manera preventiva també, per evitar qualsevol esglai durant la temporada, no?, en aquest cas.
2: Correcte. Sí, perquè hi ha coses que són molt òbvies. Si una persona té una malaltia que el porta a estar ingressat a l'hospital, sap que té un problema, però hi ha vegades que persones joves que fan esport, que es troben fantàsticament bé, no es poden imaginar que tinguin un problema. No sempre és així. Pot haver un problema cardiològic que no doni símptomes i avui en dia tenim recursos per a detectar a temps tots aquests possibles problemes o la major part d'ells.
1: Evidentment, quan pensem en les proves, no?, en totes les proves que es fan de manera prèvia, moltes vegades vinculat a l'esport pensem, pues, que estiga bé muscularment, que no tinga cap lesió, no? El que més es mira, no?, o dona la sensació que més es mira, però tal volta a nivell de salut global és el menys important, perquè és cert que sí que te va condicionar que hi hagi una lesió o no, o un problema muscular o sí, o de qualsevol índole, però després hi ha altres que són els que són perillosos de veritat per a la vida.
2: Sí, sí, fixa't que parlem de valoracions mèdico-esportives perquè són àmplies, ara si vols sí, parlem un poquet en què poden consistir, però tenim molt clar que cuidar el cos és molt important i en un esportista és essencial i busquem tenir les millors condicions per un bon rendiment i clar, és bàsic, però és que vigilar el cor i altres òrgans, però particularment el cor, pot salvar vides. Perquè aquí un dels temes que ens preocupen sempre és la mort sobtada en els esportistes. Sí, sí. Sempre és un núvol negre que està per damunt nostre i que intentem evitar, perquè es pot evitar en moltes ocasions. No és l'únic, però és el que més por ens fa.
1: De fet, recorde que crec que ja des de fa algunes temporades, en este cas la Federació Valenciana ha inclòs també alguna prova en este sentit, dins de el mínim, no?, que exigeix per a competir, però m'explicaves, no?, que en València es va més enllà, no? I si vols comencem per els majors, no?, per explicar un poc aquestes proves que veiem en la tele, que te veiem moltes vegades en aquests vídeos en les instal·lacions d'IMET, UCV, en aquestes proves d'inici de temporada. Així les valoracions són molt completes, no?, amb prova d'esforç i tots els anàlisis pràcticament possibles.
2: Sí, molt completes, evidentment. Doncs sí, en aquestes valoracions de pretemporada que refereixes al primer equip, tant masculí com femení, inclús el filial, fem pràcticament les mateixes proves, s'inclou tot el que és una història clínica del jugador, tots els antecedents que pugui tenir de salut i de lesions, així com els seus antecedents esportius, la situació en l'equip, etc. També familiars, és important conèixer antecedents familiars, sobretot de temes vinculats a les cardiopaties, a mort súbita, tot això. I també fem una exploració física global, però el que és més específic per lo que tu m'estàs preguntant, el que fem és un electrocardiograma de 12 derivacions en repòs, que ja ens dona moltíssima, moltíssima informació. fem una ecocardiografia Doppler del cor, que és una ecografia, perquè els oients ens entenguin, sí, sí, igual que fem quan una senyora està embarassada per veure el fetus, no? Es pot veure com és el cor en moviment, es poden mesurar les parets del cor, es pot veure les vàlvules com tanquen i s'obren, tot això, sí. I fem el que és molt, molt significatiu, que és la prova d'esforç, en la qual, quina diferència hi ha? Pues que durant la prova d'esforç nosaltres mirem l'electrocardiograma, aquesta funció cardíaca, i en alguns casos també els gasos expirats, per a veure des del repòs fins a l'esforç màxim i després durant la recuperació com s'adapten tots els òrgans, anem a dir, vitals, durant l'esforç en aquests esportistes. I a més, aquestes proves ens permeten determinar quin metabolisme energètic utilitzen de forma predominant en cada nivell d'esforç, i això ajuda a conèixer la capacitat de rendiment que pot tenir aquest esportista, quin consum màxim d'oxigen, quins umbrals té, i personalitzar les càrregues i el tipus d'entrenament. I això es pot, de fet es fa servir, sí, clar. Sí. O sigui, són aspectes de salut, no només de salut, sinó de rendiment. I en això afegim després, de forma particular i personalitzada, les proves d'imatge pertinents. Hi ha jugadors que, a més de tot això, s'emporten altres proves de tipus radiològic o de ressonàncies, etc. I també fem les analítiques de sang i d'orina, que ens donen idea de la salut global i dels aspectes també de condicions del sistema immunològic, etc.
1: Evidentment, són unes proves molt completes, per com dius, adaptar al detall, no? Qualsevol càrrega, qualsevol circumstància dels i les futbolistes, però també per a, com diem a l'inici, no? Descartar qualsevol tipus de patologia, qualsevol, entenc que indicador que puga fer que ens hagin de preocupar, no? per la salut.
2: Doncs sí, perquè podem pensar que una persona jove que fa esport, que se sent forta, no té cap problema de salut, perquè si no li ha passat mai res, què ha de tenir? No té res. Mentida. O sigui, això, que no ho sapiguem, que no ho veiem, no vol dir que no hi sigui. I, de fet, es demostra que periòdicament detectem factors de risc i, en ocasions, patologies que es poden relacionar i que, de fet, es relacionen en la freqüència o la possibilitat de patir una mort sobtada. Això és molt important. I en futbol no és l'únic esport on es donen, però és un dels esports que, per la seva exigència, és més prevalent el tema de la mort sobtada. Per tant, aquestes proves ens identifiquen moltes vegades aquests problemes abans de que donin la cara, i es poden resoldre. És que la gràcia és que avui dia sabem que molts dels problemes que poden associar a aquest risc es poden tractar i es poden resoldre a temps.
1: Estem parlant del més major, d'aixes proves completes, però com això, en este cas en el València, en els serveis mèdics, es trasllada a l'acadèmia, per exemple, a aquells més menuts que també tenen els seus exàmens, les seves proves, en la ciutat esportiva de Paterna.
2: Doncs sí, el fet és que la llei no ens obliga a fer anualment o bianualment una revisió d'aquest tipus, però nosaltres, per la nostra tranquil·litat, cada any, i com a mínim cada dos anys, tots els xiquets i xiquetes de l'acadèmia tenen una revisió en la que s'inclou l'exploració física, la història clínica, tant personal com familiar, i un electrocardiograma de 12 derivacions de tots aquests xiquets i xiquetes que estan en la nostra acadèmia. En el cas de que per la història clínica, per l'exploració física o en aquest electrocardiograma que fem basal a tots, detectàrem alguna anomalia, demanem les proves complementàries pertinents, abans inclús de que tingués símptomes. I també, per sort o per desgràcia, diria per sort, hem detectat casos importants i que s'han pogut conduir a temps de tenir cap disgust.
1: La veritat que és algo que, com dies abans, no? És un núvol que està per ahí i que moltes vegades no li volem prestar atenció, i crec que està molt bé explicar això. I jo volia preguntar-te, per fer un poc, perquè estem explicant el que es faci en el València, per fer un poc de pedagogia també, en este cas, per exemple, les acadèmies internacionals o, en este cas, les nostres escoles conveniades, i és que, almenys, no?, el que exigeix federació, aixes proves i revisions, que se facin sí o sí, no? Que no, que ningú pense de dir, bueno, perquè moltes vegades passa dins de el barull, no?, del dia a dia dels clubs, que tractes de solventar moltes vegades el paperet per a que tinga la fitxa federativa, la llicència, però que estem posant en risc algo molt important, no? Com és la salut.
2: Sí, jo crec que això no té excusa. Pense que sóc de partidària que aquestes revisions, les valoracions s'han de fer sempre en qualsevol xiquet que comença una activitat física, una activitat esportiva, especialment de competició, la primera volta, sempre, obligatòriament, i el més desitjable fora que, si no cada any, mínim cada dos anys, es feren a tots, a tothom. Per bé que es trobi fantàsticament bé, perquè ja dic, no sempre donen la cara. Sí.
1: I per últim, ja per acabar, el consell per als aficionats, és una conversa que, mira, com nosaltres moltes vegades coincidim en els viatges, en el filial, moltes vegades ha eixit el tema, per exemple, de les proves d'esforç o d'aquestes valoracions que ens hem de fer, pues, també no traslladar que la gent, que en l'esport que fa, si fa ciclisme, running, quan aplega ja a certa intensitat, no, perquè fa els entrenaments i demés, que es mire, no? Que acudisca a centres especialitzats i que es faça alguna prova per a estar tranquil.
2: Per favor, no costa tant. I com a mínim en començar, sobretot en començar, perquè de vegades em pregunten, els pacients em pregunten, quan és el millor moment per fer-me una prova d'esforç? En quin moment de la temporada? Pues si no te l'has fet mai, al principi, quan abans millor, i si no després, pues depenent de les exigències i de les possibilitats de cadascú, pues cada any o cada dos, depenent del nivell d'activitat. Però una valoració mèdica abans de fer activitat física és important, i si es fa amb regularitat, és que a més ajuda molt.
0: El millor de VCF Media. 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla Centenari.

0: el millor de VCF Media.
1: Yo iba más detrás de ella, pico pala, y poco a poco pues la conquisté. En el 2015 ya decidí que tocaba ya casarme. Estábamos en la iglesia y íbamos mirando el móvil ahí de refilón mientras que no nos mirara el cura.
2: Recuerdo del día de la boda, el Valencia jugaba contra Las Palmas, y de estar llegando hacia el altar con mi padre del brazo y mi tía asomarse al pasillo y decirle: Rafa, que el Valencia va ganando 1-0, y decir: vale, es mi boda. Son anécdotas que recuerdas y que pues, el Valencia siempre está ahí.
1: Nos tenemos que dar una sorpresa, pero nos tenemos que llevar con los ojos vendados, claro. No imaginábamos ni a dónde íbamos ni qué íbamos a hacer, y mucho menos que íbamos a ir a pisar mi estadio otra vez. Nos fuimos a Nueva York y a Riviera Maya.
2: Jesús, para todo, tenía que llevar la camiseta del Valencia. Delante del estadio de los Yankees, a 0 grados, se quitó la chaqueta para hacerse una foto delante del estadio con la camiseta del Valencia. Quería dejar huella valencianista por donde pasara. Cuando el Valencia pierde, él está de mala leche. Y cuando el Valencia gana, le puedes pedir lo que quieras. Dile: vámonos a cenar a celebrarlo. Y te dice: vámonos. Yo fui a la final de la Champions en París y en Milán, y a mí me encantaría ir a la tercera final de Champions con él y encima ganar. La tercera va la vencida, o sea que a esa tenemos que ir juntos y ganar.
0: El millor de VCF Media.
3: VCF Radio, la radio oficial del Valencia Club de Fútbol.
4: Valencia. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats, per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
5: Cent anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a VCF Ràdio Safor. 87.6, la ràdio del sentiment.
6: VCF Ràdio, on millor sonen els gols del València.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Y así estem en l'informatiu del València, l'informatiu d'UBCF Media Ràdio d'este divendres 14 d'agost, on el València ahir a nit, així en l'estadi Antonio Puigades de la ciutat esportiva de Paterna, va ficar el punt final a la seva pretemporada en eixa victòria 2-0 davant l'Hèrcules amb els gols de Javi Guerra i de Rinosuke Sato. Ara ja comença l'hora de la veritat. El pròxim dissabte 22 d'agost a Mestalla, 7:30 de la vesprada, ixe València Celta de Vigo. El debut en la Lliga. Els primers 3 punts en xoc que tindrà el València el pròxim dissabte, després d'haver finalitzat ahir ixa pretemporada. Una Lliga, una temporada, esta, la 26-27, que comença ja este cap de setmana, però ja sabeu que el Betis va voler ajornar el seu partit i, per tant, el València la pròxima setmana començarà la Lliga en un inici de Lliga que ja ho hem comentat. Va ser molt dur i exigent, perquè València tindrà 3 partits en una setmana. El dissabte, el Celta de Vigo, el dimarts, el partit també a Mestalla davant el Betis, i després, la pròxima setmana, el diumenge, el partit a Riazor davant el Deportivo de La Coruña. Ja dic, després d'haver acabat ixa pretemporada, ara l'equip ja centrat, des de ja, en afrontar ixe partit amb les màximes garanties possibles per tindre un bon debut en ixe lliga. Ara analitzarem el que va ser ahir ixe últim partit de la pretemporada del València, ixa victòria 2-0 davant l'Hèrcules, com diem, amb els golejadors Javi Guerra i Rinosuke Sato, que han sigut de lo milloret. Els jugadors, podríem dir, més destacats també de la pretemporada del València, sobretot el japonès Rinosuke Sato, que és un dels fitxatges del equip i que, apunta a titular de cara a eixe debut de la Lliga per les bones sensacions que ha mostrat en esta pretemporada, on també sembla que ha quedat molt clar i també molt definit el que pot ser l'equip titular, l'11 per al debut de la Lliga, ja diem el pròxim dissabte davant el Celta de Vigo, a l'espera que arriben els fitxatges del València, ixe lateral dret en el que està treballant-se per a que puga arribar abans que comence la Lliga, però ja diem, és un 11 que sembla molt definit. Ahir ho van tornar a veure en el partit davant l'Hèrcules, de nou en ixe plantejament amb 3 centrals, amb 2 carrilers, ja dic, ixe sistema que ha vingut utilitzant Carlos Corberán des del partit davant el Trofeu Taronja, davant el Newcastle. Després ho van tornar a veure en el partit davant l'Hèrcules i ahir davant el Teruel, volia dir, i ahir davant l'Hèrcules. Ara ho comentem tot, perquè també jo crec que tenim que parlar, ja que anem a fer un poc balanç de la pretemporada, dels nous propis, de Sato, de Javi Guerra, del protagonisme que han tingut els jugadors canterans, els jugadors de l'Acadèmia, els jugadors del Mestalla, que han estat ahí ajudant en esta pretemporada en el primer equip, en ixe debut de Jaume Durà i de Marc Martínez en el partit davant el Teruel. Ahir van tornar a jugar en el tram final del partit. Ahir també va debutar altre jugador, el lateral del Mestalla, Marcos Navarro, i ahir Rodrigo Gamón pues va a tornar a jugar en esa banda dreta, a ir de carriler dret. Altre dels jugadors, ja dic, destacats de la pretemporada del València en quant als canterans. Bueno, pues ara ho comentem tot, i parlant, per cert, del Mestalla, ara vos contarem el fitxatge que acaba d'anunciar l'acadèmia per al filial del València. Es tracta de Román Davis, un lateral dret veneçolà que arriba cedit del equip Universitat Central de Venezuela, és internacional sub-20, va jugar al Mundial de Qatar sub-17 i és un jugador també en una molt bona projecció i que arriba per incorporar-se, ja diem, al Mestalla. Un Mestalla que demà té també partit de pretemporada, així, en el Antonio Puigcerdà, des de la Ciutat Esportiva de Paterna, davant el Nàstic de Tarragona. Ho comentem tot, perquè també el València femení ha anunciat el que va ser la campanya de renovació d'abonaments per al retorn a la Lliga F, per a que la pròxima temporada, per així, per l'Antonio Puigcerdà, van a passar els millors equips i les millors jugadores, i des d'avui i fins el 20 de setembre te pots abonar al València femení i vindre a tots els partits de la Lliga F en un descompte especial del 20% per als abonats que van vindre la passada temporada. I és que el València femení vol pues reconèixer la fidelitat, el compromís que van tindre eixos abonats l'any passat, ara en este retorn a la Lliga F en eixe 20%. Bueno, pues de tot això i moltes més coses ja diem, anem a parlar en este informatiu del València, que recordem cada dia podeu veure en la app, en la web, en el canal de YouTube del València, com heu pogut veure tots els partits de la pretemporada, que pues una volta més, i el partit d'ahir va tindre també pues una molt bona acceptació i també una molt bona audiència, i aquest partit, l'últim de la pretemporada davant l'Hèrcules, pues ja diem, tots els dies també podreu veure este informatiu i escoltar-lo en el cotxe, també amb aquesta novetat que tenim de cara a esta pròxima temporada a través de l'app i en els dispositius de CarPlay i Android Auto. Ahí pues també podeu escoltar en la ràdio, pues VCF Media Ràdio. I els que no arribeu al directe, ja sabeu, també tenim el nostre podcast en iVoox i en Apple Podcast. Dit tot això, saludem ja a don Vicent Burguete.
2: Hola, hola, bona vesprada, Robi. Pues altre partit més del València Mestalla en esa última prova de pretemporada per a encarar ja l'inici de la Lliga. Recordem, avui comença la segona divisió i la setmana que ve pues és el torn del València en la Lliga. Este cap de setmana ja arrenquen les competicions oficials, tant la primera com la segona divisió. Aixina que ahir, victòria de l'equip de Carlos Corberán, va vindre bé per a pues recuperar esa moral després del partit del Teruel, per agafar ritme. També, com tu dius, van jugar també jugadors de l'acadèmia, i a més, jo crec que van deixar prou bones sensacions. El feedback pareix que és prou positiu. Els canterans, quan li donen oportunitat, responen. I, pues, entonces, veurem com va esta setmana.
1: Ara ja, pues, a pensar, com diem, en ixe debut ja en la Lliga, ja va de bo, els tres primers punts en joc. La pròxima setmana, pues, pràcticament en una setmaneta, a Mestalla, ixe partit davant el Celta de Vigo, i des d'avui ja pues tots els esforços evidentment també han estat centrats en esta pretemporada, però ara ja més i cap en ixe debut de la Lliga del nostre València davant el Celta de Vigo. I avui l'equip que ha tornat a entrenar-se així a la Ciutat Esportiva de Paterna, Vicent, mirant ja pues a ixe debut en la Lliga, en ixa bona notícia que venim contant en els últims dies, i és que Sadiq, el davanter nigerià, està recuperat de la seva lesió i s'apunta per al debut de la Lliga.
2: Pues el primer debut Jíger de Omar Sadiq en el València Club de Futbol, perquè recordem que ha estat en dos temporades vestint els colors i marcant gols en el València Club de Futbol, però havia sigut sempre en la segona meitat de temporada després de plegar en el mercat d'hivern. Ara va començar des d'agost el Látigo de Kaduna, que per fi s'ha recuperat d'aquesta lesió, està ja entrenant en el grup, a veure si pot continuar fent treball i agafant forma per al inici de Lliga, però serien molt bones notícies perquè ja hem vist que Omar Sadiq al final en dos mitges temporades acumula 12 gols i pues bueno, la veritat que la mitja golejadora d'Omar és prou bona i pues veurem com marxa en este debut Lliga.
1: Bueno, pues Sadiq és bona notícia, ja dic que avui també pues, s'ha entrenat també el grup, al igual que estos últims dies, i sí, després de recuperar-se d'aquesta lesió muscular que va patir en la pretemporada, en el partit davant el Castelló, que li va impedir anar a l'estatge d'Anglaterra, pues Sadiq estarà per a aquest partit davant el Celta de Vigo. Luis Rioja, ja diem, va ser molt, molt, molt difícil que puga estar, continua recuperant-se i treballant pues, en els readaptadors i fisios, recuperant-se d'aquesta lesió, que també pues, ha patit en esta pretemporada, el jugador sevillà, i la resta pues, tampoc, evidentment, pues, van estar perquè són lesions de llarga durada, com Fulquier, encara que està en el tram final de la seva recuperació, però ja diuen que no va arribar, que dir de Copete, tampoc, pues, de Diego López, però bueno, així està l'infermeria del València, Vicent.
2: Bueno, una infermeria que pareix que no dona tregua ni en pretemporada, però al final hi ha que adaptar-se, això és futbol, és el futbol professional, i per això també pues, tenim professionals que ajuden els futbolistes en la seva recuperació, com han fet en Omar Sadiq, com estan fet en Rioja, com també estan fet en els lesionats de llarga duració, però clar, el Sevilla és molt difícil que estiga en la jornada 1, veurem si pot en la jornada 1, que se mantenga en el primer partit que correspon a la jornada a dos, esperem a veure que puga plegar al següent partit, també serà prou complicat que aplegui al partit del Betis, així que quan tingui que plegar, aplegarà, però hasta ara a competir en el que tenim, com hem de fer, i pues Sadiq, l'única novetat que sí que torna de la infermeria.
1: L'equip que tindrà este cap de setmana de descans i el dilluns ja retorna al treball, així a la ciutat esportiva de Paterna, com diem ja, per a preparar el debut en la Lliga el dissabte a Mestalla davant el Celta de Vigo. Després d'acabar a nit la pretemporada, així en l'Antonio Puigades, en eixe partit davant l'Hèrcules, 2-0 amb els gols de Javi Guerra i de Rodrigo i de Sato. Rinosuke Sato van ser els golejadors del partit. Un Javi Guerra que en acabar l'encontre va parlar i va reconèixer que és bo acabar pues, la pretemporada en una victòria, en bones sensacions.
3: Mucha fuerza a la familia de Mario que bueno que nos ha dejado y que bueno que tendremos un valencianista más apoyando desde arriba. Toda victoria creo que siempre es positiva, está claro que habrán cosas que seguro que tendremos que mejorar, que mirar, pero bueno, creo que es importante acabar con victoria la pretemporada. Sí, o sea, se puede entender porque al final, bueno, hay que ser realistas, los últimos años no han sido como la gente piensa, entonces, bueno, se puede entender esa parte, pero creo que también hay que dar confianza al equipo porque la temporada no ha empezado y bueno, creo que es importante empezarla bien con el apoyo de todos. De momento estoy aquí, entonces mientras esté aquí, quiere decir que me quedo. Bueno, discurso como tal creo que tampoco, al final creo que la pretemporada está para eso, para probar diferentes cosas, ver lo que mejor le viene al equipo, cómo mejor se adapta y bueno, pues ahora está probando línea de 5 que a lo mejor es algo sorprendente, pero como te digo, por algo será, verá que puede ser beneficioso y bueno, a muerte con ello. Bien, al final siempre digo eso, que me gusta jugar suelto, bueno, con esa libertad que me permita venir a la base, llegar al área, un poco de todo, y al final, bueno, si viene con goles y asistencias, pues seguro que mejor. Hombre, en el mercado seguro que puede pasar cualquier cosa, pero es lo que dices, tengo contrato, estoy aquí, creo que he respondido ya muchas veces, pero lo entiendo también, entonces, bueno, es lo que digo, estoy aquí y bueno, creo que no hay nada más que decir. Pues lo veo normal, al final es que si los jugadores son los primeros que no confían en el míster, creo que no vamos a llegar a ningún buen puerto, entonces creo que todo el mundo tendría que ir de la mano, porque si no, creo que las cosas no van a salir como a ninguno le gustaría. Y al final está claro que faltan jugadores en algunas posiciones, pero creo que hay buen equipo, que está claro que, como te digo, que faltará algún jugador más para bueno, rellenar la plantilla, pero bueno, creo que los que estemos el primer día tenemos que ir a muerte todos, ser un equipo que de eso se trata y ir a por el primer partido.
1: Javi Guerra, les declaracions del jugador del València que començava pues tenint ixe record per ixe xiquet que ens ha deixat, Mario Hidrach, que està molt vinculat al València. Bueno, pues ahir Javi Guerra va voler tindre ixe record per a la seva família i per a Mario Hidrach, que allí des del cel segur que també pues estarà pues mirant al seu equip i als seus ídols, com eren, pues, ja dic, Diego López i el míster Carlos Corberán. Bon detall, evidentment, el que va tindre pues ahir pues Javi Guerra, que parlava de lo important que és acabar la pretemporada en aquesta victòria que va aconseguir el València davant l'Hèrcules, del seu futur, que sempre se parla, diu que ell té contracte i que està així en el València. Vicent, i bueno, d'aquesta victòria ho comentarem ahir en la retransmissió del partit, un València que va estar millor en la segona part. Jo crec que va reaccionar bé a lo que va ser una primera part pues molt igualada. De fet, els dos gols pues van arribar en el començament de la segona part, el gol de Javi Guerra al minut 47, després el de Sato en el minut 54. I bueno, jo crec que això és un poc l'anàlisi, no?, que podem fer del partit, d'aquesta victòria i de l'últim partit de la pretemporada del València. Ara entrarem en nos propis, en més detalls, però bueno, del partit jo crec que el València, sobretot en la segona part, molt superior, Vicent.
2: Sí, la veritat que l'equip que va anar de menys a molt més. En la primera part pues, vam veure un equip gris que no es va trobar, que tenia la pilota, sí que és de veres, tenia també la iniciativa, no li generaven quasi ocasions, però no acabava de materialitzar les oportunitats en els últims metres. Lo que sí que van fer després de ese túnel de vestuaris, no sé què li diria el míster, no sé què li dirien el staff tècnic, però les instruccions van ser bones. El gol que aplegava de Javi Guerra, el golàs de primeres, i després també pues, Rinosuke Sato a passe de Javi Guerra, que la veritat que va fer un molt bon partit en aquesta zona de tres quarts. Pues, Joan Mesiverà també pues, parlava important d'anar tots de la mà, que l'afició confie en l'equip perquè encara no ha plegat la temporada. Anem pues, bueno, anar tots a una en este principi lliguer, a veure si l'equip pot arrencar de la millor forma possible la competició domèstica per a sumar els punts que pues, corresponen, però ja t'he dit, ahir la veritat que una primera part més plana, més gris, però la segona part pues, l'equip va jugar bé, se va trobar sobretot molt important, molt còmode en ese nou sistema i pues, el València, que ara sí que sí, ja està preparat per a la Lliga.
1: El València, que anit va tancar ixa pretemporada sin l'Antonio Puchade, sin ixa victòria davant l'Hèrcules, tres victòries, un empat, pues, tres derrotes en els partits pues, que ha disputat, que va començar pues, en ixe stage en Olot, després així la Ciutat Esportiva de Paterna, els partits davant el Castelló i davant l'Eldense, després l'estatge en terres angleses, en Sant George Park, allí pues, li va guanyar al Derby County i va empatar davant l'Stock City. Després va vindre el trofeu taronja la setmana passada davant el Newcastle, la Mestalla, on el València pues, va perdre, i després estos últims partits que ha disputat esta setmana, així en l'Antonio Puchades, en pues, ixa derrota davant el Troel, i ahir la victòria davant l'Hèrcules. i sobretot els noms propis de la pretemporada. Jo crec que jugadors pues més destacats que ahir també van tindre pues ixe protagonisme, tant Javi Guerra com Sato, no? Els golejadors del partit, Javi Guerra.
4: Sato una altra volta, ahí per a Urinic, Javi Guerra dins l'àrea, Javi Guerra, a veure Javi Guerra, busca el llançament, el gol, i gol! De Javi Guerra, gol! El gol de Javi Guerra, al minut 40, se de partit, només començar esta segona part, i se jugada que havia protagonitzat i Filip Urinic li ha buscat el passe dins l'àrea per a Javi Guerra i ahir ha definit molt bé el de Xilet avançant al València.
1: Javi Guerra en golejador, bueno, hem tornat a veure pues ixe gol, bueno, pues com arriba pues dins l'àrea, com retalla i com definix el de Xilet, que Vicent ha sigut, jo crec que ja ho va ser en la segona volta de la Lliga, en el tram final de la passada temporada, un jugador diferencial, i ho hem vist també en esta pretemporada, no? Jugant en eixa posició de 10, de segona punta, més alliberat, ahí pues Javi Guerra crea i també té gol.
2: Pues fixa't que és curiós, perquè justament ahir en el Antonio Puchades, on van veure brillar a Javi Guerra en el València Mestalla, és a dir, en el filial, clar, ell ho feia en la posició més atrasada de 6, veient el xoc de cara, però la veritat que com a 10 ara està actuant en el primer equip i està fent

0: en esta pretemporada, bueno, pues a ir marcant ixe gran gol i després donant el passe de gol a Rinosuke Sato, que és, jo crec que, l'altre protagonista de la pretemporada del València. Ahir va marcar el seu segon gol en el seu compte particular.
1: Ahí está Guido, tocant-la molt bé. Hugo Duro, ara per a Javi Guerra. Javi Guerra, Sato, Sato, Sato, gol! Gol! Sato! Sato, el gol del València, el segon en una bona jugada, sí senyor, Aigo Duro, Javi Guerra, con li ha filtrat el passe per a Rinosuke Sato i el japonès que torna a marcar.
0: Rinosuke Sato, que va tornar a marcar ahir el seu segon gol en esta pretemporada, ha sigut, jo crec que també de lo milloret, del més destacat. I bueno, podríem dir que la revelació i la gran sensació de la pretemporada, Rinosuke Sato, que ens ha demostrat, Vicent, bueno, en el poquet temps que porta en el València, ja ho diem, que s'havia adaptat molt bé, que s'havia integrat perfectament a lo que era, pues, el treball del grup, de l'equip, al que volia i li demanava, pues, tàcticament també l'entrenador, i hem vist aquestes virtuts que ens diuen de Sato, de ser un jugador ràpid, elèctric i en gol.
2: Fixa't, Robi, que ja ho advertien els jugadors del primer equip quan va plegar el jugador japonès. Deia, bueno, és un jugador que en espais reduïts és molt bo, que és diferencial, marca la diferència, i en efecte, si no ho ha demostrat també en el camp, jo crec que és clau, no, vital que Sato ha plegat en esta forma a València, perquè al final nosaltres veiem un jugador, però realment és un xaval de 19 anys que ve del Japó, d'altre continent, que ve, pues, pràcticament a soles en les dificultats que això implica, no? Pues, com he vist, la veritat que s'ha adaptat de categoria al grup, tant fora com sobretot dins del camp, és el que compta, el que ens interessa, i bueno, pues, un Sato que junta Javi Guerra, i atenció, jo crec que també tenim que fer menció especial a la porteria, que crec que tant, bueno, pues els guardametes han rendit prou bé en esta pretemporada, però clar, són menys vistosos. Sato junta Javi Guerra en quant a jugadors de camp ho han fet de categoria, i pues lo que més me queda és que Sato, antes de que le plegue la pilota, ja sap lo que fer. Ahí ho veiem en la definició del gol, pues se veu com Sato va correguent i ja sap perfectament on va ficar la pilota, on no pot aplegar el porter.
0: I apuntant a l'11, titular consolidat, perquè ara des després també, pues, entrarem, no?, en el que pot ser, pues, ja aquest 11 que va definint, que va tenint, jo crec que, molt clar de cara a lo que serà el debut de la Lliga, però Sato és un fixe.
2: Home, Panosero, la veritat que ha fet una pretemporada espectacular. A més, a banda, recordem que no és que siga simplement un jugador, pues, el típic jugador asiàtic que se fia en la pilota, que té qualitat, que quan té la bola molt bé, però quan no la té no ho fa, sinó tot el contrari. Sato és un jugador que quan té la pilota és quan destaca, però és que sense el baló als peus també treballa, és un jugador, te diria que inclús físic, té prou aguante. Recordem que ho ha plegat a posar Corberan per les circumstàncies del partit en el carril dret, i ell, pues, tornava, anava en ese i de vuelta, ho ha demostrat Sato. Aixina que, com tu dius, Robi, estava perfilant-se ese 11 titular per al partit del Celta. Estic seguríssim que tant Sato com Javi Guerra estaran en el 11 inicial, a no ser que tinguin algun imprevist de setmana.
0: Bueno, pues ja diem, jo crec que ahir van ser els protagonistes, Javi Guerra i Sato, en la victòria del València, i ja diem, per a mi jo crec que també han sigut protagonistes de la pretemporada, que estem fent un balanç en eixos nous propis, pues tant Sato com Javi Guerra, no? Diferencials. Bueno, com van veure ahir en eixos gols, i ja dic, i sobretot parlant de Javi Guerra, com

0: a demostrar la passada temporada i ha començat pues, esta igual. Ara ja va de bo, comença la Lliga i anem a veure-lo. Esperem que tinguin pues, esta continuïtat, que és important. I també tu dius, Dimitrievski també va ser altres jugadors importants la passada temporada, la segona volta de la Lliga, decisiu, determinant en molts partits, donant-li punts, ho hem dit, a l'equip. I Dimitrievski, pues, en esta pretemporada, jo crec que també l'hem vist en ixe paper. També vull destacar, ara després pararem dels canterans, de lo que han aportat, que jo crec que ha sigut molt i molt bo, però també a Jesús Vázquez, eh? Crec que Jesús Vázquez també està donant, jo crec que, passos importants, i també l'altre dia, quan va eixir en el Trofeu Taronja, després de la expulsió que va patir José Luis Gallá, ahir va ser titular. A mi m'està agradant també molt Jesús Vázquez, eh?
1: Sí, sobretot perquè s'està podent desempenyar en les dues bandes. Ja ho veiem l'altre dia en el Trofeu Taronja actuant en ese lateral dret. Després, per circumstàncies del partit, pues, torna a la seva posició natural. Però ahir també el veiem, que va començar com a lateral esquerre, i en l'entrada de Marcos Navarro, altre lateral Medellín Paterna, pues, Jesús Vázquez va ocupar el carril dret mostrant la seva polivalència. I jo crec que, Robi, que també m'aplega en un moment provo de confiança Jesús Vázquez, importantíssim per començar una temporada en la que jo crec que el jugador també té ganes de donar un passet endavant, perquè recordem que en inferiors, en Paterna, la veritat que ha sigut diferencial tant en València com en la selecció espanyola, així que ara Jesús Vázquez està aplegant al seu nivell òptim des que està en el primer equip, i jo crec que pues, bueno, va ser una peça important en la temporada.
0: Continuem en este informatiu d'este divendres 14 d'agost, fent balanç a lo que ha sigut la pretemporada de València, però mirant ja el debut en la Lliga. El pròxim dissabte, 7:30 a l'esprada, i ser València, Celta de Vigo.
2: Hola, soy Javi Guerra. Celebra todos nuestros goles en la radio oficial del club.
3: Abónate al Valencia Club de Fútbol Femenino 26-27. Campaña de abonos hasta el 20 de septiembre. Con un 20% de descuento para los abonados de la temporada pasada, socios VCF y los menores nacidos a partir del 14 de agosto de 2010. Junts, juntes, la vostra veu, la nostra força. Abónate al Valencia Club de Fútbol Femenino en valenciacf.com. Abono válido para los partidos de la Liga F y Copa de la Reina en el Antonio Puchades. La historia no acaba, continúa.
4: Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra, esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, tots a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM.
3: Escolta VCF Media Radio des de qualsevol part del món per l'app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil. Haz realidad el sueño de tu peque y consigue que sienta la emoción de Mestalla gracias a Divina Seguros. Contrata cualquier seguro de Divina Seguros y entrarás en el sorteo para que puedas salir de la mano de un jugador del Valencia Club de Fútbol en el partido contra la Real Sociedad. Además, disfrutarás de una entrada doble para vivir la experiencia con él. Infórmate en divinaseguros.com. Divina Seguros. Aseguramos la mejor afición.
5: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta, se entrena, se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
6: VCF Media Radio. La veu del Valencia Club de Fútbol. Conecta't al sentiment.
0: Estem fent balanç a lo que ha sigut la pretemporada del València, on també jo crec que ha quedat molt clar, i sobretot mirant ja pues, el debut en la Lliga el dissabte més davant el Celta Vigo, pues, l'equip titular, el 11, que pot alinear Carlos Corberán. Jo crec que està molt definit, molt clar. Això sí, a l'espera que arriben els fitxatges. Continuem pues, pendents de l'incorporació d'aquest lateral dret, que el València pues, continua negociant per a que s'incorpore pues, en els pròxims dies, quan abans, si pot ser abans del debut de la Lliga, aquest lateral dret. Però ja dic que a expenses d'això, que se recupere també pues, Luis Rioja, que és una baixa, jo crec que important, tenim molt decidit, molt clar, el que pot ser ixe 11, no, Vicent?
1: Pues sí, més o menys jo crec que està claríssim. El meu únic dubte a lo millor és el dibuix, però jo crec que si Corberán ens ha atxat estos últims partits en ixa línia de 5, pues serà ixe 5-3-2. Robi, si vols, canta-ho tu, que eres el que sol cantar-ho.
0: No, home, anem a veure. Lo que hem vist des de el trofeu taronja davant el Newcastle, després esta setmana davant el Teruel, ahir davant l'Hèrcules, pues és ixe 11 en Dimitrievski en la porteria, en tres centrals com De Haas, Tàrrega i Pepelu, que ho van veure en el taronja, i això pues s'ha consolidat en el dia d'ahir, perquè en el Teruel pues va jugar l'altre equip, és que van tindre més minuts, però ahir ja dic, va tornar a repetir pues, aquests tres centrals, en Pepelu, De Haas i Tàrrega. Les bandes van ser per a carril esquerre, per a Jesús Vázquez, el carril dret per a Rodrigo Gamón, el jugador del Mestalla, perquè Gallar, recordem, va jugar davant el Teruel, per l'expulsió que va patir davant el Newcastle. El centre del camp per a Guido Rodríguez, el nou capità del València. Ahir va exercir segon capità per darrere de Gallà en companyia de Urinic, en Javi Guerra, ahir, però ja dic, pues, més alliberat, en llibertat de moviments, i dalt Hugo Duro i Rinosuke Sato, no? Que també en aquesta posició de Sato van veure, no? Ahir tenia pues, llibertat el japonès. Crec que això és el que ha vingut treballant de cara a el que pot ser el debut de la Lliga el pròxim dissabte, Vicent.
1: Sí, fixa't que li tinc que fer a ese enllaç que pot fer Sato en Hugo Duro. Per què? Perquè en més espais, atacant l'espai, Hugo Duro en la Lliga pues, sol estar més còmode. Recordem que en les últimes temporades, pues, el davanter madrileny, ja t'he dit que les dades parlen per si soles, ha marcat 13 gols, 11 gols i 10 gols, sempre pues, passant aquesta barrera dels 10 gols, que jo crec que és molt important, i crec que també pues, li feia falta un poquet ixe jugador que jugue més per darrere, en lloc d'una doble punta al uso habitual, pues un jugador que sí que conecte lo que era Javi Guerra, pues ahora sí pueden ser Javi Guerra y Sato, dos jugadores que tienen un muy buen último pase. Si le pueden enchufar balones con tanto Hugo Duro como Omar Sadik, pues será buena señal, y yo creo que al final será feina desde davanters, pues Bores en portería. Ahora veiem también en la repetición la ocasión de Aymar Blázquez, el davanter de Paterna, que con els jugadors que jugaren ahir i abans ahir en la pretemporada també del València-Mestalla, jo crec que van tindre un bon rendiment. Corregim-me si m'equivoque, Roy.
0: Sí, no, anem a veure, és el que estem comentant i estem dient. I ara pararem dels canterans, que jo crec que també tenim que detindre-nos, no?, en el que ha sigut una bona pretemporada per part d'ells. Però, ja dic, tornant a aixe 11, de cara a lo que pot ser el debut en la Lliga, ja dic que Sadik també està recuperat, també és, evidentment, és una alternativa, una opció en atac, però bueno, a l'espera també que arribi aixe lateral dret i que se recupere pues Rioja, crec que aixe és el plantejament, el sistema que ha volgut, jo crec que, jugar el míster en estos partits. Recordem que els primers partits de la pretemporada va jugar una defensa de 4, però ja dic, en tindre lesionat a Rioja, també a l'espera d'ixe lateral dret pur que vol fitxar el València, pues ha fet este plantejament, que jo crec que pot ser també per a que inicie pues la Lliga el pròxim dissabte, que és el que ha vingut treballant, ja dic, des del Trofeu Taronja, l'altre dia davant el Teruel, encara que no van jugar, va ser un equip diferent, però el plantejament va ser el mateix. I ahir, pues en ixe partit davant el Hèrcules, en ixa posició de Javi Guerra, que ja ho hem dit, pues de 10 jugant de mitja punta en llibertat de moviments, al igual que Sato, perquè Sato també ho van veure, pues jo crec que ahí poden fer pues molt de mal, poden ser jugadors perillosos, i és una variant també pues en atac. Algo més al respecte tot això, Vicent? Vols afegir algo?
1: No res, per enllaçar, si vols, en el tema cantera, a tres jugadors que també poden jugar en esa posició de Javi Guerra i Sato, pues són Jaume Durà i Marc Martínez. Però quan vulguis, pues parlem de Javi de Paterna.
0: Home, jo crec que tenim que parlar dels canterans, els que han estat en esta pretemporada, ajudant al primer equip. I bueno, Rodrigo Gamón, que ahir pues va jugar en ixa banda dreta, en ixe carril dret, que ja havia jugat de lateral en alguns partits d'esta pretemporada, però ahir el van veure pues en ixe equip jugant per banda dreta. Crec que és altre dels jugadors pues a destacar de la pretemporada en quant als canterans, perquè bueno, jo crec que és un jugador que tu el coneixes bé en el Mestalla. Compromís, intensitat, ganes, voluntariós, tot això ho hem vist quan ha jugat i ha debutat esta pretemporada en el primer equip.
1: Mira, Robi, Rodrigo Gamón, per a que la gent mos entenga, és un guerrero. Si tu li dius ves a la guerra, ell va a la guerra en tot, perquè recordem que ara la gent ho està descobrint ahí en ese lateral, però com hem dit a lo llarg de tot el mes, Rodrigo Gamón, la seva posició natural és davanter de nou i extrem, jugant de 11 per la banda dreta o per l'esquerra. Però bueno, és un jugador que, lo que estàs dient, Robi, és tan intens i és tan tentat de caràcter i és professional, que al final intenta complir on siga, i paradoxicament ell, siguent atacant, pues va tindre que debutar en el València-Mestalla de lateral. Ho va fer bé, de fet va marcar inclús gols, va veure porteria, i ara en el primer equip també té que debutar en ese lateral dret. I ja que tindre en compte que per al futbol modern pues és un jugador que no desentona en absolut en esa posició, perquè és de molta anada i tornada, és de molt recorregut. Ahir el van veure, de fet ahir ara en la repetició ho estàvem veient, i pues bueno, sí que t'he de dir, Rodi, que per a lo que estic acostumat a veure en Paterna d'ell, ja pues anys arrere, em falta un poquet per dir-ho així, que aplegue més en la pilota, que siga més vertical. Però de totes maneres, pues la mitad que tan Rodri Gamón comença tres del València de Mestalla, han sumat en minuts, han sumat en sensacions, han sumat en joc, però sí que és de veres que Gamón és el que més papeletes per les circumstàncies de l'equip té de aplegar al ICE de Butlliguer en el 11 inicial.
0: I després, també, ja ho comentàrem, en la retransmissió del partit davant el Teruel, ahir davant l'Hèrcules, els de Butch. Ahir va debutar Marcos Navarro, el lateral del Mestalla, i en el partit davant el Teruel, pues, dos jugadors que apunten ben alt, com són Jaume Durà i Marc Martínez. De fet, ahir també van acabar el partit jugant i deixant, jo crec que, detalls de la qualitat que tenen estos futbolistes, eh?
1: Pues sí, la veritat que si vols rapidet, pues el que tu deies, Marcos Navarro, en ese lateral esquerre, jo crec que és un jugador prou complet, és un jugador que sempre complís, ha pegat un pas endavant esta última temporada, tant en la parcel·la defensiva com en l'ofensiva. De fet, ahir vam veure que no dona un partit per perdut, un valor per perdut. Els partits ja saben que en València no són mai per perduts, i també pues, Jaume Durà, Marc Martínez, Aymar, Panats, que també va actuar en esa posició de central, però en la pilota jo diria que Jaume Durà va ser a lo millor el que més coses es va atrevir a fer, perquè, ja ho dèiem, advertia que la gent se fixe en Jaume Durà quan no té la pilota, quan va rebre, perquè és un jugador que sempre està orientat, un jugador que sempre la demana. Recordem, Robi, és any 2008. Jaume Durà encara està en el seu últim any de juvenil. Així que jo crec que el fet de que puja al primer equip, jugue contra gent que quasi li dobla l'edat i siga un jugador tan participatiu, sempre és un plat de bon gust, perquè aquest tipus de jugadors en qualitat, si no tenen la pilota, pues no lluïssen, i ahir Jaume Durà va intentar tot.
0: Bueno, pues el balanç que hem fet a la pretemporada del València, que va finalitzar a nit, en eixa victòria davant l'Hèrcules, en eixa protagonisme que també han tingut els canterans. I ara, com diem ja, pues a mirar al debut de la Lliga, una Lliga, una nova temporada, la 2026-2027, que comença este cap de setmana per alguns equips, com el Llevant, l'equip de la ciutat de València, que començarà davant l'Espanyol, però ja dic, nosaltres esperarem a la pròxima setmana, a ixe partit el dissabte davant el Celta de Vigo, i ja dic, ara pues, quan torna l'equip, que serà el dilluns, al treball, als entrenaments, pues ja pues, a preparar-se bé i arribar en les millors condicions a aquest partit, perquè ara ja, com diuen, comença a l'hora de la veritat i els primers tres punts en joc. Fem ara una pausa, i ja que estem parlant dels canterans del Mestalla, del filial, que han ajudat i molt al primer equip en esta pretemporada, anem a contar-vos el fitxatge que ha fet el Mestalla, el filial del València, per la pròxima temporada.
2: Hola, soc Jesús Vázquez. Escolta tots els partits en VCF Media Radio.
3: Abónate al Valencia Club de Fútbol Femenino 26-27. Campaña de abonos hasta el 20 de septiembre. Con un 20% de descuento para los abonados de la temporada pasada, socios VCF y los menores nacidos a partir del 14 de agosto de 2010. Junts, juntes, la vostra veu, la nostra força. Abónate al Valencia Club de Fútbol Femenino en valenciacf.com. Abono válido para los partidos de la Liga F y Copa de la Reina en el Antonio Puchades. La historia no acaba, continúa. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. Los pies de los jugadores del Valencia Club de Fútbol están en las mejores manos, las de Podoactiva. ¿Y los tuyos? ¿A qué esperas? Estudio biomecánico de la pisada, plantillas personalizadas, quiropodia, cirugía del pie, la tecnología más avanzada del mundo y los mejores profesionales para cuidar de ti.
7: Pide cita en Podoactiva Valencia, calle Valle de la Ballestera 52B o en Podoactiva Paterna, calle Mayor 2. Consulta las condiciones especiales para socios y abonados. Podoactiva, proveedor oficial de podología y biomecánica del Valencia Club de Fútbol. Los podólogos de nuestros jugadores y también los tuyos. El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amés llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
8: VCF Radio, la Academia.
9: Amunt València.
0: És l'anunci, que ha fet l'Acadèmia per a, bueno, el nou fitxatge del filial del Mestalla, Roman Davis, ja que estem en la setmana de l'eclipse solar, pues ahí, pues els nostres companys de l'Acadèmia que han volgut jugar i així pues han presentat el nou lateral dret del filial del Mestalla, Vicent.
1: Exacte, bueno, és un jugador, Roman Davis, que estarà, bueno, recordem que és edat 2008, és a dir, que estarà a cavall entre Juvenil i València Mestalla, el lateral veneçolà que ve de Universitat Central de Venezuela, de la Lliga Venezolana. És un jugador prou polivalent en ese carril dret, d'anada i tornada, en molt recorregut. Ha sigut internacional en les categories inferiors de Venezuela, inclús siguent sub-20, tenint 18 anys. La veritat que també ha disputat un mundial en la selecció sud-americana. Pues esperarà Roman Davis, veurem com s'adapta a l'equip, però ja diem, ha començat a entrenar en el Mestalla, s'està adaptant i a veure si demà el podem veure sobre la cespa.
0: Un Roman Davis que en les primeres declaracions, així a UCF Media, ho ha dit molt clar, és un somni poder vindre així a l'Acadèmia del València.
10: No, bueno, un sueño, la verdad es que siempre había esperado esta oportunidad y llegar de parte del València fue una locura, una cosa increíble, bueno, aprovechar todo lo que me brinda el club, el apoyo, las instalaciones y bueno, darle lo mejor a ellos también. Me han tratado muy bien, he conocido a personas increíbles en Valencia, muy bien. La verdad es que el calor se nota, pero hay que acostumbrarnos. La verdad es que es una ciudad muy linda, muy bella, y tengo mucho por conocer y que darles a esta ciudad. Le quiero aportar corazón, garra al equipo, ganas también defensivamente y ofensivamente, y dar siempre el 100 de mí. Diría que como lateral soy un jugador polivalente y con gran ida y vuelta. Me han aportado toda la confianza, el apoyo y las instalaciones. Bueno, a nivel grupal, la verdad es que aportarle al equipo y llegar muy lejos en el torneo, y a nivel individual llegar al primer equipo y consolidarme. Cuando vi que llegó la oportunidad, vi los referentes que habían pasado, venezolanos, españoles, y obviamente me salió Miku, que es una referencia para la selección y la Liga Española y el fútbol nacional en Venezuela, y bueno, la verdad es que siempre tengo esa referencia en mente. Siempre llevarse lo bueno, tener experiencias por delante, y nada, seguir creciendo como jugador y persona. Los primeros entrenamientos la he pasado muy bien con mis compañeros, con el cuerpo técnico, el staff. Me han brindado mucho apoyo, el calor se nota, pero siempre dar lo mejor ha sido una gran experiencia. Y tener en cuenta que todos los entrenamientos se juega algo. No es nada de relajarse, siempre es al 100%. He pasado por la selección sub-15, sub-17, sub-20 de Venezuela, gracias a Dios. Y he jugado en el Deportivo Miranda y en UCB. Mi plan, mi idea, mi sueño es seguir creciendo como jugador. El Valencia es un gran club al cual siempre quise formar parte y aquí estoy.
0: Roman Davis, el nou lateral dret del filial del Mestalla per la pròxima temporada, complint un somni i recordant pues també el que va ser davanter del València, també veneçolà, Miku Fedor.
1: Pues sí, a Miku Fedor, el jugador que va a tindre ese bagatge en Paterna, després també el veig en alguns partits en el primer equip, va fer carrera en primera divisió espanyola, en la Lliga, el jugador veneçolà que, com deia ara Román, pues se fixa en els referents que ha tingut entre Veneçuela i la Lliga Espanyola, Lluís Miku, que va tindre esa participació així en el València, i un Román Davis que aplega per a sumar al València Mestrella i al Juvenil. Jo crec que el veurem pues, més en dinàmica de filial, però recordem que és edat juvenil, així que ell se comodi que pot ajudar als dos equips. Ara mateix el València, que en esa lesió de Miguel Monferrer, pues, té com a laterals naturals en plantilla a Miguel Monferrer i també ara a Román Davis, però ja diguem, a cavall en ese juvenil i València a Mestalla.
0: I Vicent, demà podrem veure ja en ese partit per temporada que té el Mestalla, sí, en el Puigcerdà davant el Nàstic de Tarragona, el debut de Román Davis, no?
1: Clar, Robi, tu i jo venim d'una setmana en la que el Puigcerdà s'ha estat sold out, inclús el dia de l'eclipse, front al Teruel, front a l'Hèrcules, i ara queda, i s'ha dit de no hay dos sin tres, pues queda el llenazo per a veure el València Mestalla el dissabte a les 8 de la vesprada, front al Nàstic, en el Antonio Puigcerdà, entrada lliure, podeu entrar tots els que vulgueu fins que se complete el foro, que és poc probable, però ojalà hi haurà puesto per a tots. I un València-Mestalla que, clar, comença la Lliga el 6 de setembre. Encara li queda al conjunt d'Òscar Sánchez i abans d'aquest debut frontal Mallorca B en la jornada 1 en casa, en la ciutat esportiva de Paterna, en el nostre Antonio Puigcerdà, pues té 3 partits de pretemporada. Primer, el dissabte frontal Nàstic, després el 22 d'agost frontal Alcoyano en ese memorial emotiu de Fernando Martín i després el 29 d'agost frontal Orihuela.
0: Bueno, pues demà un nou partit de pretemporada per als d'Òscar Sánchez, per al filial, en ixa possible debut, ixa possible estrena del recent fitxatge del lateral dret veneçolà, Román Davis. I anem ja en l'actualitat del València femení, que avui ha presentat la seva campanya de renovació d'abonaments per al retorn a la Lliga F.

0: Moments històrics del València.
1: Nos remontamos a la temporada, a la campaña 84-85, gana 2-3 el Valencia en el Calderón. Y este es el resumen de Estudio Estadio en Televisión Española.
2: Y atención, porque va a llegar el tercer tanto para los blancos. El autor va a ser el mismo, Vilmar Cabrera. Saltará con Botava y la pelota irá al fondo de las mitas. Y ahí está su alegría. Y no sabemos si baila o explica cómo ha sido el gol. De nuevo el tanto repetido. Era el 0-3 para el Valencia. A continuación, el colegiado va a anular un gol al Atlético de Madrid. Va a sacar un córner Rubio. Salta Cabrera, también Hugo Sánchez. Detiene el portero valencianista y al final Arteche envía el balón al fondo de las mallas, pero el árbitro dice que el gol no ha sido. Ha estado precedido de falta.
3: Hola, soy Tere Morato. Seguís la actualidad del Valencia Femení a VCF Media Radio.
4: Arranca el partido. Fritos pasa a Pérez. Se va Pérez. Se desmarca Fritos. Consigue enviar la pelota al tacón de Pérez. Aparece de nuevo Fritos. Prepara el centro. No hay fuera de juego. Chuta Pérez. ¡Gol! De Fritos Pérez. Las patatas del deporte valenciano.
0: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
5: Javi Guerra, l'àrea, Javi Guerra!
0: T'informem cada dia amb rigor.
6: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
7: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
8: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
9: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
0: Ni de la Academia.
10: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
11: Soy Rubén Iranzo, jugador del Valencia Mestalla, y sigue nuestros partidos en VCF Media Radio.

0: Moments històrics del València.
1: Ricardo Arias i Tendí el tingueren com a company de vestidor, tu el tingueres com a delegat.
2: Com a delegat.
1: Com era, com a delegat, Juan Sol?
2: Com es tinguen, no? És que ell és natural. Ell és la mateixa persona, siguen delegat, que siguen jugador, que siguen companyero, que siguen pues, conseller, és de la mateixa forma, no? Entonces, jo recorde, i vull contar-ho perquè a ell li agradaria que ho contarem, perquè per això havent viscut junts i havent passat aventures positives, negatives, i ja està. I entonces, ell quan venia, quan era delegat, que venia, claro, el delegat viatja sempre en l'equip i prepara pues, els hotels o les estances on tenim que estar, la connexió amb l'entrenador i demés. I vam fer una concentració en Font Romeu, que jo crec que tu estaves també en Font Romeu, no me'n recordo segur. I bueno, i allí una pretemporada és llarga, se fa llarga, ja ho sabem tots que se fa llarga, i n'hi havia que passar el rato moltes vegades pues, distraguent-se d'alguna manera, no? I nosaltres pues, se mos va ocurrir fer una anècdota que tinguérem en Bernardo España. I Juan no estava, però a Juan li ho contaren, i qui li ho va contar va ser la Guàrdia Civil, perquè cridaren al delegat de l'equip, la Guàrdia Civil de la població de Font Romeu, diguent-li que la nit anterior havien vist pues, un moto de gent, unes pintes molt rares, pues donant por a la gent i fent que els cotxes que entraven a la població donaren mitja volta i se n'anaren. I entonces la Guàrdia Civil pues pregunta al delegat, que era Juan Cruzol, claro, i Juan, claro, com sempre, justificava les coses i tal i qual, però claro, agarrai i me quirda per telèfon. I me quirda per telèfon a l'habitació i me diu, Loki, ¿Qué hicisteis ayer? ¿Anoche qué pasó? Yo, no, ¿qué pasó? No, nada, no. No, ¿por qué? Si no, ha venido la Guardia Civil diciendo que habían marcianos en la carretera. Y pues, Loki, pues, diles que si son marcianos que lo busquen, pero aquí no sabemos nada. I el Loki intentava justificar davant de la Guàrdia Civil que ahí no havia passat res. Bueno, era que lo que estaven dient, no? Era tocor, no? Intentava justificar les coses de la millor manera possible, inclús jo diria que en alguna ocasió així perjudicat i mai ha sentit una mala paraula d'ell per sentir-se perjudicat. I no parle de nosaltres. Parle de circumstàncies que es donaren en el seu moment, en el club, i ho va pagar ell. I mai ha dit res. Mai ha dit res.
3: Hola, soc Jesús Vázquez. Escolta tots els partits en VCF Media Radio.
0: ¿Quieres cuidar de tu salud de forma natural? En Herbolario Navarro velamos por la salud natural del Valencia Club de Fútbol. Y también queremos cuidar de ti. Disfruta de nuestra alimentación ecológica. Productos sin gluten, cosmética natural y fruta y verdura de proximidad. Descubre nuestros complementos alimenticios, infusiones y vitaminas para alcanzar tu mejor versión. Visítanos en nuestras tiendas físicas o encuéntranos en herbolarionavarro.es. Herbolario Navarro, cuidando tu salud natural para que sigas disfrutando del fútbol muchos años más. ¡Amunt!
4: Cent anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a VCF Ràdio Safor. 87.6, la ràdio del sentiment.
0: VCF Media Ràdio, 87.6 FM. 100 quilòmetres per la costa ple de valencianisme. VCF Media Ràdio, la ràdio oficial del València Club de Futbol.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Y así estem, el informatiu del València, el informatiu d'UVC Media Ràdio d'este divendres 14 d'agost, on el València, ahir, a nit, així, en l'estadi Antonio Puigades de la ciutat esportiva de Paterna, va ficar el punt final a la seua pretemporada en ixa victòria 2-0 davant l'Hèrcules, amb els gols de Javi Guerra i de Rinosuke Sato. Ara ja comença l'hora de la veritat. El pròxim dissabte, 22 d'agost, a Mestalla, 7:30 de la vesprada, ixe València-Celta de Vigo. El debut en la Lliga. Els primers 3 punts en xoc que tindrà el València el pròxim dissabte, després d'haver finalitzat ahir ixa pretemporada. Una Lliga, una temporada, esta, la 26-27, que comença ja este cap de setmana, però ja sabeu que el Betis va voler ajornar el seu partit i, per tant, el València la pròxima setmana començarà la Lliga en un inici de Lliga que ja ho hem comentat. Va ser molt dur i exigent perquè València tindrà 3 partits en una setmana. El dissabte, el Celta de Vigo. El dimarts, el partit també a Mestalla davant el Betis. I després, la pròxima setmana, el diumenge, el partit a Riazor davant el Deportivo de La Coruña. Ja diem, després d'haver acabat ixa pretemporada, ara l'equip ja centrat, des de ja, en afrontar ixe partit amb les màximes garanties possibles per tindre un bon debut en ixe lliga. Ara analitzarem el que va ser ahir ixe últim partit de la pretemporada del València, ixa victòria 2-0 davant l'Hèrcules, com diem, amb els golejadors Javi Guerra i Rinosuke Sato, que han sigut de lo milloret. Els jugadors, podríem dir, més destacats també de la pretemporada del València, sobretot el japonès Rinosuke Sato, que és un dels fitxatges de l'equip i que apunta a titular de cara a ixe debut de la Lliga per les bones sensacions que ha mostrat en esta pretemporada, on també sembla que ha quedat molt clar i també molt definit el que pot ser l'equip titular, l'11 per al debut de la Lliga, ja diem el pròxim dissabte davant el Celta de Vigo, a l'espera que arriben els fitxatges del València, ixe lateral dret en el que està treballant-se per a que puga arribar abans que comence la Lliga, però ja diem, és un 11 que sembla molt definit. Ahir ho van tornar a veure en el partit davant l'Hèrcules, de nou en ixe plantejament amb 3 centrals, amb 2 carrilers, ja dic, ixe sistema que ha vingut utilitzant Carlos Corberán des del partit davant el trofeu taronja davant el Newcastle. Després ho van tornar a veure en el partit davant l'Hèrcules i ahir davant el Teruel, volia dir, i ahir davant l'Hèrcules. Ara ho comentem tot, perquè també jo crec que tenim que parlar, ja que anem a fer un poc balanç de la pretemporada, dels noms propis, de Sato, de Javi Guerra, del protagonisme que han tingut els jugadors canterans, els jugadors de l'Acadèmia, els jugadors del Mestalla, que han estat ahir ajudant en esta pretemporada en el primer equip, en ixe debut de Jaume Durà i de Marc Martínez en el partit davant el Teruel. Ahir van tornar a jugar en el tram final del partit. Ahir també va debutar altre jugador, el lateral del Mestalla, Marcos Navarro, i ahir Rodrigo Gamón pues va a tornar a jugar en esa banda dreta, ir de carriler dret, a tres dels jugadors, ja dic, destacats de la pretemporada del València en quant als canterans. Bueno, pues ara ho comentem tot, i parlant, per cert, del Mestalla, ara vos contarem el fitxatge que acaba d'anunciar l'Acadèmia per al filial del València. Es tracta de Román Davis, un lateral dret veneçolà que arriba cedit del equip Universitat Central de Venezuela, és internacional sub-20, va jugar al Mundial de Qatar sub-17 i és un jugador també en una molt bona projecció i que arriba per incorporar-se, ja diem, al Mestalla. Un Mestalla que demà té també partit de pretemporada. Així, en el Antonio Puigcerdà, des de la Ciutat Esportiva de Paterna, davant el Nàstic de Tarragona. Ho comentem tot, perquè també el València femení ha anunciat el que va ser la campanya de renovació d'abonaments per al retorn a la Lliga F, per a que la pròxima temporada, per així, per l'Antonio Puigcerdà, van a passar els millors equips i les millors jugadores, i des d'avui i fins el 20 de setembre te pots abonar al València femení i vindre a tots els partits de la Lliga F en un descompte especial del 20% per als abonats que van vindre la passada temporada. I és que el València femení vol pues reconèixer la fidelitat, el compromís que van tindre eixos abonats l'any passat, ara, en este retorn a la Lliga F, en eixe 20%. Bueno, pues, de tot això i moltes més coses, ja diem, anem a parlar en este informatiu del València, que recordem cada dia, podeu veure en la app, en la web, en el canal de YouTube del València, com heu pogut veure tots els partits de la pretemporada, que pues una volta més, i el partit d'ahir va tindre també pues una molt bona acceptació i també una molt bona audiència, i aquest partit, l'últim de la pretemporada davant l'Hèrcules, pues ja diem, tots els dies també podreu veure este informatiu i escoltar-lo en el cotxe, també amb aquesta novetat que tenim de cara a esta pròxima temporada a través de l'app i en els dispositius de CarPlay i Android Auto. Ahí, pues també podeu escoltar en la ràdio, pues VCF Media Ràdio. I els que no arribeu al directe, ja sabeu, també tenim el nostre podcast en iVoox i en Apple Podcast. Dit tot això, saludem ja a don Vicent Burguete.
2: Hola, hola, bona vesprada, Robi. Pues altre partit més del València Mestalla en esa última prova de pretemporada per a encarar ja l'inici de la Lliga. Recordem, avui comença la segona divisió i la setmana que ve pues és el torn del València en la Lliga. Este cap de setmana ja arrenquen les competicions oficials tant la primera com la segona divisió. Aixina que ahir, victòria de l'equip de Carlos Corberán, va vindre bé per a pues recuperar esa moral després del partit del Teruel, per agafar ritme. També, com tu dius, van jugar també jugadors de l'Acadèmia, i a més, jo crec que van deixar prou bones sensacions. El feedback pareix que és prou positiu. Els canterans, quan li donen oportunitat, responen. I, pues, entonces, veurem com va esta setmana.
1: Ara ja, pues, a pensar, com diem, en ixe debut ja en la Lliga, ja va de bo, els tres primers punts en joc. La pròxima setmana, pues, pràcticament en una setmaneta, a Mestalla, ixe partit davant el Celta de Vigo, i des d'avui ja, pues, tots els esforços, evidentment, també han estat centrats en esta pretemporada, però ara ja més i cap en ixe debut de la Lliga del nostre València davant el Celta de Vigo. I avui l'equip que ha tornat a entrenar-se així a la Ciutat Esportiva de Paterna, Vicent, mirant ja pues, a ixe debut en la Lliga, en ixa bona notícia que venim contant en els últims dies, i és que Sadiq, el davanter nigerià, està recuperat de la seua lesió i s'apunta per al debut de la Lliga.
2: Pues el primer debut Jíger de Omar Sadiq en el Valencia Club de Fútbol, porque recuerden que ha estado en dos temporadas vestint els colors y marcan gols en el Valencia Club de Fútbol, pero había sigut siempre en la segunda mitad de temporada después de plegar en el mercat d'hivern. Ara va a començar des d'agost el látigo de Kaduna, que per fi se ha recuperat d'esa lesió, està ja entrenant en el grup, a veure si pot continuar fent treball i agafant forma per al inici de Lliga, però serien molt bones notícies perquè ja hem vist que Omar Sadiq al final en dos mitges temporades acumula 12 gols i pues bueno, la veritat que la mitja golejadora d'Omar és prou bona i pues bueno, com marxa en este debut Lliga.
1: Bueno, pues Sadiq és bona notícia, ja dic que avui també pues, s'ha entrenat amb el grup, al igual que estos últims dies, i sí, després de recuperar-se d'aquesta lesió muscular que va patir en la pretemporada, en el partit davant el Castelló, que li va impedir anar a l'estatge d'Anglaterra, pues Sadiq estarà per a aquest partit davant el Celta de Vigo. Luis Rioja, ja diem, va ser molt, molt, molt difícil que puga estar, continua recuperant-se i treballant pues, en els readaptadors i fisios, recuperant-se d'eixa lesió, que també pues, ha patit en esta pretemporada, el jugador Sevilla, i la resta, pues, tampoc, evidentment, pues, van estar perquè són lesiones de llarga durada, com Fulquier, encara que està en el tram final de la seva recuperació, però ja diuen que no va arribar, que dir de Copete, tampoc, pues, de Diego López, però bueno, així està l'enfermeria del València, Vicent.
2: Bueno, una enfermería que parece que no da una tregua ni en pretemporada, pero al final hay que adaptarse a eso, ese fútbol, es el fútbol profesional, y para eso también pues tenemos profesionales que ayuden a los futbolistas en la seva recuperación, como han fet en Omar Sadiq, como están fet en Rioja, como también están fet en lesionados de larga duración, pero claro, el Sevilla es muy difícil que estiga en la jornada U, veremos si pot en la jornada U, que se mantenga en el primer partido que corresponde a la jornada a dos, esperem a veure que puga plegar al següent partit, també serà prou complicat que aplegui al partit del Betis, així que quan tingui que plegar, aplegarà, però hasta ara a competir en el que tenim, com hem de fer, i pues Sadiq, l'única novetat que sí que torna de la infermeria.
1: L'equip que tindrà este cap de setmana de descans i el dilluns ja retorna al treball, així a la ciutat esportiva de Paterna, com diem ja, per a preparar el debut en la Lliga el dissabte a Mestalla davant el Celta de Vigo. Després d'acabar a nit la pretemporada, així en l'Antonio Puigades, en eixe partit davant l'Hèrcules, 2-0 amb els gols de Javi Guerra i de Rodrigo i de Sato. Rinosuke Sato van ser els golejadors del partit. Un Javi Guerra que en acabar l'encontre va parlar i va reconèixer que és bo acabar pues, la pretemporada en una victòria, en bones sensacions.
3: Mucha fuerza a la familia de Mario que bueno que nos ha dejado y que bueno que tendremos un valencianista más apoyando desde arriba. Toda victoria creo que siempre es positiva, está claro que habrán cosas que seguro que tendremos que mejorar, que mirar, pero bueno, creo que es importante acabar con victoria la pretemporada. Sí, o sea, se puede entender porque al final, bueno, hay que ser realistas, en los últimos años no han sido como la gente piensa, entonces, bueno, se puede entender esa parte, pero creo que también hay que dar confianza al equipo porque la temporada no ha empezado y bueno, creo que es importante empezarla bien con el apoyo de todos. De momento estoy aquí, entonces, mientras esté aquí, quiere decir que me quedo. Bueno, discurso como tal, creo que tampoco, al final creo que la pretemporada está para eso, para probar diferentes cosas, ver lo que mejor le viene al equipo, cómo mejor se adapta y bueno, pues ahora está probando línea de 5 que a lo mejor es algo sorprendente, pero como te digo, por algo será, verá que puede ser beneficioso y bueno, a muerte con ello. Bien, al final siempre digo eso, que me gusta jugar suelto, bueno, con esa libertad que me permita venir a la base, llegar a al área, un poco de todo, y al final, bueno, si viene con goles y asistencias, pues seguro que mejor. Hombre, en el mercado seguro que puede pasar cualquier cosa, pero es lo que dices, tengo contrato, estoy aquí, creo que he respondido ya muchas veces, pero lo entiendo también, entonces, bueno, es lo que digo, estoy aquí y bueno, creo que no hay nada más que decir. Pues lo veo normal, al final es que si los jugadores son los primeros que no confían en el míster, creo que no vamos a llegar a ningún buen puerto, entonces creo que todo el mundo tendría que ir de la mano, porque si no, creo que las cosas no van a salir como a ninguno le gustaría. Y al final está claro que faltan jugadores en algunas posiciones, pero creo que hay buen equipo, que está claro que, como te digo, que faltará algún jugador más para bueno, rellenar la plantilla, pero bueno, creo que los que estemos el primer día tenemos que ir a muerte todos, ser un equipo que de eso se trata y ir a por el primer partido.
1: Javi Guerra, les declaraciones del jugador del Valencia que comenzaba pues teniendo ese récord per ese chiquet que ens ha deixat Mario Hidrach, que está muy vinculado al Valencia. Bueno, pues ahí Javi Guerra va a voler tindre ese récord per a la seva familia y per a Mario Hidrach, que allí desde el CEL segur que també pues estarà pues mirant al seu equip i als seus ídols, com eren, pues, ja dic, Diego López i el míster Carlos Corberán. Bon detall, evidentment, el que va tindre pues, ahir pues, Javi Guerra, que parlava de lo important que és acabar la pretemporada en eixa victòria, que va aconseguir València i davant l'Hèrcules, del seu futur, que sempre se parla, diu que ell té contracte i que està així en el València, Vicent, i, bueno, d'eixa victòria ho comentarem ahir en la retransmissió del partit, un València que va estar millor en la segona part. Jo crec que va reaccionar bé a lo que va ser una primera part pues molt igualada. De fet, els dos gols pues van arribar en el començament de la segona part, el gol de Javi Guerra al minut 47, després el de Sato en el minut 54. I, bueno, jo crec que això és un poc l'anàlisi, no?, que podem fer del partit, d'aquesta victòria i de l'últim partit de la pretemporada del València. Ara entrarem en nos propis, en més detalls, però, bueno, del partit jo crec que el València, sobretot en la segona part, molt superior, Vicent.
2: Sí, la veritat que l'equip que va anar de menys a molt més. En la primera part pues, vam veure un equip gris que no es va trobar, que tenia la pilota, sí que és de veres, tenia també la iniciativa, no li generaven quasi ocasions, però no acabava de materialitzar les oportunitats en els últims metres. Lo que sí que van fer després de ese túnel de vestuaris, no sé què li diria el míster, no sé què li dirien el staff tècnic, però les instruccions van ser bones. El gol que aplegava de Javi Guerra, el golàs de primeres, i després també pues, Rinosuke Sato a passe de Javi Guerra, que la veritat que va fer un molt bon partit en aquesta zona de tres quarts. Pues, Joan Mesiverà també pues, parlava important d'anar tots de la mà, que l'afició confie en l'equip perquè encara no ha plegat la temporada. Anem pues, bueno, anar tots a una en este principi lliguer, a veure si l'equip pot arrencar de la millor forma possible la competició domèstica per a sumar els punts que pues, corresponen, però ja t'he dit, ahir la veritat que una primera part més plana, més gris, però la segona part pues, l'equip va jugar bé, se va trobar sobretot molt important, molt còmode en ese nou sistema i pues, el València, que ara sí que sí, ja està preparat per a la Lliga.
1: El València, que anit va tancar ixa pretemporada sin l'Antonio Puchade, sin ixa victòria davant l'Hèrcules, tres victòries, un empat, pues, tres derrotes en els partits pues, que ha disputat, que va començar pues, en ixe stage en Olot, després així la Ciutat Esportiva Paterna, els partits davant el Castelló i davant l'Eldense, després l'estatge en terres angleses, en Sant Josh Park, allí pues, li va guanyar al Derby County i va empatar davant l'Stock City. Després va vindre el trofeu taronja la setmana passada davant el Newcastle, a Mestalla, on el València pues, va perdre, i després estos últims partits que ha disputat esta setmana, així en l'Antonio Puchades, en pues, ixa derrota davant el Troel, i ahir la victòria davant l'Hèrcules. i sobretot els noms propis de la pretemporada. Jo crec que jugadors pues més destacats que ahir també van tindre pues ixe protagonisme, tant Javi Guerra com Sato, no? Els golejadors del partit, Javi Guerra.
4: Sato una altra volta, ahí per a Urinic, Urinic, Javi Guerra dins l'àrea, Javi Guerra, a veure Javi Guerra, busca el llançament, el gol, i gol! De Javi Guerra, gol! El gol de Javi Guerra! Al minut 40 se de partit, només començar esta segona part i se jugada que havia protagonitzat i Filip Urinis li ha buscat el passe dins l'àrea per a Javi Guerra i ahir ha definit molt bé el de Xilet avançant al València.
1: Javi Guerra en golejador, bueno, hem tornat a veure pues ixe gol, bueno, pues com arriba, pues dins l'àrea, com retalla i com definix el de Xilet, que Vicent ha segut, jo crec que ja ho va ser en la segona volta de la Lliga, en el tram final de la passada temporada, un jugador diferencial, i ho hem vist també en esta pretemporada, no? Jugant en ixa posició de 10, de segona punta, més alliberat, ahí pues Javi Guerra crea i també té gol.
2: Pues fixa't que és curiós, perquè justament ahir en el Antonio Puigades, on van veure brillar a Javi Guerra en el València Mestalla, és a dir, en el filial, clar, ell ho feia en la posició més atrasada de 6, veient el xoc de cara, però la veritat que com a 10 ara està actuant en el primer equip i està fent-ho de categoria, recordem, va ser tan bona la temporada que va fer, tan bona el tancament de temporada que va fer en el mes de maig, abril, juny, que va anar convocat en la selecció espanyola en ese grupet previ al Mundial de preselecció, que la veritat que és un premi brutal al futbol que fa, que té les botes Javi Guerra, que ja sabem que quan pot és el millor.
1: Sí, Javi Guerra, ja dic, ho va demostrar en ese tram final de la passada temporada i ha començat també molt bé pues, en esta pretemporada, bueno, pues, a ir marcant ese gran gol, i després donant el passe de gol a Rinosuke Sato, que és, jo crec que, l'altre protagonista de la pretemporada del València. Ahir va marcar el seu segon gol en el seu compte particular.
4: Ahí está Guido, tocant la molt bé. Hugo Duro, ara per a Javi Guerra. Javi Guerra, Sato, Sato, Sato, gol! Gol! Sato! El gol de Sato! El gol del València!

0: Gibbs, que porta el, en el València, ja ho diem, que s'havia adaptat molt bé, que s'havia integrat perfectament a lo que era pues, el treball del, del grup, de l'equip, el que volia, i li demanava pues, tàcticament també l'entrenador, i hem vist aquestes virtuts que ens diuen de Sato, de ser un jugador ràpid, elèctric i en gol.
1: Fixa't, Robi, que Yago Albert tiene els jugadors del primer equip quan va plegar el jugador japonès. Deia, bueno, és un jugador que en espais reduïts és molt bo, que és diferencial, marca la diferència i, en efecte, si no ho ha demostrat també en el camp, jo crec que és clau, no, vital que Sato ha plegat en esta forma a València perquè, al final, nosaltres veiem a un jugador, però realment és un xaval de 19 anys que ve del Chapó, d'altre continent, que ve pues, pràcticament a soles en les dificultats que això implica. No? Pues, com he vist, la veritat que s'ha adaptat de categoria al grup tant fora com sobretot dins del camp, és el que compta, el que ens interessa. I bueno, pues, un Sato que junta Javi Guerra i atenció, jo crec que també tenim que fer menció especial a la porteria, que crec que tant bueno, pues els guardametes han rendit prou bé en esta pretemporada, però clar, són menys vistosos. Sato, junta Javi Guerra en quant a jugadors de camp, ho han fet de categoria i pues lo que més me queda és que Sato, antes de que le plegue la pilota, ja sap lo que fer. Ahí ho veiem en la definició del gol, pues se veu com Sato va corregant i ja sap perfectament on va ficar la pilota, on no pot aplegar el porter.
0: I apuntant a l'11, titular, consolidat, perquè ara des després de també pues, entrarem no? en el que pot ser pues, ja ixe 11 que va definint, que va tenint jo crec que molt clar de cara a lo que serà el debut de la Lliga, però Sato és un fix, eh?
1: Home, pa no ser-ho, la veritat que ha fet una pretemporada espectacular. A més, a banda, recordem que no és que siga simplement un jugador, pues, el típic jugador asiàtic, que es fia en la pilota, que té qualitat, que quan té la bola molt bé, però quan no la té no ho fa, sinó tot el contrari. Sato és un jugador que quan té la pilota és quan destaca, però és que sense el baló als peus també treballa, és un jugador, te diria que inclús físic, té prou aguante. Recordem que ho ha plegat a posar Corberán per les coses del partit en el carril dret i ell pues, tornava, anava en ese i de vuelta, ho ha demostrat Sato. Aixina que, com tu dius, Robi, està perfilant-se ese 11 titular per al partit del Celta. Estic seguríssim que tant Sato com Javi Guerra estaran en el 11 inicial, a no ser que tinguin algun imprevist de setmana.
0: Bueno, pues ya diem, yo creo que ahí van a ser los protagonistas, Javi Guerra y Sato, en la victoria del Valencia. Y ya diem, pero a mí yo creo que también han sido protagonistas de la pretemporada, que estén haciendo un balance. En ellos no propis, pues tanto Sato con Javi Guerra, ¿no? Diferenciales. Bueno, con van a ir en ellos gols, y ya digo. I sobretot parlant de Javi Guerra, com ho va demostrar la passada temporada i ha començat pues, esta igual. Ara ja va de bo, comença la Lliga i anem a veure-lo. Esperem que tinguin pues, esta continuïtat que és important. I també tu dius, Dimitrievski també va ser altres jugadors importants la passada temporada, la segona volta de la Lliga, decisiu, determinant en molts partits, donant-li punts, ho hem dit a l'equip, i Dimitrievski, pues en esta pretemporada, jo crec que també l'hem vist en ixe paper. També vull destacar, ara després pararem dels canterans, de lo que han aportat, que jo crec que ha sigut molt i molt bo, però també a Jesús Vázquez, crec que Jesús Vázquez també està donant, jo crec que passos importants, i també l'altre dia, quan vaig ir en el Trofeu Taronja, després de l'expulsió que va patir José Luis Gallà, ahir va ser titular. A mi m'està agradant també molt Jesús Vázquez.
1: Sí, sobretot perquè s'està podent desempenyar en les dues bandes. Ja ho veiem l'altre dia en el Trofeu Taronja actuant en ese lateral dret. Després, per circumstàncies del partit, pues, torna a la seva posició natural. Però ahir també el veiem, que va començar com a lateral esquerre i en l'entrada de Marcos Navarro, altre lateral Medellín paterna, pues Jesús

0: Vázquez va ocupar el carril dret mostrant la seva polivalència i jo crec que Robi que també aplega en un moment provo de confiança Jesús Vázquez, importantíssim per començar una temporada en la que jo crec que el jugador també té ganes de donar un passet endavant, perquè recordem que en inferiors, en Paterna, la veritat que ha sigut diferencial tant en València com en la selecció espanyola, així que ara Jesús Vázquez està aplegant al seu nivell òptim des que està en el primer equip i jo crec que pues bueno, va ser una peça important en la temporada.
1: Continuem en este informatiu d'este divendres 14 d'agost fent balanç a lo que ha sigut la pretemporada de València, però mirant ja el debut en la Lliga el pròxim dissabte 7:30 a la Esprada i ser València Celta de Vigo.
2: Hola, soy Javi Guerra. Celebra todos nuestros goles en la radio oficial del club.
3: Abónate al Valencia Club de Fútbol Femenino 26-27. Campaña de abonos hasta el 20 de septiembre. Con un 20% de descuento para los abonados de la temporada pasada, socios VCF y los menores nacidos a partir del 14 de agosto de 2010. Junts, juntes, la vostra veu, la nostra força. Abónate al Valencia Club de Fútbol Femenino en valenciacf.com. Abono válido para los partidos de la Liga F y Copa de la Reina en el Antonio Puchades. La historia no acaba, continúa.
4: Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo. Inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer. Forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. La de dos iconos que comparten su ADN. Siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo. Sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean. Dando lo mejor de nosotros. Unidos. Tots a una veu. Porque somos una tierra de valientes. De esfuerzo. De sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM. Escolta VCF Media Radio desde qualsevol part del món per la app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil. Haz realidad el sueño de tu peque y consigue que sienta la emoción de Mestalla gracias a Divina Seguros. Contrata cualquier seguro de Divina Seguros y entrarás en el sorteo para que puedas salir de la mano de un jugador del Valencia Club de Fútbol en el partido contra la Real Sociedad. Además, disfrutarás de una entrada doble para vivir la experiencia con él. Infórmate en divinaseguros.com. Divina Seguros. Aseguramos la mejor afición.
5: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
4: VCF Media Radio, la veu del València Club de Futbol. Conecta't al sentiment.
1: Estem fent balanç a lo que ha sigut la pretemporada del València, on també jo crec que ha quedat molt clar, i sobretot mirant ja pues, el debut en la Lliga el dissabte més davant el Celta Vigo, pues, l'equip titular, el 11, que pot alinear Carlos Corberán, jo crec que està molt definit, molt clar. Això sí, a l'espera que arriben els fitxatges, continuem pues, pendents de l'incorporació d'aquest lateral dret, que el València pues, continua negociant per a que s'incorpore pues, en els pròxims dies, quan abans, si pot ser abans del debut de la Lliga, aquest lateral dret. Però ja dic que a expenses d'això, que se recupere també pues, Luis Rioja, que és una baixa, jo crec que important, tenim molt decidit, molt clar, el que pot ser ixe 11, no, Vicent?
0: Pues sí, més o menys jo crec que està claríssim. El meu únic dubte a lo millor és el dibuix, però jo crec que si Corberà ha ensatxat estos últims partits en eixa línia de 5, pues serà eixa 5-3-2. Robi, si vols, canta-ho tu, que eres el que sol cantar-ho.
1: No, home, anem a veure. Lo que hem vist des de el trofeu taronja davant el Newcastle, després esta setmana davant el Teruel, ahir davant l'Hèrcules, pues és ixe 11 en Dimitrievski en la porteria, en tres centrals com De Haas, Tàrrega i Pepelu, que ho van veure en el taronja, i això pues, s'ha consolidat en el dia d'ahir, perquè en el Teruel pues, va jugar l'altre equip, és que van tindre menys minuts, però ahir ja dic, va tornar a repetir pues, aquests tres centrals, en Pepelu, De Haas i Tàrrega. Les bandes van ser per a carril esquerre, per a Jesús Vázquez, el carril dret per a Rodrigo Gamón, el jugador del Mestalla, perquè Gallar, recordem, va jugar davant el Teruel per l'expulsió que va patir davant el Newcastle. El centre del camp era Guido Rodríguez, el nou capità del València. Ahir va exercir, segon capità, per darrere de Gallà, en companyia de Urinic, en Javi Guerra, ahir, però ja dic, pues, més alliberat, en llibertat de moviments, i dalt Hugo Duro i Rinosuke Sato, no? Que també en aquesta posició de Sato van veure, no? Ahí tenia pues, llibertat el japonès. Crec que això és el que ha vingut treballant de cara a lo que pot ser el debut de la Lliga el pròxim dissabte, Vicent.
0: Sí, fixa que el tinc que fer a ese enllaç que pot fer Sato en Hugo Duro. Per què? Perquè en més espais, atacant en espai, Hugo Duro en la Lliga pues, sol estar més còmode. Recordem que en les últimes temporades, pues, el davanter madrileny, ja t'he dit, que les dades parlen per si soles, ha marcat 13 gols, 11 gols i 10 gols, sempre pues, passant aquesta barrera dels 10 gols que jo crec que és molt important, i crec que també pues, li feia falta un poquet ixe jugador que jugue més per darrere, en lloc d'una doble punta a l'uso habitual, pues, un jugador que sí que connecte. Lo que era Javi Guerra, pues ara si poden ser Javi Guerra i Sato, dos jugadors que tenen un molt bon últim passe, si li poden enxufar balons com tant a Hugo Duro com a Omar Sadik, pues serà bona senyal, i jo crec que al final serà feina des davanters, pues vores en porteria. Ara veiem també en la repetició l'ocasió de Aymar Blázquez, el davanter de Paterna, que com els jugadors que jugaren ahir i abans ahir en la pretemporada també del València-Mestalla, jo crec que van tindre un bon rendiment. Corregim-me si m'equivoque, Roy.
1: Sí, no, anem a veure, és el que estem comentant i estem dient. I ara pararem dels canterans, que jo crec que també tenim que detindre-nos, no?, en el que ha sigut una bona pretemporada per part d'ells. Però, ja dic, tornant a aixe 11, de cara a lo que pot ser el debut en la Lliga, ja dic que Sadik també està recuperat, també és, evidentment és una alternativa, una opció en atac, però bueno, a l'espera també que arribi aixe lateral dret i que se recupere pues, Rioja, crec que aixe és el plantejament, el sistema que ha volgut, jo crec que jugar el míster en estos partits. Recordem que els primers partits de la pretemporada va jugar en una defensa de 4, però ja dic, en tindre lesionat a Rioja, també a l'espera d'aixe lateral dret pur que vol fitxar el València, pues ha fet este plantejament, que jo crec que pot ser també per a que inicie pues, la Lliga el próxim dissabte, que és el que ha vingut treballant. Ja dic, des del Trofeu Taronja, l'altre dia davant el Teruel, encara que no van jugar, va ser un equip diferent, però el plantejament va ser el mateix. I ahir, pues, en aquest partit davant l'Hèrcules, en aquesta posició de Javi Guerra, que ja ho hem dit, pues, de 10, jugant de mitja punta, en llibertat de moviments, al igual que Sato, perquè Sato també ho van veure, pues jo crec que ahir poden fer pues, molt de mal, poden ser jugadors perillosos, i és una variant també pues, en atac. Algo més al respecte de tot això, Vicent? Vols afegir alguna cosa?
0: No res, per enllaçar, si vols, en el tema cantera, altres jugadors que també poden jugar en aquesta posició de Javi Guerra i Sato pues, són Jaume Durà i Marc Martínez, però quan vulguis pues, parlem de Cadí de Paterna.
1: Jo crec que hem de parlar dels canterans, els que han estat en esta pretemporada, ajudant al primer equip, i bueno, Rodrigo Gamón, que ahir pues va a jugar en esa banda dreta, en ese carril dret, que ya había jugado de lateral en algunos partidos de esta pretemporada, pero hoy el van Bore, pues en ese equipo jugando per banda dreta, creo que es otro de los jugadores pues a destacar de la pretemporada en cuanto als canterans, porque bueno, yo creo que es un jugador que tú el conoces bien en el Mestalla. Compromís, intensitat, ganes, voluntariós, tot això ho hem vist quan ha jugat i ha debutat esta pretemporada en el primer equip.
0: Mira, Robi, Rodrigo Gamón, per a que la gent mos entenga, és un guerrero. Si tu li dius ves a la guerra, ell va a la guerra en tot, perquè recordem que ara la gent ho està descobrint ahí en ese lateral, però com hem dit a lo llarg de tot el mes, Rodrigo Gamón, la seva posició natural és davanter de nou i extrem, jugant de 11 per la banda dreta o per l'esquerra. Pero bueno, es un jugador que lo que estás diciendo, Robi, es tan intenso y es tan tentante de carácter y es profesional que al final intenta cumplir a un siga y paradójicamente el siguiente atacante pues va a tener que debutar en el Valencia Mestalla de lateral, o va a hacer bé, de fet va a marcar incluso gols, va a poner portería. I ara, en el primer equip, també té que debutar en ese lateral dret. I ja que tindré en compte que per al futbol modern pues, és un jugador que no desentona en absolut en esa posició perquè és de molta anada i tornada, és de molt recorregut, ahir el van veure, de fet ara en la repetició ho estàvem veient. I, pues, bueno, sí que t'he de dir, Robi, que per a lo que estic acostumat a veure en Paterna d'ell, ja pues, anys arrere, em falta un poquet per dir-ho així, que aplegue més en la pilota, que siga més vertical. Però, de totes maneres, pues, la veritat que tant Rodrigo Gamón com els altres del València de Mestalla han sumat en minuts, han sumat en sensacions, han sumat en joc, però sí que és de veres que Gamón és el que més papeletes per les circumstàncies de l'equip té d'aplegar al ICE de Butlliguer en el 11 inicial.
1: I després, també, ja ho comentàrem, en la retransmissió del partit davant el Teruel, ahir davant l'Hèrcules, els debuts. Ahir va debutar Marcos Navarro, el lateral del Mestalla, i en el partit davant el Teruel, pues, dos jugadors que apunten ben alt, com són Jaume Durà i Marc Martínez. De fet, ahir també van acabar el partit jugant i deixant, jo crec que, detalls de la qualitat que tenen estos futbolistes,
0: Pues sí, la veritat que si vols ser rapidet, pues el que tu deies, Marcos Navarro, en ese lateral esquerre, jo crec que és un jugador prou complet, és un jugador que sempre complís, ha pegat un pas endavant esta última temporada, tant en la parcel·la defensiva com en l'ofensiva. De fet, ahir van veure que no dona un partit per perdut, un valor per perdut. Els partits ja saben que la València no són mai per perduts. I també pues, Jaume Durà, Marc Martínez, Aymar, Panats, que també va actuar en aquesta posició de central, però en la pilota jo diria que Jaume Durà va ser a lo millor el que més coses es va atrevir a fer, perquè, ja ho dèiem, advertia que la se fixe en Jaume Durà quan no té la pilota, quan va rebre, perquè és un jugador que sempre està orientat, un jugador que sempre la demana. Recordem, Robi, és any 2008. Jaume Durà encara està en el seu últim any de juvenil. Així que jo crec que el fet de que puja al primer equip, jugue contra gent que quasi li dobla l'edat i siga un jugador tan participatiu, sempre és un plat de bon gust, perquè aquest tipus de jugadors en qualitat, si no tenen la pilota, pues no lluïssen, i ahir Jaume Durà va intentar tot.
1: Bueno, pues el balanç que hem fet a la pretemporada del València, que va finalitzar a nit, en eixa victòria davant l'Hèrcules, en eixa protagonisme que també han tingut els canterans. I ara, com diem ja, pues a mirar al debut de la Lliga, una Lliga, una nova temporada, la 2026-2027, que comença este cap de setmana per alguns equips, com el Llevant, l'equip de la ciutat de València, que començarà davant l'Espanyol, però ja dic, nosaltres esperarem a la pròxima setmana, a ixe partit el dissabte davant el Celta de Vigo, i ja dic, ara pues, quan torna l'equip, que serà el dilluns, al treball, als entrenaments, pues ja pues, a preparar-se bé i arribar en les millors condicions a aquest partit, perquè ara ja, com diuen, comença a l'hora de la veritat i els primers tres punts en joc. Fem ara una pausa, i ja que estem parlant dels canterans del Mestalla, del filial, que han ajudat i molt al primer equip en esta pretemporada, anem a contar-vos el fitxatge que ha fet el Mestalla, el filial del València, per la pròxima temporada.
2: Hola, soc Jesús Vázquez. Escolta tots els partits en VCF Media Radio.
3: Abónate al Valencia Club de Fútbol Femenino 26-27. Campaña de abonos hasta el 20 de septiembre. Con un 20% de descuento para los abonados de la temporada pasada, socios VCF y los menores nacidos a partir del 14 de agosto de 2010. Junts, juntes, la vostra veu, la nostra força. Abónate al Valencia Club de Fútbol Femenino en valenciacf.com. Abono válido para los partidos de la Liga F y Copa de la Reina en el Antonio Puchades. La historia no acaba, continúa. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido. Zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. Los pies de los jugadores del Valencia Club de Fútbol están en las mejores manos, las de Podoactiva. ¿Y los tuyos? ¿A qué esperas? Estudio biomecánico de la pisada, plantillas personalizadas, quiropodia, cirugía del pie, la tecnología más avanzada del mundo y los mejores profesionales para cuidar de ti. Pide cita en Podoactiva Valencia, calle Valle de la Ballestera 52B o en Podoactiva Paterna, calle Mayor 2. Consulta las condiciones especiales para socios y abonados. Podoactiva, proveedor oficial de podología y biomecánica del Valencia Club de Fútbol. Los podólogos de nuestros jugadores y también los tuyos. El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amés llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
6: VCF Radio, la Academia.
0: Amunt València.
1: És l'anunci que ha fet l'Acadèmia per a, bueno, el nou fitxatge del filial del Mestalla. Roman Davis, ya que estem en la setmana de l'eclipse solar, pues ahí pues els nostres companys de l'acadèmia que han volgut jugar i aixina pues han presentat el nou lateral dret del filial del Mestalla, Vicent.
0: Exacte, bueno, és un jugador Roman Davis que estarà, bueno, recordem que és edat 2008, és a dir, que estarà a cavall entre Juvenil i València Mestalla, el lateral veneçolà que ve de Universitat Central de Venezuela, de la Lliga Venezolana. És un jugador prou polivalent en ese carril dret, d'anada i tornada, en molt recorregut. Ha sigut internacional en les categories inferiors de Venezuela, inclús siguent sub-20, tenint 18 anys. La veritat que també ha disputat un mundial en la selecció sud-americana. Pues esperarà Roman Davis, veurem com s'adapta a l'equip, però ja diem, ha començat a entrenar en el Mestalla, s'està adaptant i a veure si demà el podem veure sobre la cespa.
1: Un Roman Davis que... En les primeres declaracions, així a UCF Media, ho ha dit molt clar, és un somni poder vindre així a l'Acadèmia del València.
7: No, bueno, un sueño, la verdad es que siempre había esperado esta oportunidad y llegar de parte del València fue una locura, una cosa increíble. Bueno, aprovechar todo lo que me brinda el club, el apoyo, las instalaciones y bueno... darle lo mejor a ellos también. Me han tratado muy bien, he conocido a personas increíbles en Valencia, muy bien. La verdad es que el calor se nota, pero hay que acostumbrarnos. La verdad es que es una ciudad muy linda, muy bella, y tengo mucho por conocer y que darles a esta ciudad. Le quiero aportar corazón, garra al equipo, ganas también defensivamente y ofensivamente, y dar siempre el 100 de mí. Diría que como lateral soy un jugador polivalente y con gran ida y vuelta. Me han aportado toda la confianza, el apoyo y las instalaciones. Bueno, a nivel grupal, la verdad es que aportarle al equipo y llegar muy lejos en el torneo. Y a nivel individual, llegar al primer equipo y consolidarme. Cuando vi que llegó la oportunidad, vi los referentes que habían pasado, venezolanos, españoles. Y obviamente me salió Miku, que es una referencia para la selección y la Liga Española y el fútbol nacional en Venezuela. Y bueno, la verdad es que siempre tengo esa referencia en mente. Siempre llevarse lo bueno, tener experiencias por delante. Y nada, seguir creciendo como jugador y persona. Los primeros entrenamientos la he pasado muy bien con mis compañeros, con el cuerpo técnico, el staff. Me han brindado mucho apoyo, el calor se nota, pero siempre dar lo mejor ha sido una gran experiencia. Y tener en cuenta que todos los entrenamientos se juega algo. No es nada de relajarse, siempre es al 100%. He pasado por la selección sub-15, sub-17, sub-20 de Venezuela, gracias a Dios. Y he jugado en el Deportivo Miranda y en UCB. Mi plan, mi idea, mi sueño es seguir creciendo como jugador. El Valencia es un gran club al cual siempre quise formar parte y aquí estoy.
1: Roman Davis, el nou lateral dret del filial del Mestalla per la pròxima temporada, complint un somni i recordant pues, també el que va ser davanter del València, també veneçolà, Miku Fedor.
0: Pues sí, a Miku Fedor, el jugador que va tindre ese bagatge en Paterna, després també el veig ser en alguns partits en el primer equip, va fer carrera en primera divisió espanyola, en la Lliga, el jugador veneçolà que, com deia ara Román, pues se fixa en els referents que ha tingut entre Venezuela i la Lliga Espanyola, l'Is Miku, que va tindre esa participació així en el València, i un Román Davis que aplega per a sumar a la València Mestalla i al Juvenil. Jo crec que el veurem pues, més en dinàmica de filial, però recordem que és edat juvenil, així que ell se comodi que pot ajudar als dos equips. Ara mateix el València, que en esa lesió de Miguel Monferrer, pues té com a laterals naturals en plantilla a Miguel Monferrer i també ara a Roman Davis, però ja diguem, a cavall en ICE Juvenil i València a Mestalla.
1: I Vicent, demà podrem veure ja en ICE partit per temporada que té el Mestalla, sí, en el Puigcerdà davant el Nàstic de Tarragona, el debut de Roman Davis, no?
0: Clar, Robi, tu i jo venim d'una setmana en la que el Puigcerdà ha estat sold out, inclús el dia de l'eclipse, front al Teruel, front a l'Hèrcules, i ara queda, i s'ha dit de no hay dos sin tres, pues queda el llenazo per a veure el València Mestalla el dissabte a les 8 de la vesprada, front al Nàstic, en el Antonio Puigcerdà, entrada lliure, podeu entrar tots els que vulgueu fins que se completa el foro, que es poco probable, pero ojalá. Y habrá puesto Peratoch y un Valencia-Mestalla que, claro, comienza la Liga el 6 de septiembre. En cara le queda al conjunt de Óscar Sánchez y abans de ese debut frontal Mallorca B en la jornada 1 en casa, en la Ciutat Esportiva de Paterna, en el nostre Antonio Puigsades, pues té tres partits de pretemporada. Primer, el 17 de frontal Nàstic, després el 22 d'agost frontal Alcoyano en ese memorial emotiu de Fernando Martín i després el 29 d'agost frontal Orihuela.
1: Bueno, pues demà un nou partit de pretemporada per als de Óscar Sánchez, per al filial, en ixa possible debut, ixa possible estrena del recent fitxatge del lateral dret veneçolà, Roman Davis. I anem ja en l'actualitat del València femení, que avui ha presentat la seva campanya de renovació d'abonaments per al retorn a la Lliga F.

0: la història no acaba. Continua junts. La vostra veu, la nostra força.
1: Capitana del València Femení, Pauleta Sancho, que ha presentat ixa campanya de renovació d'abonaments de cara a la pròxima temporada, que serà el retorn a la Lliga F, per així per l'Antonio Puchades, pues van a passar les millors jugadores, els millors equips, i així va estar el nostre València Femení, Vicent.
2: El València Femení, que inicia este 14 d'agost fins al 20 de setembre la seva campanya d'abonaments per a la temporada 26-27. Ho fa en un 20% de descompte per als abonats del València en esta temporada passada com a premi per estar apoyant a mort al València en esa segona divisió. Pues ara hem tornat al puesto que ens mereixem, a esa Lliga F, a primera divisió, i pues el soci VCF, que té ese descompte del 20%, el que significa que els preus aniran des dels 48 euros fins als 80 per a les renovacions i socios VCF. I si te vols donar d'alta per a disfrutar del millor futbol femení en esta temporada 26-27 en les xiques de Miquel Crespo, pues de 60 a 100 estan els abonaments tota la temporada. La veritat que és un molt bon preu per a tots els partits que hi ha, però teniu tota la informació en la nostra web. I per tercera temporada consecutiva, també important, l'abono va estar assignat a la localitat elegida, tant en el pla de renovacions com el de noves altes.
1: Bueno, pues des d'avui i fins el 20 de setembre, com vos hem contant, ho anirem recordant així cada dia en informatiu, ja te pots abonar al València Femení i vindre així a l'Antonio Puchades a veure pues, al València Femení en el seu retorn a la Lliga F. Un València Femení que el seu pròxim partit de pretemporada, recordem, Vicent, el tindrà la setmana que ve davant el París Saint-Germain, abans de lo que serà el trofeu TM Grupo Inmobiliario, el partit de presentació del València Femení en el Puchades.
2: Exacte, però un moment, Robi, molt ràpidament, els plaços de renovacions i noves altes, del 14 d'agost al 1 de setembre serà la renovació d'abono assegurant la localitat del curs passat, del 19 d'agost al 20 de setembre el període per a noves altes i del 2 i 3 de setembre el període per a canvis de localitat. Sinó que la València de Miquel Crespo, que ja prepara esa tornada a la Lliga F, ho farà front a l'Alavés el 30 d'agost i, pues, bueno, abans té ese partit del PSG i el trofeu UTM frontal Newcastle femení, antes de medir-se a Isalaves, que ja es va enfrontar contra elles en la segona divisió i ara és el torn en Lliga de Ferrovi.
1: Bueno, pues, això en quant al València femení. Anem a acabar este informatiu també en l'actualitat social de la Fundació del València, perquè ja sabem els pobles de la quarta edició de la Ruta d'Art Urbà que organitza pues, la Fundació del València. Montcada, Serra, Manises i Ontinyent van a ser pues, els pobles que ja diem acolliran ixa quarta ruta d'art urbà de la Fundació del València, que ha tingut pues, molt d'èxit en ixos murals autènticament espectaculars que se poden veure en tots ixos pobles. Pues ara també tindran ixos murals del València Club de Futbol, Montcada, Serra, Manises i Ontinyent. Ara també s'obre el procés per a que els artistes que vulguin pintar ixos murals. Arribem al final d'este informatiu d'este divendres 14 d'agost. Ho deixem així. A partir del dilluns ja s'incorpora Víctor Barea així a l'informatiu del València i així estarem. I així continuarem ja en lo que serà la setmana del debut de la Lliga, el València, dissabte 22 d'agost, Mestalla, València, Celta de Vigo, bon cap de setmana.
3: Torna a escoltar este contingut a iVoox i Apple Podcast. Han escuchado una reemisión del informativo. VCF Media Radio, la radio del sentiment. Van a escuchar una reemisión del Partido del Valencia.
4: Este es Lon
1: allunyar-se del València, que ja ho hem dit, avui vol guanyar, allunyar-se de Sens, pujar posicions en la classificació. En la porteria ve de fer un molt bon partit davant Osasuna, segur i ferm. El de Macedònia, Stole Dimitrievski, defensa banda dreta per al portuguès Thierry Rendal, parella de centrals, ahí consolidat en l'equip titular. El basc Unai Núñez, acompanyat pel suís, ahí ferm i segur. Era Aixomert, la banda esquerra per al de sempre, per al capità, per al de Pedreguer, José Luis Gallà, centra el camp i se doble pivot efectiu i que funciona molt bé. L'argentí, el campió del món, Guido Rodríguez, i el de Xilet, Javi Guerra. Les bandes per al Sevilla, per a l'ex de l'Alavés, partit muy especial per a Luis Rioja, i el belga Largi Ramachani, que està en un gran moment, porta 4 gols. La mitja punta, buen llibertat de moviments per al suís Filip Urinić, i dalt el nigerià, el que sempre aporta coses interessants, Sadiq Umar. I per part de l'Alavés, de Quique Sánchez Flores, en la porteria un ex del València, el de Xavi, a Toni Sivera, defensa de 4 per a Nahuel Tenagli en banda dreta, Protesson i Pacheco central, Johnny Otto en banda esquerra, centra el camp, doble pivot per a John Guridi i el capità Antonio Blanco. Les bandes per a Carles Aleñá, Ángel Pérez, en la davantera estarà un ex de l'Acadèmia, del juvenil Toni Martínez, i l'argentí, el golejador desde Alavés, Lucas Boye, xiularà. El debutante, l'andalús Guzmán Mansilla, estarà ajudat per bar per del Cerro Grande. Guantara se va a guardar un respectuós minut de silenci per la memòria i en el record de Maria Desamparados Garrigues Trenor, abonada més de 70 anys en el València.

0: la banqueta el Matei Zubrins, pero bueno, son dichos arbitrajes que te acaben de esquiciante. Esperen que no. Bueno, Guantara juga, l'Alaves, és Guridi, buscant el passe, ahí de Aleñá, dislària, estava Toni Martínez, però estava atent, bé, el porter de València, Estoli Dimitrievski per a fer-se la pilota, deixar-la ja en curtet, sobre Eray Schomert, el central suís, baló per a Urinic, la toca per a Guido Rodríguez, Guido amb el baló, canvia el xoc, busca banda dreta per a Thierry, se l'emporta el portuguès, Thierry que juga una altra volta rere. Era que la juga ahí Unai Núñez. Unai i Schomert. Ara per a Urinic. Urinic està en totes les parts del terreny de joc. Per la dreta, està en llibertat de moviments. Cau a la dreta, cau a l'esquerra.
1: S'aprovecha d'això també l'Ari Ramazzani, que ara se posa en la posició més central. Falta sobre l'Ari Schomert.
0: I Schomert es reclama
1: la targeta
0: a Lucas Boyer.
2: Normal, s'agarron.
0: Pues juga ja el València. Urinic, ahí está el suís. Urinic y Guido Rodríguez. El argentí. Arrere, espera que te haga la pilota. Unai Núñez. Unai. Y Schomert. Schomert, el pase llarg ahí para Ramazzani. Ha tallat Tenaglia. Y ahora la pilota para Guridi. Guridi. Y se baló per banda para que entre Lucas Boyer.
1: Al solo Schomert. Sí. Banda para ellos.
0: Y servicio de banda. Pero a la vez, en este minuto 23 de la primera par, continúa bañando a la vez. Perice penal, pitatas, 30 segundos. Y que ha marcado Lucas Boyer. Palo que va a ficar en movimiento. Palo, ahora que.
2: Y ahora que pita.
0: ¿Quién había?
2: ¿Y ahora qué pita?
1: Yo creo que ha pitado falta a favor del
0: falta,
1: Valencia.
0: Pita falta. Pitado una falta a favor del Valencia. Kiko, en Ziu, no falla en cuanto podemos ir para arriba. Arbitraje raro. Bueno, son mensajes que van a arribarnos así en este partido. Que estén contambos. Pilota para Urinic. Busca Gallá. Agallà, la deixa una altra volta per al Suís, per a Urinic, ara per a Ramazzani, la toca ahí per a Guido Rodríguez, Guido i Unai, baló per a Thierry, la té el portuguès, Thierry en la pilota, busca Luis Rioja, vol jugar de primeres per a Javi Guerra, però s'ha anticipat, ahí s'havia anticipat Antonio Blanco per a recuperar la pilota, per a l'Alavés, per a que la traga ara Joni Otto, Joni Otto ara tallat bé. Thierry, arriba Javi Guerra i Xevaló. Javi Guerra que busca Ramazzani. N'hi ha una espenta, N'hi ha una espenta clara, Ramazzani, que no pita l'àrbitre. I el xoc continua per a València. Schomert ara, buscant a Gallà. Gallà, Urinic. Urinic, la pilota per a Javi Guerra. Sadik, a veure Javi que trata d'entrar. La pilota per a Javi Guerra, fora!
1: Corner.
0: Ahí Javi Guerra buscat el llançament, però ahí a ficar la cama. El jugador del Alavés desvía la pilota, córner.
1: Combinamos bien, la altura de la frontal del área.
0: Javi Guerra.
1: El taconazo de Urinic.
0: Y ahí anota el tall. Que era Protesoni. Y el balón a córner.
1: Empieza a llover, por cierto, en Mestalla.
0: Pues allá va el córner para Valencia, va Luis Rioja. Venga, una trastreta desde el cantó. Per a l'extrem sevillà, ja va la pilota amunt, el valor que la trau ahí, la defensa de l'Alavés, de nou Luis Rioja que penja aquesta pilota, de nou
2: Gisdària,
0: no eixe valor, pues va a ser córner, va a ser córner.
1: Que lástima, porque era muy buena, la rosquita que le metió ahí Luis Rioja.
0: Corner, sí. Bueno, pues el València penjant ahí balons, trau de nou en curt, ahí Urinic, ara eixa pilota d'Islària, de nou la trau.
2: Cuidado,
0: la defensa de l'Alavés, corre ahí. Urinic, per a ficar ixe baló arrere, per a Dimitrievski, que així per complir la seva àrea, per a convertir-se en un jugador més. El porter de Macedònia del València. La pilota de nou per a Urinic. Urinic, que trata de xuar, de buscar ahí forats en ixa defensa fèrrea i repleta de jugadors que ha plantejat aquí, que Sánchez Flores, una defensa en tres centrals, quan trae ixa la contra.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Y así estem, el informatiu del València, el informatiu d'UVCF Media Ràdio d'este divendres 14 d'agost, on el València, ahir, a nit, així, en l'estadi Antonio Puigdes de la ciutat esportiva de Paterna, va ficar el punt final a la seua pretemporada en ixa victòria 2-0 davant l'Hèrcules, amb els gols de Javi Guerra i de Rinosuke Sato. Ara ja comença l'hora de la veritat. El pròxim dissabte, 22 d'agost, a Mestalla, 7:30 de la vesprada, ixe València-Celta de Vigo. El debut en la Lliga. Els primers 3 punts en xoc que tindrà el València el pròxim dissabte, després d'haver finalitzat ahir ixa pretemporada. Una Lliga, una temporada, esta, la 26-27, que comença ja este cap de setmana, però ja sabeu que el Betis va voler ajornar el seu partit i, per tant, el València la pròxima setmana començarà la Lliga en un inici de Lliga que ja ho hem comentat. Va ser molt dur i exigent perquè València tindrà 3 partits en una setmana. El dissabte, el Celta de Vigo. El dimarts, el partit també a Mestalla davant el Betis. I després, la pròxima setmana, el diumenge, el partit a Riazor davant el Deportivo de La Coruña. Ja diem, després d'haver acabat ixa pretemporada, ara l'equip ja centrat, des de ja, en afrontar ixe partit amb les màximes garanties possibles per tindre un bon debut en ixe lliga. Ara analitzarem el que va ser ahir ixe últim partit de la pretemporada del València, ixa victòria 2-0 davant l'Hèrcules, com diem, amb els golejadors Javi Guerra i Rinosuke Sato, que han sigut de lo milloret. Els jugadors, podríem dir, més destacats també de la pretemporada del València, sobretot el japonès Rinosuke Sato, que és un dels fitxatges del equip i que, apunta a titular de cara a ixe debut de la Lliga per les bones sensacions que ha mostrat en esta pretemporada. On també sembla que ha quedat molt clar i també molt definit el que pot ser l'equip titular, l'11 per al debut de la Lliga, ja diem el pròxim dissabte davant el Celta de Vigo, a l'espera que arriben els fitxatges del València, ixe lateral dret en el que està treballant-se per a que puga arribar abans que comence la Lliga, però ja diem, és un 11 que sembla molt definit. Ahir ho van tornar a veure en el partit davant l'Hèrcules. De nou, en ixe plantejament, amb 3 centrals, amb 2 carrilers, ja dic, ixe sistema que ha vingut utilitzant Carlos Corberán des del partit, davant el trofeu taronja, davant el Newcastle. Després ho van tornar a veure en el partit davant l'Hèrcules, i ahir davant el Teruel, volia dir, i ahir davant l'Hèrcules. Ara ho comentem tot, perquè també jo crec que tenim que parlar, ja que anem a fer un poc balanç de la pretemporada, dels noms propis, de Sato, de Javi Guerra, del protagonisme que han tingut els jugadors canterans, els jugadors de l'acadèmia, els jugadors del Mestalla, que han estat ahir ajudant en esta pretemporada en el primer equip. En ixe debut de Jaume Durà i de Marc Martínez en el partit davant el Teruel, ahir van tornar a jugar en el tram final del partit. Ahir també va debutar altre jugador, el lateral del Mestalla, Marcos Navarro, i ahir Rodrigo Gamón pues va a tornar a jugar en esa banda dreta, ir de carriler dret, a tres dels jugadors, ja dic, destacats de la pretemporada del València en quant als canterans. Bueno, pues ara ho comentem tot, i parlant, per cert, del Mestalla, ara vos contarem el fitxatge que acaba d'anunciar l'acadèmia per al filial del València. Es tracta de Román Davis, un lateral dret veneçolà que arriba cedit del equip Universitat Central de Venezuela, és internacional sub-20, va jugar al Mundial de Qatar sub-17 i és un jugador també en una molt bona projecció i que arriba per a incorporar-se, ja diem, al Mestalla. Un Mestalla que demà té també partit de pretemporada. Així, en el Antonio Puigá, des de la Ciutat Esportiva de Paterna, davant el Nàstic de Tarragona. Ho comentem tot, perquè també el València femení ha anunciat el que va ser la campanya de renovació d'abonaments per al retorn a la Lliga F, per a que la pròxima temporada, per així, per l'Antonio Puigades, van a passar els millors equips i les millors jugadores, i des d'avui i fins el 20 de setembre te pots abonar al València femení i vindre a tots els partits de la Lliga F en un descompte especial del 20% per als abonats que van vindre la passada temporada. I és que el València femení vol reconèixer la fidelitat, el compromís que van tindre eixos abonats l'any passat, ara, en este retorn a la Lliga F, en eixe 20%. Bueno, pues, de tot això i moltes més coses, ja diem, anem a parlar en este informatiu del València, que recordem cada dia, podeu veure en la app, en la web, en el canal de YouTube del València, com heu pogut veure tots els partits de la pretemporada, que pues una volta més, i el partit d'ahir va tindre també pues una molt bona acceptació i també una molt bona audiència, i aquest partit, l'últim de la pretemporada davant l'Hèrcules, pues ja diem, tots els dies també podreu veure este informatiu i escoltar-lo en el cotxe, també amb aquesta novetat que tenim de cara a esta pròxima temporada a través de l'app i en els dispositius de CarPlay i Android Auto. Ahí pues també podeu escoltar en la ràdio, pues VCF Media Ràdio. I els que no arribeu al directe, ja sabeu, també tenim el nostre podcast en iVoox i en Apple Podcast. Dit tot això, saludem ja a don Vicent Burguete.
2: Hola, hola, bona vesprada, Robi. Pues altre partit més del València Mestalla en aquesta última prova de pretemporada per a encarar ja l'inici de la Lliga. Recordem, avui comença la segona divisió i la setmana que ve pues és el torn del València en la Lliga. Este cap de setmana ja arranquen les competicions oficials, tant la primera com la segona divisió. Així que ahir, victòria de l'equip de Carlos Corberán, va vindre bé per a pues recuperar esa moral després del partit del Teruel, per agafar ritme. També, com tu dius, van jugar també jugadors de l'acadèmia, i a més, jo crec que van deixar prou bones sensacions. El feedback pareix que és prou positiu. Els canterans, quan li donen oportunitat, responen. I, pues, entonces, veurem com va esta setmana.
1: Ara ja, pues, a pensar, com diem, en ixe debut ja en la Lliga, ja va de bo, els tres primers punts en joc. La pròxima setmana, pues, pràcticament en una setmaneta, a Mestalla, ese partit davant el Celta de Vigo, i des de avui ja, pues tots els esforços, evidentment també han estat centrats en esta pretemporada, però ara ja Messi Cup, en ese debut de la Lliga del nostre València davant el Celta de Vigo. I avui l'equip que ha tornat a entrenar-se a la Ciutat Esportiva de Paterna, Vicent, mirant ja pues a ese debut en la Lliga, en ixa bona notícia que venim contant en els últims dies, i és que Sadiq, el davanter nigerià, està recuperat de la seva lesió i s'apunta per al debut de la Lliga.
2: Pues el primer debut Jigger de Omar Sadiq en el Valencia Club de Fútbol, porque recuerden que ha estado en dos temporadas vestint els colors y marcan gols en el Valencia Club de Fútbol, pero había sigut siempre en la segunda mitad de temporada después de plegar en el Mercat d'hivern. Ara va a comenzar desde agost el látigo de Caduna, bueno, que per fi se ha recuperat d'esa lesió, està ja entrenant en el grup, a veure si pot continuar fent treball i agafant forma per al inici de Lliga, però serien molt bones notícies perquè ja hem vist que Omar Sadiq al final en dos mitges temporades acumula 12 gols i, pues bueno, la veritat que la mitja golejadora d'Omar és prou bona i, pues bueno, com marxa en este debut Lliga.
1: Bueno, pues Sadiq és bona notícia. Ja dic que avui també pues, s'ha entrenat amb el grup, al igual que estos últims dies. I sí, després de recuperar-se d'aquesta lesió muscular que va patir en la pretemporada, en el partit davant el Castelló, que li va impedir anar a l'estatge d'Anglaterra, pues Sadiq estarà per a aquest partit davant el Celta de Vigo. Luis Rioja, ja diem, va ser molt, molt, molt difícil que puga estar. Continua recuperant-se i treballant pues, en els readaptadors i fisios, recuperant-se d'eixa lesió, que també pues, ha patit en esta pretemporada, el jugador Sevilla, i la resta, pues, tampoc, evidentment, pues, van estar perquè són lesiones de llarga durada, com Fulquier, encara que està en el tram final de la seva recuperació, però ja diuen que no va arribar, que dir de Copete, tampoc, pues, de Diego López, però bueno, així està l'enfermeria del València, Vicent.
2: Bueno, una enfermería que pareix que no dona tregua ni en pretemporada, pero al final hay que adaptarse a eso, es fútbol, es el fútbol profesional, y per això també pues tenim professionals que ajuden als futbolistes en la seva recuperació, com han fet en Omar Sadiq, com estan fet en Rioja, com també estan fet en els lesionats de llarga duració, però clar, el Sevilla és molt difícil que estiga en la jornada 1, veurem si pot bueno, en la jornada 1 que se mantenga en el primer partit que correspon a la jornada nada 2. Esperem a veure que puga plegar al següent partit. També serà prou complicat que aplegui al partit del Betis. Aixina que quan té que plegar, aplegarà, però fins ara a competir en el que tenim, com hem de fer, i pues Sadiq, l'única novetat que sí que torna de la infermeria.
1: L'equip que tindrà este cap de setmana de descans i el dilluns ja retorna al treball, així a la ciutat esportiva Paterna, com diem ja, per a preparar el debut en la Lliga el dissabte a Mestalla davant el Celta de Vigo. Després d'acabar a nit la pretemporada, així en l'Antonio Puigades, en eixe partit davant l'Hèrcules, 2-0 amb els gols de Javi Guerra i de Rodrigo i de Sato. Rinosuke Sato van ser els golejadors del partit. Un Javi Guerra que en acabar l'encontre va parlar i va reconèixer que és bo acabar pues, la pretemporada en una victòria, en bones sensacions.
3: Mucha fuerza a la familia de Mario que bueno que nos ha dejado y que bueno que tendremos un valencianista más apoyando desde arriba. Toda victoria creo que siempre es positiva, está claro que habrán cosas que seguro que tendremos que mejorar, que mirar, pero bueno, creo que es importante acabar con victoria pretemporada. Sí, o sea, se puede entender porque al final, bueno, hay que ser realistas, en los últimos años no han sido como la gente piensa, entonces, bueno, se puede entender esa parte, pero creo que también hay que dar confianza al equipo porque la temporada no ha empezado y bueno, creo que es importante empezarla bien con el apoyo de todos. De momento estoy aquí, entonces, mientras esté aquí, quiere decir que me quedo. Bueno, discurso como tal, creo que tampoco, al final creo que la pretemporada está para eso, para probar diferentes cosas, ver lo que mejor le viene al equipo, cómo mejor se adapta y bueno, pues ahora está probando línea de 5, que a lo mejor es algo sorprendente, pero como te digo, por algo será, verá que puede ser beneficioso y bueno, a muerte con ello. Bien, al final siempre digo eso, que me gusta jugar suelto, bueno, con esa libertad que me permita venir a la base, llegar a al área, un poco de todo, y al final, bueno, si viene con goles y asistencias, pues seguro que mejor. Hombre, en el mercado seguro que puede pasar cualquier cosa, pero es lo que dices, tengo contrato, estoy aquí, creo que he respondido ya muchas veces, pero lo entiendo también. Entonces, bueno, es lo que digo, estoy aquí y bueno, creo que no hay nada más que decir. Pues lo veo normal, al final es que si los jugadores son los primeros que no confían en el míster, creo que no vamos a llegar a ningún buen puerto. Entonces, creo que todo el mundo tendría que ir de la mano, porque si no, creo que las cosas no van a salir como ninguno le gustaría. Al final está claro que faltan jugadores en algunas posiciones, pero creo que hay buen equipo, que está claro que, como te digo, que faltará algún jugador más para bueno, rellenar la plantilla, pero bueno, creo que los que estemos el primer día tenemos que ir a muerte todos, ser un equipo que de eso se trata y ir a por el primer partido.
1: Javi Guerra, les declaracions del jugador del València que començava pues tenint ixe record per ixe xiquet que ens ha deixat, Mario Hidrach, que està molt vinculat al València. Bueno, pues ahir Javi Guerra va voler tindre ixe record per a la seva família i per a Mario Hidrach, que allí des del cel segur que també pues estarà pues mirant al seu equip i als seus ídols, com eren, pues, ja dic, Diego López i el míster, Carlos Corberán. Bon detall, evidentment, el que va tindre pues, ahir pues, Javi Guerra, que parlava de lo important que és acabar la pretemporada en aquesta victòria, que va aconseguir el València davant l'Hèrcules, del seu futur, que sempre se parla, diu que ell té contracte i que està així en el València, Vicent, i, bueno, d'aquesta victòria ho comentarem, ahir en la retransmissió del partit, un València que va estar millor en la segona part. Jo crec que va reaccionar bé a lo que va ser una primera part pues molt igualada. De fet, els dos gols pues van arribar en el començament de la segona part, el gol de Javi Guerra al minut 47, després el de Sato en el minut 54. I bueno, jo crec que això és un poc l'anàlisi, no?, que podem fer del partit, d'aquesta victòria i de l'últim partit de la pretemporada del València. Ara entrarem en nous propis, en més detalls, però bueno, del partit jo crec que el València, sobretot en la segona part, molt superior, Vicent.
2: Sí, la veritat que l'equip que va anar de menys a molt més. En la primera part doncs, vam veure un equip gris que no es va trobar, que tenia la pilota, sí que és de veres, tenia també la iniciativa, no li generaven quasi ocasions, però no acabava de materialitzar les oportunitats en els últims metres. Lo que sí que van fer després d'aquest túnel de vestuaris, no sé què li diria el míster, no sé què li dirien el staff tècnic, però les instruccions van ser bones. El gol que aplegava de Javi Guerra, el golàs de primeres, i després també pues, Rinosuke Sato a passe de Javi Guerra, que la veritat que va fer un molt bon partit en aquesta zona de tres quarts, pues, jugant més lliberat, també pues, parlava important d'anar tots de la mà, que l'afició confie en l'equip perquè encara no ha plegat la temporada. Anem pues, bueno, anar tots a una en este principi lliguer, a veure si l'equip pot arrencar de la millor forma possible la competició domèstica per a sumar els punts que pues, corresponen, però ja t'he dit, ahir la veritat que una primera part més plana, més gris, però la segona part pues, l'equip va jugar bé, se va trobar sobretot molt important, molt còmode en aquest nou sistema i pues, el València, que ara sí que sí, ja està preparat per a la Lliga.
1: El València, que anit va tancar ixa pretemporada, sin l'Antonio Puchades, sin ixa victòria davant l'Hèrcules, tres victòries, un empat, pues, tres derrotes en els partits pues, que ha disputat, que va començar pues, en ixe stage en Olot, després així la Ciutat Esportiva de Paterna, els partits davant el Castelló i davant l'Eldense, després l'estatge en terres angleses, en Sant Josh Park, allí pues, li va guanyar el Derby County i va empatar davant l'Stock City. Després va vindre el trofeu taronja la setmana passada davant el Newcastle, la Mestalla, on el València pues, va perdre, i després estos últims partits que ha disputat esta setmana, així en l'Antonio Puchades, en pues, ixa derrota davant el Troel, i ahir la victòria davant l'Hèrcules. i sobretot els noms propis de la pretemporada. Jo crec que jugadors pues més destacats que ahir també van tindre pues ixe protagonisme, tant Javi Guerra com Sato, no? Els golejadors del partit, Javi Guerra.
4: Sato una altra volta, ahí per a Urinic, Urinic, Javi Guerra dins l'àrea, Javi Guerra, a veure Javi Guerra, busca el llançament, el gol, i gol! De Javi Guerra, gol! El gol de Javi Guerra! Al minut 40, se de partit, només començar esta segona part, i se jugada que havia protagonitzat i Filip Urinic, ja ha buscat el passe dins l'àrea per a Javi Guerra, i ahí ha definit molt bé el de Xilet avançant al València.
1: Javi Guerra, en golejador, bueno, hem tornat a veure pues, ixe gol, bueno, pues, com arriba, pues, dins l'àrea, com retalla, i com definix el de Xilet, que Vicent ha segut, jo crec que ja ho va ser en la segona volta de la Lliga, en el tram final de la passada temporada, un jugador diferencial, i ho hem vist també en esta pretemporada, no? Jugant en ixa posició de 10, de segona punta, més alliberat, ahí pues Javi Guerra crea, i també té gol.
2: Pues fixa't que és curiós, perquè justament ahir en el Antonio Puchades, on van veure brillar a Javi Guerra en el València-Mestalla, és a dir, en el filial, clar, ell ho feia en la posició més atrasada de 6, veient el xoc de cara, però la veritat que com a 10 ara està actuant en el primer equip i està fent-ho de categoria, recordem, va ser tan bona la temporada que va fer, tan bona el tancament de temporada que va fer en el mes de maig, abril, juny, que va anar convocat en la selecció espanyola en ese grupet previ al Mundial de preselecció, que la veritat que és un premi brutal al futbol que fa, que té les botes Javi Guerra, que ja sabem que quan pot és el millor.
1: Sí, Javi Guerra, ja dic, ho va demostrar en ese tram final de la passada temporada i ha començat també molt bé pues, en esta pretemporada, bueno, pues, a ir marcant ese gran gol, i després donant el passe de gol a Rinosuke Sato, que és, jo crec que, l'altre protagonista de la pretemporada del València. Ahir va marcar el seu segon gol en el seu compte particular.
4: Ahí está Guido, tocant-la molt bé. Hugo Duro ara per a Javi Guerra. Javi Guerra, Sato, Sato, Sato, gol! Gol! Sato! El gol de Sato! El gol del València! El segon en una bona jugada, sí senyor! Aigo Duro, Javi Guerra, com li ha filtrat el passe per a Rinosuke Sato! I el japonès que torna a marcar!
1: Rinosuke Sato, que va tornar a marcar ahir el seu segon gol en esta pretemporada. Ha sigut, jo crec que també de lo milloret, del més destacat, i podríem dir que la revelació i la gran sensació de la pretemporada, Rinosuke Sato, que ens ha demostrat, Vicent, en el poquet temps que porta en el València, ja ho diem, que s'havia adaptat molt bé, que s'havia integrat perfectament a lo que era pues, el treball del grup, de l'equip, el que volia i li demanava pues, tàcticament també l'entrenador, i hem vist aquestes virtuts que ens diuen de Sato, de ser un jugador ràpid, elèctric i amb gol.
2: Fixa't, Robi, que ja ho advertien els jugadors del primer equip quan va plegar el jugador japonès. Deia, bueno, és un jugador que en espais reduïts és molt bo, que és diferencial, marca la diferència, i en efecte, si no ho ha demostrat també en el camp, jo crec que és clau, no, vital, que Sato Acha ha plegat en esta forma a València, perquè al final nosaltres veiem un jugador, però realment és un xaval de Dene Wines, que ve del Chapó, d'altre continent, que ve pues, pràcticament a soles en les dificultats que això implica, no? Pues, com he vist, la veritat que s'ha adaptat de categoria al grup tant fora com sobretot dins del camp, és el que compta i el que ens interessa. I bueno, pues, un Sato que junta Javi Guerra i atenció, jo crec que també tenim que fer menció

0: després també pues, entrarem, no?, en el que pot ser pues, hi ha ixe 11 que va definint, que va tenint, jo crec que molt clar de cara a lo que serà el debut de la Lliga, però Sato és un fix, eh?
1: Home, Panocero, la veritat que ha fet una pretemporada espectacular. A més, a banda, recordem que no és que siga simplement un jugador, pues, el típic jugador asiàtic, que se fia en la pilota, que té qualitat, que quan té la bola molt bé, però quan no la té no ho fa, sinó tot el contrari. Sato és un jugador que quan té la pilota és quan destaca, però és que sense el balón als peus també treballa, és un jugador, te diria que inclús físic, té prou aguante. Recordem que ho ha plegat a posar Corberán per les coses del partit en el carril dret i ell pues, tornava, anava en ese i de vuelta, ho ha demostrat Sato. Aixina que, com tu dius, Robi, estava perfilant-se ese 11 titular per al partit del Celta. Estic seguríssim que tant Sato com Javi Guerra estaran en el 11 inicial, a no ser que tinguin algun imprevist de setmana.
0: Bueno, pues ya diem, yo creo que ahí van a ser los protagonistas, Javi Guerra y Sato, en la victoria del Valencia. Y ya diem, pero a mí yo creo que también han sigut protagonistas de la pretemporada, que estén fent un balance. En ixos nos propis, pues tant Sato com Javi Guerra, ¿no? Diferencials. Bueno, com van veure ahir, en ixos gols, i ja dic, i sobretot parlant de Javi Guerra, com ho va demostrar la passada temporada, i ha començat, pues, esta igual. Ara ja va de bo, comença la Lliga, i anem a veure-lo. Esperem que tinguin, pues, esta continuïtat, que és important. I també tu dius, Dimitrievski també va ser altres jugadors importants la passada temporada, la segona volta de la Lliga, decisiu, determinant en molts partits, donant-li punts, ho hem dit, a l'equip. I Dimitrievski, pues en esta pretemporada, jo crec que també l'hem vist en ixe paper. També vull destacar, ara després pararem dels canterans, de lo que han aportat, que jo crec que ha sigut molt i molt bo, però també a Jesús Vázquez. Crec que Jesús Vázquez també està donant, jo crec que, passos importants, i també l'altre dia, quan va eixir en el Trofeu Taronja, després de l'expulsió que va patir José Luis Gallá, ahir va ser titular. A mi m'està agradant també molt Jesús Vázquez.
1: Sí, sobretot perquè s'està podent desempenyar en les dues bandes. Ja ho veiem l'altre dia en el Trofeu Taronja actuant en ese lateral dret, després per circumstàncies del partit pues tornar a la seva posició natural, però ahir també el veiem que va començar com a lateral esquerre, i en l'entrada de Marcos Navarro, altre lateral Medellín Paterna, pues Jesús Vázquez va ocupar el carril dret mostrant la seva polivalència. I jo crec que, Robi, que també aplega en un moment prou bo de confiança Jesús Vázquez, importantíssim per començar una temporada en la que jo crec que el jugador també té ganes de donar un passet endavant, perquè recordem que en inferiors, en Paterna, la veritat que ha sigut diferencial tant en València com en la selecció espanyola, aixina que ara Jesús Vázquez està aplegant al seu nivell òptim des que està en el primer equip, i jo crec que pues, bueno, va ser una peça important en la temporada.
0: Continuem en este informatiu d'este divendres 14 d'agost, fent balanç a lo que ha sigut la pretemporada de València, però mirant ja el debut en la Lliga el pròxim dissabte, 7:30 a la vesprada, i ser València Celta de Vigo.
2: Hola, soy Javi Guerra. Celebra todos nuestros goles en la radio oficial del club.
3: Abónate al Valencia Club de Fútbol Femenino 26-27. Campaña de abonos hasta el 20 de septiembre. Con un 20% de descuento para los abonados de la temporada pasada, socios VCF y los menores nacidos a partir del 14 de agosto de 2010. Junts, juntes, la vostra veu, la nostra força. Abónate al Valencia Club de Fútbol Femenino en valenciacf.com. Abono válido para los partidos de la Liga F y Copa de la Reina en el Antonio Puchades. La historia no acaba, continúa.
4: Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo. Inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer. Forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos

0: por una unión única. La de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, todos a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM. Escolta VCF Media Radio desde qualsevol part del món per la app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil. Haz realidad el sueño de tu peque y consigue que sienta la emoción de Mestalla gracias a Divina Seguros. Contrata cualquier seguro de Divina Seguros y entrarás en el sorteo para que puedas salir de la mano de un jugador del Valencia Club de Fútbol en el partido contra la Real Sociedad. Además, disfrutarás de una entrada doble para vivir la experiencia con él. Infórmate en divinaseguros.com. Divina Seguros. Aseguramos la mejor afición.
1: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
0: VCF Media Radio, la veu del València Club de Futbol. Conecta't al sentiment.
2: Estem fent balanç a lo que ha sigut la pretemporada del València, on també jo crec que ha quedat molt clar, i sobretot mirant ja pues, al debut en la Lliga el dissabte més davant el Celta Vigo, pues, l'equip titular, el 11, que pot alinear Carlos Corberán, jo crec que està molt definit, molt clar. Això sí, a l'espera que arriben els fitxatges. Continuem pues, pendents de l'incorporació d'aquest lateral dret, que el València pues, continua negociant per a que s'incorpore pues, en els pròxims dies, quan abans, si pot ser abans del debut de la Lliga, aquest lateral dret. Però ja dic que a expenses d'això, que se recupere també pues, Luis Rioja, que és una baixa, jo crec, que important. Tenim molt decidit, molt clar, el que pot ser ixe 11, no, Vicent?
3: Pues sí, més o menys jo crec que està claríssim. El meu únic dubte a lo millor és el dibuix, però jo crec que si Corberán ha ensatxat estos últims partits en aquesta línia de 5, pues serà aquest 5-3-2. Robi, si vols, canta-ho tu, que eres el que sol cantar-ho.
2: No, home, anem a veure. El que hem vist des del Trofeu Taronja davant el Newcastle, després d'esta setmana davant el Teruel, ahir davant l'Hèrcules, pues és ixe 11 en Dimitrievski en la porteria, en tres centrals com De Haas, Tàrrega i Pepelu, que ho van veure en el Taronja, i això pues, s'ha consolidat en el dia d'ahir, perquè en el Teruel pues, va jugar l'altre equip, és que van tindre menys minuts, però ahir, ja dic, va tornar a repetir pues, ixos tres centrals, en Pepelu, De Haas i Tàrrega. Les bandes van ser per a carril esquerre per a Jesús Vázquez, el carril dret per a Rodrigo Gamón, el jugador del Mestalla, perquè Gallar, recordem, va jugar davant el Teruel per l'expulsió que va patir davant el Newcastle. El centro del campo era Guido Rodríguez, el no capità del Valencia. Ahí va Echersir, según capità, per darrere de Gallà, en compañía de Urinic, en Javi Guerra, ahí, pero ya dic, pues, més alliberat, en llibertat de moviments, i dalt Hugo Duro i Rinosuke Sato, no? Que també en aquesta posició de Sato ho van veure, no? Ahí tenia, pues, llibertat el japonès. Crec que això és el que ha vingut treballant de cara a lo que pot ser el debut de la Lliga el pròxim dissabte, Vicent.
3: Sí, fixa que li tinc que fer a ese enllaç que pot fer Sato en Hugo Duro. Per què? Perquè en més espais, atacant en espai, Hugo Duro en la Lliga pues, sol estar més còmode. Recordem que en les últimes temporades, pues, el davanter madrileny, ja t'he dit que les dades parlen per si soles, ha marcat 13 gols, 11 gols i 10 gols, sempre pues, passant aquesta barrera dels 10 gols que jo crec que és molt important, i crec que també pues, li feia falta un poquet ese jugador que jugue més per darrere, en lloc d'una doble punta a l'uso habitual, pues, un jugador que sí que connecte. Lo que era Javi Guerra, pues ara sí poden ser Javi Guerra i Sato, dos jugadors que tenen un molt bon últim passe. Si li poden enxufar balons com tant a Hugo Duro com a Omar Sadik, pues serà bona senyal, i jo crec que al final serà feina des davanters pues vores en porteria. Ara veiem també en la repetició l'ocasió de Aymar Blázquez, el davanter de Paterna, que com els jugadors que jugaren ahir i abans ahir en la pretemporada també del València-Mestalla, jo crec que van tindre un bon rendiment. Corregim-me si m'equivoque, Roy.
2: Sí, no, anem a veure, és el que estem comentant i estem dient. I ara pararem dels canterans, que jo crec que també tenim que detindre-nos, no?, en el que ha sigut una bona pretemporada per part d'ells. Però, ja dic, tornant a aquest 11, de cara a lo que pot ser el debut en la Lliga, ja dic que Sadik també està recuperat, també és, evidentment, és una alternativa, una opció en atac, però bueno, a l'espera també que arribi eixe lateral dret i que se recupere pues, Rioja, crec que eixe és el plantejament, el sistema que ha volgut, jo crec que, jugar el míster en estos partits. Recordem que els primers partits de la pretemporada va jugar en una defensa de 4, però ja dic, en tindre lesionat a Rioja, també a l'espera d'eixe lateral dret pur que vol fitxar el València, pues ha fet este plantejament, que jo crec que pot ser també per a que inicie pues, la Lliga el pròxim dissabte, que és el que ha vingut treballant. Ja dic, des del Trofeu Taronja, l'altre dia davant el Teruel, encara que no van jugar, va ser un equip diferent, però el plantejament va ser el mateix. I ahir, pues, en ixe partit davant el Hèrcules. En ixa posició de Javi Guerra, que ja ho hem dit, pues, de 10, jugant de mitja punta, en llibertat de moviments, al igual que Sato, perquè Sato també ho van veure, pues jo crec que ahir poden fer pues, molt de mal, poden ser jugadors perillosos, i és una variant també pues, en atac. Algo més al respecte de tot això, Vicent? Vols afegir alguna cosa?
3: No res, per enllaçar, si vols, en el tema cantera, a tres jugadors que també poden jugar en aquesta posició de Javi Guerra i Sato, pues són Jaume Durà i Marc Martínez, però quan vulguis pues, parlem de Javi de Paterna.
2: Jo crec que hem de parlar dels canterans, els que han estat en esta pretemporada, ajudant al primer equip, i bueno, Rodrigo Gamón, que ahir pues va a jugar en esa banda dreta, en ese carril dret, que ya había jugado de lateral en algunos partidos de esta pretemporada, pero hoy el van Bore, pues en ese equipo jugando per banda dreta, creo que es otro de los jugadores pues a destacar de la pretemporada en cuanto als canterans, perquè bueno, yo creo que es un jugador que tú el coneixes bé en el Mestalla. Compromís, intensitat, ganes, voluntariós, tot això ho hem vist quan ha jugat i ha debutat esta pretemporada en el primer equip.
3: Mira, Robi, Rodrigo Gamón, para que la echemos en tenga, es un guerrero. Si tú le dius ves a la guerra, e iba a la guerra en todo, porque recuerden que ahora la gente ho está descubriendo ahí en ese lateral, pero como hemos dicho a lo largo de todo el mes, Rodri Gamón, la segunda posición natural, es davanter de nou y extrem, jugando de 11 per la banda derecha o per la izquierda. Pero bueno, es un jugador que lo que estás diciendo, Robi, es tan intenso y es tan tentante de carácter y es profesional que al final intenta cumplir a un siga y paradójicamente el siguiente atacante pues va a tener que debutar en el Valencia Mestalla de lateral, o va a hacer B, de fet va a marcar incluso goals, va a poner portería. Y ahora, en el primer equipo, también tiene que debutar en ese lateral dret. Y ya que tener en cuenta que para el fútbol moderno, pues es un jugador que no desentona en absoluto en esa posición, porque es de molta anada y tornada, es de molt recorregut, ahí el bambore, de fet, ahora en la repetición o estaba en Bechent. Y pues bueno, sí que te he de decir, Rodi, que para lo que estoy acostumbrado a ver en paterna de ahí, ya pues en xarreré, en falta un poquet per dir a Xina que aplegue més en la pilota, que siga més vertical. Però, de totes maneres, pues, la veritat que tant Rodri Gamón com els altres del València Mestalla han sumat en minuts, han sumat en sensacions, han sumat en joc, però sí que és de veres que Gamón és el que més papeletes per les circumstàncies de l'equip té d'aplegar al ICE de Butlliguer en el 11 inicial.
2: I després, també, ja ho comentàrem, en la retransmissió del partit davant el Teruel, ahir davant l'Hèrcules, els de Butch. Ahir va debutar Marcos Navarro, el lateral del Mestalla, i en el partit davant el Teruel, pues, dos jugadors que apunten ben alt, com són Jaume Durà i Marc Martínez. De fet, ahir també van acabar el partit jugant i deixant, jo crec que, detalls de la qualitat que tenen estos futbolistes, eh?
3: Pues sí, la veritat que si vols rapidet, pues el que tu deies, Marcos Navarro, en ese lateral esquerre, jo crec que és un jugador prou complet, és un jugador que sempre complís, ha pegat un pas endavant esta última temporada, tant en la parcel·la defensiva com en l'ofensiva. De fet, ahir vam veure que no dona un partit per perdut, un valor per perdut. Els partits ja saben que la València no són mai per perduts. I també, pues, Jaume Durà, Marc Martínez, Aymar, Panats, que també va actuar en esa posició de central, però en la pilota jo diria que Jaume Durà va ser, a lo millor, el que més coses es va atrevir a fer, perquè, ja ho dèiem, advertia que la se fixe en Jaume Durà quan no té la pilota, quan va rebre, perquè és un jugador que sempre està orientat, un jugador que sempre la demana. Recordem, Robi, és any 2008. Jaume Durà encara està en el seu últim any de juvenil. Així que jo crec que el fet de que puja al primer equip, jugue contra gent que quasi li dobla l'edat i siga un jugador tan participatiu, sempre és un plat de bon gust, perquè aquest tipus de jugadors en qualitat, si no tenen la pilota, pues no lluïssen, i ahir Jaume Durà va intentar tot.
2: Bueno, pues el balanç que hem fet a la pretemporada del València, que va finalitzar a nit, en eixa victòria davant l'Hèrcules, en eixa protagonisme que també han tingut els canterans. I ara, com diem ja, pues a mirar al debut de la Lliga, una Lliga, una nova temporada, la 2026-2027, que comença este cap de setmana per alguns equips, com el Llevant, l'equip de la ciutat d'ací de València, que començarà davant l'Espanyol, però ja dic, nosaltres esperarem a la pròxima setmana, a ixe partit el dissabte davant el Celta de Vigo, i ja dic, ara pues, quan torna l'equip, que serà el dilluns, al treball, als entrenaments, pues ja pues, a preparar-se bé i arribar en les millors condicions a eixe partit, perquè ara ja, com diuen, comença a l'hora de la veritat i els primers tres punts en joc. Fem ara una pausa i ja que estem parlant dels canterans del Mestalla, del filial, que han ajudat i molt al primer equip en esta pretemporada, anem a contar-vos el fitxatge que ha fet el Mestalla, el filial del València per la pròxima temporada.
4: Hola, soc Jesús Vázquez, escolta tots els partits en VCF Media Radio.
0: Abónate al Valencia Club de Fútbol Femenino 26-27. Campaña de abonos hasta el 20 de septiembre. Con un 20% de descuento para los abonados de la temporada pasada, socios VCF y los menores nacidos a partir del 14 de agosto de 2010. Junts, juntes, la vostra veu, la nostra força. Abónate al Valencia Club de Fútbol Femenino en valenciacf.com. Abono válido para los partidos de la Liga F y Copa de la Reina en el Antonio Puchades. La historia no acaba, continúa. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido. Zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. Los pies de los jugadores del Valencia Club de Fútbol están en las mejores manos, las de Podoactiva. ¿Y los tuyos? ¿A qué esperas? Estudio biomecánico de la pisada, plantillas personalizadas, quiropodia, cirugía del pie, la tecnología más avanzada del mundo y los mejores profesionales para cuidar de ti. Pide cita en Podoactiva Valencia, calle Valle de la Ballestera 52B o en Podoactiva Paterna, calle Mayor 2. Consulta las condiciones especiales para socios y abonados. Podoactiva, proveedor oficial de podología y biomecánica del Valencia Club de Fútbol. Los podólogos de nuestros jugadores y también los tuyos. El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amés llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
4: VCF Radio, la Academia.
5: Amunt València.
2: És l'anunci, que ha fet l'acadèmia per a, bueno, el nou fitxatge del filial del Mestalla, Roman Davis, ja que estem en la setmana de l'eclipse solar, pues ahí, pues els nostres companys de l'acadèmia que han volgut jugar i aixina pues han presentat el nou lateral dret del filial del Mestalla, Vicent.
3: Exacte, bueno, és un jugador, Roman Davis, que estarà, bueno, recordem que és edat 2008, és a dir, que estarà a cavall entre Juvenil i València Mestalla, el lateral veneçolà que ve de Universitat Central de Venezuela, de la Lliga Venezolana. És un jugador prou polivalent en ese carril dret, d'anada i tornada, en molt recorregut. Ha sigut internacional en les categories inferiors de Venezuela, inclús siguent sub-20, tenint 18 anys. La veritat que també ha disputat un mundial en la selecció sud-americana. Pues esperarà Roman Davis, veurem com s'adapta a l'equip, però ja diguem, ha començat a entrenar en el Mestalla, s'està adaptant i a veure si demà el podem veure sobre la cespa.
2: Un Roman Davis que... En les primeres declaracions, així a UCF Media, ho ha dit molt clar, és un somni poder vindre així a l'Acadèmia del València.
6: No, bueno, un sueño, la verdad es que siempre había esperado esta oportunidad y llegar de parte del València fue una locura, una cosa increíble, bueno, aprovechar todo lo que me brinda el club, el apoyo, las instalaciones y bueno, darle lo mejor a ellos también. Me han tratado muy bien, he conocido a personas increíbles en Valencia, muy bien. La verdad es que el calor se nota, pero hay que acostumbrarnos. La verdad es que es una ciudad muy linda, muy bella, y tengo mucho por conocer y que darles a esta ciudad. Le quiero aportar corazón, garra al equipo, ganas, también defensivamente y ofensivamente, y dar siempre el 100 de mí. Diría que como lateral soy un jugador polivalente y con gran ida y vuelta. Me han aportado toda la confianza, el apoyo y las instalaciones. Bueno, a nivel grupal, la verdad es que aportarle al equipo y llegar muy lejos en el torneo. Y a nivel individual, llegar al primer equipo y consolidarme. Cuando vi que llegó la oportunidad, vi los referentes que habían pasado, venezolanos, españoles. Y obviamente me salió Miku, que es una referencia para la selección y la Liga Española y el fútbol nacional en Venezuela. Y bueno, la verdad es que siempre tengo esa referencia en mente. Siempre llevarse lo bueno, tener experiencias por delante. Y nada, seguir creciendo como jugador y persona. Los primeros entrenamientos la he pasado muy bien con mis compañeros, con el cuerpo técnico, el staff. Me han brindado mucho apoyo, el calor se nota, pero siempre dar lo mejor ha sido una gran experiencia. Y tener en cuenta que todos los entrenamientos se juega algo. No es nada de relajarse, siempre es al 100%. He pasado por la selección sub-15, sub-17, sub-20 de Venezuela, gracias a Dios. Y he jugado en el Deportivo Miranda y en UCB. Mi plan, mi idea, mi sueño es seguir creciendo como jugador. El Valencia es un gran club al cual siempre quise formar parte y aquí estoy.
2: Roman Davis, el nou lateral dret del filial del Mestalla per la pròxima temporada, complint un somni i recordant pues, també el que va ser davanter del València, també veneçolà, Miku Fedor.
3: Pues sí, a Miku Fedor, el jugador que va tindre ese bagatge en Paterna, després també el veig en alguns partits en el primer equip, va fer carrera en primera divisió espanyola, en la Lliga, el jugador veneçolà que, com deia ara Román, pues se fixa en els referents que ha tingut entre Venezuela i la Lliga Espanyola, l'Is Miku, que va tindre esa participació així en el València, i un Román Davis que aplega per a sumar a la València Mestrella i al Juvenil. Jo crec que el veurem pues, més en dinàmica de filial, però recordem que és edat juvenil, així que ell se comodi que pot ajudar als dos equips. Ara mateix el València, que en esa lesió de Miguel Monferrer, pues té com a laterals naturals en plantilla a Miguel Monferrer i també ara a Román Davis, però ja diguem, a cavall en ICE Juvenil i València a Mestalla.
2: I Vicent, demà podrem veure ja en ICE partit per temporada que té el Mestalla, sí, en el Puigcerdà davant el Nàstic de Tarragona, el debut de Román Davis, no?
3: Clar, Robi, tu i jo venim d'una setmana en la que el Puigcerdà ha estat sold out, inclús el dia de l'eclipse, front al Teruel, front a l'Hèrcules, i ara queda, i s'ha dit de no hay dos sin tres, pues queda el llenazo per a veure el València-Mestalla el dissabte a les 8 de la vesprada, front al Nàstic, en el Antonio Puigcerdà, entrada lliure, podeu entrar tots els que vulgueu fins que se completa foro, que és poc probable, però ojalà hi haurà puesto per a tots. I un València-Mestalla que, clar, comença la Lliga el 6 de setembre. Encara li queda al conjunt d'Òscar Sánchez i abans d'aquest debut frontal Mallorca B en la jornada 1 en casa, en la ciutat esportiva de Paterna, en el nostre Antonio Puigcerdà, pues té 3 partits de pretemporada. Primer, el 17 de frontal Nàstic, després el 22 d'agost frontal Alcoyano en ese memorial emotiu de Fernando Martín i després el 29 d'agost frontal Orihuela.
2: Bueno, pues demà un nou partit per temporada per als d'Òscar Sánchez, per al filial en ixa possible debut, ixa possible estrena del recent fitxatge del lateral dret veneçolà, Román Davis. I anem ja en l'actualitat del València femení, que avui ha presentat la seva campanya de renovació d'abonaments per al retorn a la Lliga F.

0: La història no acaba. Continua junts. La vostra veu, la nostra força.
1: Capitana del València femení, Pauleta Sancho, que ha presentat ixa campanya de renovació d'abonaments de cara a la pròxima temporada, que serà el retorn a la Lliga F, per així per l'Antonio Puchades, pues van a passar les millors jugadores, els millors equips, i així va estar el nostre València femení, Vicent.
2: El València femení, que inicia este 14 d'agost fins al 20 de setembre la seva campanya d'abonaments per a la temporada 26-27. Ho fa en un 20% de descompte per als abonats del València en esta temporada passada com a premi per estar apoyant a mort al València en esa segona divisió. Pues ara hem tornat al puesto que ens mereixem, a esa Lliga F, a primera divisió, i pues el soci VCF, que té ese descompte de del 20%, el que significa que els preus aniran des dels 48 euros fins als 80 per a les renovacions i socios VCF. I si te vols donar de alta per a disfrutar del millor futbol femení en esta temporada 26-27 en les xiques de Miquel Crespo, pues de 60 a 100 estan els abonaments tota la temporada. La veritat que és un molt bon preu per a tots els partits que hi ha, però teniu tota la informació en la nostra web. I per tercera temporada consecutiva, també important, l'abono va estar assignat a la localitat de Lechida, tant en el pla de renovacions com el de Noves Altes.
1: Bueno, pues des de avui i fins el 20 de setembre, com vos hem contant, ho anirem recordant així cada dia en l'informatiu, ja te pots abonar al València femení i vindre així a l'Antonio Puchades a veure pues, al València femení en el seu retorn a la Lliga F. Un València femení que el seu pròxim partit de pretemporada, recordem, Vicent, el tindrà la setmana que ve davant el París Saint-Germain, abans de lo que serà el trofeu TM Grupo Inmobiliario, el partit de presentació del València femení en el Puchades.
2: Exacte, però un moment, Robi, molt ràpidament, els plaços de renovacions i noves altes, del 14 d'agost al 1 de setembre serà la renovació d'abono assegurant la localitat del curs passat, del 19 d'agost al 20 de setembre el període per a noves altes i del 2 i 3 de setembre el període per a canvis de localitat. Així que la València de Miquel Crespo, que ja prepara esa tornada a la Lliga F, ho farà front a l'Alavés el 30 d'agost i, pues, bueno, abans té ese partit del PSG i el trofeu UTM frontal Newcastle femení, antes de medir-se a Isa Alavés, que ja es va enfrontar contra elles en la segona divisió i ara és el torn en Lliga de Ferrovi.
1: Bueno, pues això en quant al València femení. Anem a acabar este informatiu també en l'actualitat social de la Fundació del València, perquè ja sabem els pobles de la quarta edició de la Ruta d'Art Urbà que organitza pues, la Fundació del València. Montcada, Serra, Manises i Ontinyent van a ser pues, els pobles que ja diem acolliran ixa quarta ruta d'art urbà de la Fundació del València, que ha tingut pues, molt d'èxit en ixos murals autènticament espectaculars que se poden veure en tots ixos pobles. Pues ara també tindran ixos murals del València Club de Futbol, Montcada, Serra, Manises i Ontinyent. Ara també s'obre el procés per a que els artistes que vulguin pintar ixos murals. Arribem al final d'este informatiu d'este divendres 14 d'agost. Ho deixem així. A partir del dilluns ja s'incorpora Víctor Barea així a l'informatiu del València i així estarem i així continuarem ja en lo que serà la setmana del debut de la Lliga, el València, dissabte 22 d'agost, en Mestalla, València, Celta de Vigo, bon cap de setmana.
3: Torna a escoltar este contingut a iVoox i Apple Podcast. Han escuchado una reemisión del informatiu VCF Media Radio, la radio del sentiment. Van a escuchar una reemisión del programa ¿Cuánto sabes del Valencia?

0: Han escuchado una reemisión del programa ¿Cuánto sabes del Valencia? VCF Media Radio. La veu del Valencia Club de Fútbol. Conéctate al sentiment. Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour. Bienvenido a tu casa.
1: Bona vesprada. Els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan. Ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
2: Hola, soy Tere Morato. Seguís la actualidad del Valencia Femení a VCF Media Radio.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: Avui en el mòbil, en la mà, en una aplicació que és molt xula. M'ho estava comentant abans, però m'agradaria que ens explicara, no? A tots els oients d'UVCF Ràdio, a tots els pares, a tots els nanos, com és esta aplicació que t'ajuda també a tindre més informació des del punt de vista sanitari.
2: Pues sí, és una aplicació que neix d'una necessitat, i és la de intentar reduir en lo possible la mortalitat en els casos més greus de parades cardiovasculars, que sabeu que és un dels i temps sanitaris més cridaners en la nostra funció. A partir d'aquesta necessitat, des del cos metge de la UEFA, en uns col·laboradors que són companys nostres d'altres clubs d'Espanya, se va pensar en una aplicació mòbil senzilla on es podrà explicar de forma ràpida i visual què és el que hi ha que fer quan trobem en un camp de futbol pues un cas d'una parada cardiorrespiratòria.
1: És una aplicació que és per a qualsevol mòbil, no? Per als d'Android, per als d'iOS, per a tot tipus, qualsevol persona, no fa falta que sigui un metge, sinó qualsevol persona se pot baixar aquesta aplicació, que com se diu? Quin és el nom exacte? Què fem per trobar-la?
2: Bé, l'aplicació es diu CPR11, l'11 és evident, perquè estem parlant de futbol, i són 11 jugadors, i el que s'ha fet és aprofitar aquesta relació del futbol per fer una explicació en 11 senzillets passos que estan pensats no per a metges, que també, però que està pensat per a que qualsevol persona que estigui en un camp de futbol en el qual no hi hagi un servei metge, que són la majoria, pues, puga traure d'un problema greu a una persona mentre arriben els serveis sanitaris que puguen fer-se càrrec de la situació.
3: Hola, soy Yasmín, sigue todos nuestros partidos en la radio oficial del Valencia.
4: Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra, esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, tots a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada! VCF Media Radio. 24 hores al dia parlant del València. Mateix club, nova era.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació et dona vida. Així comença la secció per a donar-vos consells, perquè des dels integrants del cos mèdic que treballen així en l'Acadèmia del València vos donen consells de salut, d'higiene, consells en general interessants per a tots aquells que teniu xiquets, que teniu família, que fan futbol així en l'Acadèmia del València o en qualsevol altra acadèmia i que són de molta utilitat. L'altre dia seguirem parlant amb el doctor Álvaro Sala al respecte de primers auxilis, de circumstàncies que se poden donar en un camp de futbol quan estàs entrenant, quan estàs jugant i que no sempre n'hi ha un metge, no sempre n'hi ha un sanitari que te pugui ajudar a resoldre aquesta situació. Com era un camp tan ampli, digue, farem una segona part. Avui fem aquesta segona part parlant de primers auxilis. En este cas, avui qui ens acompanya és el doctor Juan Aliaga. Doctor, què tal, com està? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: També fem rotacions dins dels metges de l'Acadèmia de València. Fem rotacions i avui li toca el torn a vostè, no? Està el doctor Álvaro Sala en una altra sèrie d'ocupacions, no?
2: Pues sí, sempre n'hi ha feina per tots.
1: Clar que sí. Bé, doctor, com comentàvem, primers auxilis. És un camp molt ample, fem avui una segona tanda, podríem fer fins i tot una tercera, una quarta.
2: Sí, segurament farem més, sí, perquè és un camp molt ampli i dit això, l'altre dia el meu company va parlar un poquet de circumstàncies de les que ho codixen en molta freqüència i que són fàcils de controlar. I avui volíem donar un pas més enllà i parlar de circumstàncies un poquet més greus i parlar d'aquells traumatismes que afecten a la zona cervical i craneal.
1: Sí, ahí és veritat que n'hi ha més desconeixement. L'altre dia estiguem parlant, si te xorra el nas un poc de sang, si n'hi ha una ferida, una bambolla, cosetes que passen més en el dia a dia.
2: Efectivament.
1: Que està bé sempre, també recordar com s'ha de fer de forma correcta, però sí, efectivament, avui els temes que anem a tractar són de qüestions que podem pensar que n'hi ha major desconeixement de la gent. Així que anem a la primera de les preguntes. Està vostè preparat?
2: Crec que sí.
1: Això com si fos un concurs. Bé, com bien, anem amb la primera de les preguntes.
3: Soy Albert, ¿qué tengo que hacer si me doy un golpe en el cuello?
2: Bé, dins dels traumatismes de la zona alta, inclús el coll i el crani, evidentment tota la zona cervical és una zona en la que molts traumatismes poden tindre lloc. Poden tindre lloc traumatismes directes, per un col, per una colzada, per una caiguda, però quasi sempre, sobretot els més greus, solen ser traumatismes indirectes per caigudes en posicions no adequades, sobretot les caigudes laterals o les caigudes en hiperflexió del coll.
1: La típica caiguda d'un futbolista que ha anat a buscar una pilota de cap, se desequilibra i cau a terra.
2: El desequilibri que cau en el coll o cau en el cap doblegant-se el coll.
1: Correcte.
2: Sí, efectivament. Entonces ahí hi ha una barreja de circumstàncies que poden agreujar i ser problema, i d'això és el que podrem ara intentar fer un poquet de diferenciació.
1: Molt bé. Anem a endinsar-nos en este camp en el que pugui ser els cols al coll. I anem en la segona pregunta, també incidint, no?, com dic, en el que són aquesta sèrie de circumstàncies.
4: Hola, soc Marc. Volia saber quins signes són els que me fan veure a mi que un colp en el coll és greu.
2: Bé, sobretot el signe transcendental és la pèrdua de sensibilitat del cos des de la part de coll cap avall. És una circumstància molt greu, és molt evident i és fàcil de veure, però també n'hi ha variabilitats en aquesta sensació. Entonces, moltes vegades el que arriba primer, que és el que té que valorar aquesta circumstància, la gravetat de la situació, té que estar pendent sobretot de la possibles canvis en la sensació que pot tindre bé en els braços o bé en les cames la persona que ha tingut un accident en afectació del coll.
1: I com se pot saber aquesta variació que pugui haver? Que n'hi ha que fer,
2: són circumstàncies individuals. Normalment, quan tu com persona normal acudixes, és possible que la persona el primer que te diga és que no noto las piernas o noto que los brazos tengo un hormigueo. Entonces, lo que tendrían que intentar es, sobre todo, quan el pacient està comunicant un problema d'estos, és intentar primer no mobilitzar-lo i després intentar tu realment comprovar que aquestes sensacions són realment diferents a les que podria tindre una persona normal, és a dir, tocar-li els braços, tocar-li les cames, comprovar que té sensació de que està notant-lo, i en el moment que tu com a persona no metge no tens una cosa que no està dins de lo normal, pues evidentment primer acudir a un metge i intentar immobilitzar el pacient.
1: Hem entrat precisament en algunes de les coses que venen en la següent pregunta, no? Que és precisament també vinculada en aquestes qüestions de quan tens un colp en el coll. Així que anem precisament ja en aquesta tercera pregunta.
5: Hola, soy Mateo. Quiero saber si me doy un golpe fuerte en el cuello, ¿qué puedo hacer?
2: Fundamental, immobilitzar el pacient, immobilitzar la zona cervical, intentar que no hi hagi cap mobilització d'aquesta zona. Si tenim a l'abast un collar cervical, seria ideal. Si no el tenim, pues, hem de buscar alguna circumstància que el puguem mobilitzar, o si no, un dels persones que estiguin en el nostre voltant fa de voluntari i que intenta immobilitzar des de baix del coll el cap per mantenir-lo, que si n'hi ha que mobilitzar el pacient en una camilla, una persona té que estar dedicada simplement a que aquest coll no es menegi.
1: I per això que està fent vostès col·locant-li les dues mans
2: efectivament
1: davall de l'esquena, justament,
2: baix de l'esquena, a gran del coll, i el
1: mantindre-lo rígid, persones, no?
2: Intentant que la persona que està coordinant el coll sigui la coordinadora, intentant mobilitzar el pacient a la camilla, sempre des de la direcció de la persona que està agarrant el coll, que és el que mana.
1: Així que, evidentment, sempre si hi haguera un colp que pugui ser greu, tractar de parlar o de avisar
2: evidentment, els sanitaris. Evidentment, els sanitaris que estiguin prop, si tenim, nosaltres tenim la sort de que quasi sempre que viatgem, pues, si no viatgem un metge, pues, viatgem un sanitari que ja està en, ja té una experiència important en aquest tipus de coses, i a partir d'ahí, pues, si n'hi ha que evacuar, pues, evacuar en les condicions de seguretat pel pacient el més inflexibles possible.
1: Correcte, fent que el coll pues, no tinga, bueno, que es mantinga el més rígid possible i que no tinga una mobilitat.
2: En els Estats Units està, això està super, super pautat, i realment en un traumatisme cervical, encara que siga lleu, l'evacuació en una competició esportiva normalment és immediata. Ells tenen uns collerots especials que nosaltres també tenim en serveis d'urgències, tenim, i directament immobilitzen el pacient, i si l'enduguen, tinga o no tinga sensacions de parestèsia o paràlisi o falta de sensibilitat.
1: Següent pregunta, també parlem de colps i de traumatismes, en aquest cas canviem d'ubicació, ja no estem parlant de traumatismes en el coll.
6: Què he de fer i no he de fer quan me donen un fort colp al cap?
2: Vale, ara ja s'ha anomenat un poquet a la teula de l'organisme. Parlant exclusivament de lo que és un traumatisme craneal, bàsicament el que ens pot indicar la gravetat de la situació bàsicament és la consciència. És a dir, saber si el pacient en algun moment, des que ha tingut el colp, fins que nosaltres l'hem pogut atendre, o nosaltres o la persona que s'ha atès, ha perdut la consciència, i en el cas de que no l'hasca perdut o nosaltres no ho sàpigam, pues intentar parlar en el pacient si està conscient. Si està conscient, lo important seria comprovar que la consciència no ve acompanyada d'una desorientació, és a dir, hi ha que saber realment si sap on està, si sap quin dia és, si sap el seu nom, és a dir, preguntar-li coses i preguntar-li molt seguit perquè ell estigui i nosaltres conscients de que realment no hi ha ningú problema. I després, altra circumstància que pot donar-nos una gravetat important és l'aparició d'hemorràgies per els qualsevol dels orificis craneals. És evidentment un traumatisme molt greu. Nosaltres és difícil que el vegem en el nostre esport perquè és una cosa que és més fàcil per un deport en molt més contacte o en un accident deport de motor, aquest tipus de coses, però pot ocórrer.
1: Pot passar, pot arribar a ocórrer. Sí. També vinculat en aquest assumpte, en els traumatismes craneals, arriba la següent pregunta.
7: Hola, mira, me gustaría saber qué signos marcan cuando se dan un golpe en la cabeza a los niños, si son graves, si no.
2: Hemos de intentar comprobar que realmente el paciente no tenga ninguna alteración en la consciencia, ¿d'acord? Si realmente no ha habido una alteración en la consciencia, el traumatismo suele considerarse como leve y qualsevol traumatisme passa a ser un traumatisme control domiciliari. Normalment, no, és un pas més allà, però si parlem per exemple d'un traumatisme dins d'un camp de futbol en el que estem nosaltres, si fem una valoració inicial i comprovem que és un traumatisme leve, després li donarem una fulla on li direm, mira, en casa tens que comprovar que no te passen ninguna d'aquestes coses.
1: Si t'has marejat o no t'has marejat en alçar-te, sí, per exemple, no?
2: Si tens episodis de vòmits sense nàusea prèvia, si realment tens un dolor de cap mantingut i totes aquestes coses, o de repente notes que te mareges, totes aquestes són signes d'alarma, uh-huh, després d'un traumatisme, perquè moltes vegades, així com el coll, normalment són estructures nervioses en una estructura, diguem, mòbil, el cap és una estructura tancada i hi ha sintomatologia que apareix al cap del temps, sí, per hiperpressió. És a dir, sí, si no, una xicoteta hemorràgia que està augmentant la pressió en el crani, tu no lo veus, però a lo millor a les 2 hores està causant un problema. I per això se li diu que en 24 hores deuen estar tranquils, deuen de controlar-se aquestes coses i a partir d'ahí fer vida normal.
1: Molt bé. L'última pregunta, ja també vinculat en el tema dels traumatismes craneals.
8: Hola, soy Aaron y me pregunto qué tengo que evitar si me pego en la cabeza.
2: Sobretot, n'hi ha que intentar no llevar la importància a l'assumpte, val? Un traumatisme craneal sempre és una circumstància a la que n'hi ha que tindre compte, val? No se li pot dir, ah, tranquil, no passa res, això és un xichón, tranquil, no passa res, això ens ha passat a tots... Bé, doncs, però n'hi ha circumstàncies, sobretot al cap de les hores, que poden donar problemes, d'acord? Ens passa com en el coll, intentar, sobretot quan són traumatismes greus, immobilitzar la zona. Uh-huh. I si són traumatismes lleus, que envies a casa, sempre aconsellem, i perquè està així escrit en els diaris, que si hi ha dolor de cap, intentar no donar medicació que puga alterar la coagulació de la sang, perquè la majoria de problemes greus dels traumatismes són les hemorràgies intracraneals, d'acord? Uh-huh. Aleshores, tu, si tens un traumatisme craneal, tens un xiquet que té un dolor de cap i li dones un Voltaren, un ibuprofeno, qualsevol medicació antiinflamatòria que té descrita dins de les seues efectes secundaris l'alteració de la coagulació, pues pots estar afavorint...
1: O una aspirina, per exemple, que s'anava abans, que fa que la sang siga més fluida.
2: Pues, totes derivats de l'aspirina, tots ells tenen en major o menor medida aquesta, uh-huh, diguem, contraindicació en els traumatismes craneals. Aleshores, si tenim un dolor, hem de donar un paracetamol, que no afecta per res la coagulació, i el ximput, i ja està.
1: Pues perfecte. Pues bé, doctor, ahí queda l'explicació. Avui és veritat que era un tema un pel·liu, si voleu, més farragós, no tant del dia a dia com el dia que
2: s'ha allargat això.
1: Que no tant com el dia a dia que estiguem parlant de com se tanyen les ungles, una altra sèrie de coses, però bueno, també poden passar en un camp de futbol, tindre traumatismes craneals o tindre traumatismes al coll. Interessant, com sempre, la selecció de la Fundació et dona vida, avui en companyia del doctor Aliaga. Un plaer, com sempre, doctor, que ens hagi acompanyat. Gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
9: Hola, soy Hugo Duro, escucha todos los partidos en la radio oficial del club.
10: Son eternas las miradas, los nervios, las llegadas, nuestras manos apretadas. Eternas las subidas y bajadas, el dolor en el pecho, soñar que no tenemos techo. Nuestros padres, nuestras madres, nuestros viejos, los que vinieron de lejos. Eternos los que se fueron y los que nunca se movieron. La cantera. Eternos los cuartos y las semis. Las finales. Eterno nuestro llanto, nuestro canto y quererte tanto. Levantarse, enrabietarse y pelear nuestras ganas de ganar. Eternos los pases, los regates, los remates y marcar, las remontadas, las ligas ganadas, las copas levantadas, tocar el cielo. Eterna la ilusión. Es eterno nuestro amor. Un sentimiento eterno. Haz realidad el sueño de tu peque y consigue que sienta la emoción de Mestalla gracias a Divina Seguros. Contrata cualquier seguro de Divina Seguros y entrarás en el sorteo para que puedas salir de la mano de un jugador del Valencia Club de Fútbol en el partido contra la Real Sociedad. Además, disfrutarás de una entrada doble para vivir la experiencia con él. Infórmate en divinaseguros.com. Divina Seguros. Aseguramos la mejor afición.
11: Hola, soy Pauleta y os invito a escuchar todos nuestros partidos en VCF Media Radio.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació te dona vida, esta secció que tenim ací a VCF Radio, la ràdio oficial del València, per a tractar temes de salut, d'hàbits saludables per a la pràctica del futbol i sobretot de l'esport en general. Sobretot el que volem és que este espai servisca de conscienciació de lo important que és cuidar-nos i sobretot fomentar els bons hàbits saludables en xiquets i en xiquetes. I avui encetem esta secció per a parlar de l'obesitat infantil, un problema que, la veritat, afecta a molts xiquets i xiquetes de València, de la comunitat valenciana, més del que pensem, eh? I anem a parlar de l'obesitat infantil i, sobretot, de com combatre-la amb el Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, que la veritat és que està fent un gran treball. Un servidor va ser testic de decepció en el mateix hospital, pues, del treball que estan fent. De fet, van rebre pues, han rebut un premi a nivell nacional pel seu programa PAIDO per a, bueno, previndre i combatre l'obesitat infantil. I amb la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, la doctora Empar Lurbe, els metges Isabel Torró, Julio Álvarez i també un enginyer que també participa en este programa, Pau Redon, pues van a ser els encarregats de ajudar-nos i d'explicar-nos pues, com previndre i com combatre l'obesitat infantil. I anem a començar avui amb la doctora Empar Lurbe, que és la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València.
2: L'obesitat infantil és un problema de salut actualment. Jo diria que per diversos motius. El primer de tots perquè és una patologia amb elevada prevalència. Què vol dir això? Que és un problema que se presenta en molta freqüència. A més, cada vegada han vist en els últims anys que aquesta prevalència ha anat augmentant i jo diria que més allà, cada vegada, els xiquets no és que siguin més obesos, sinó que és més greu l'obesitat que tenen. És més el grau que té és major, és a dir, augmenta la freqüència d'una malaltia com és l'obesitat i, a més, són més severes, el grau d'obesitat és major. Que, curiosament, menys d'un 1% estan primers. El 54% tenen el pes normal i la resta, és a dir, aquest 45%, tenen algun grau de sobrepès.
1: En la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, cap del grup de Ciberov, aquest programa premiat a nivell nacional, estem en Empar Lurbe. Empar, què tal? Bona vesprada.
3: Bona vesprada.
1: Bueno, pues anem allà. Estàs disposada ja i preparada a contestar a totes les preguntes dels xiquets, xiquetes, pares i mares?
3: Clar que sí, encantada.
1: Bueno, pues allà va. Primera pregunta.
4: Què és l'obesitat i com la definim en nens i adolescents?
3: L'obesitat és, podem dir que és una malaltia. I és una malaltia que avui a dia està sent un problema de salut pública. Per què diguem que està sent un problema de salut pública? Pues perquè cada vegada té més prevalència. És a dir, cada vegada és més freqüent en la població pediàtrica. I per tant, com a malaltia, pot donar complicacions a curt i a llarg plaç. Però què podem dir que és l'obesitat? L'obesitat és un trastorn metabòlic que se produeix en general, quan estem parlant de l'obesitat que afecta fonamentalment a la població pediàtrica, perquè n'hi ha una desproporció entre les calories que s'ingereixen i les calories que se cremen. I sempre n'hi ha un balanç favorable, se crema menys de lo que entra. Què vol dir això? Pues que mengem més de lo que se hauria de menjar en molta caloria i se crema menys, estem més sentats i una vida més sedentària i menys activa. A què porta això? Això porta a que n'hi hagi un augment.
0: Van a escuchar una reemisión del informatiu.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Y así estem, el informatiu del València, el informatiu d'UVCF Media Ràdio d'este divendres 14 d'agost, on el València, ahir, anit, així, en l'estadi Antonio Puigades de la ciutat esportiva de Paterna, va ficar el punt final a la seua pretemporada en ixa victòria 2-0 davant l'Hèrcules, amb els gols de Javi Guerra i de Rinosuke Sato. Ara ja comença l'hora de la veritat. El pròxim dissabte, 22 d'agost, a Mestalla, 7:30 de la vesprada, ixe València Celta de Vigo. El debut en la Lliga. Els primers 3 punts en xoc que tindrà el València el pròxim dissabte, després d'haver finalitzat ahir ixa pretemporada. Una Lliga, una temporada, esta, la 26-27, que comença ja este cap de setmana, però ja sabeu que el Betis va voler ajornar el seu partit i, per tant, el València la pròxima setmana començarà la Lliga en un inici de Lliga que ja ho hem comentat. Va ser molt dur i exigent, perquè València tindrà 3 partits en una setmana. El dissabte, el Celta de Vigo. El dimarts, el partit també a Mestalla davant el Betis. I després, la pròxima setmana, el diumenge, el partit a Riazor davant el Deportivo de La Coruña. Ja diem, després d'haver acabat ixa pretemporada, ara l'equip ja centrat, des de ja, en afrontar ixe partit amb les màximes garanties possibles per tindre un bon debut en ixe lliga. Ara analitzarem el que va ser ahir ixe últim partit de la pretemporada del València, ixa victòria 2-0 davant l'Hèrcules, com diem, amb els golejadors Javi Guerra i Rinosuke Sato, que han sigut de lo milloret. Els jugadors, podríem dir, més destacats també de la pretemporada del València, sobretot el japonès Rinosuke Sato, que és un dels fitxatges del equip i que, apunta a titular de cara a ixe debut de la Lliga per les bones sensacions que ha mostrat en esta pretemporada, on també sembla que ha quedat molt clar i també molt definit el que pot ser l'equip titular, l'11 per al debut de la Lliga, ja diem el pròxim dissabte davant el Celta de Vigo, a l'espera que arriben els fitxatges del València, ixe lateral dret en el que està treballant-se per a que puga arribar abans que comence la Lliga, però ja diem, és un 11 que sembla molt definit. Ahir ho van tornar a veure en el partit davant l'Hèrcules, de nou en ixe plantejament amb 3 centrals, amb 2 carrilers, ja dic, ixe sistema que ha vingut utilitzant Carlos Corberán des del partit davant el trofeu taronja davant el Newcastle. Després ho van tornar a veure en el partit davant l'Hèrcules i ahir davant el Teruel, volia dir, i ahir davant l'Hèrcules. Ara ho comentem tot, perquè també jo crec que tenim que parlar, ja que anem a fer un poc balanç de la pretemporada, dels noms propis, de Sato, de Javi Guerra, del protagonisme que han tingut els jugadors canterans, els jugadors de l'acadèmia, els jugadors del Mestalla, que han estat ahir ajudant en esta pretemporada en el primer equip, en ixe debut de Jaume Durà i de Marc Martínez en el partit davant el Teruel. Ahir van tornar a jugar en el tram final del partit. Ahir també va debutar altre jugador, el lateral del Mestalla, Marcos Navarro, i ahir Rodrigo Gamón pues va a tornar a jugar en esa banda dreta, ir de carriler dret, a tres dels jugadors, ja dic, destacats de la pretemporada del València en quant als canterans. Bueno, pues ara ho comentem tot, i parlant, per cert, del Mestalla, ara vos contarem el fitxatge que acaba d'anunciar l'acadèmia per al filial del València. Es tracta de Román Davis, un lateral dret veneçolà que arriba cedit del equip Universitat Central de Venezuela, és internacional sub-20, va jugar al Mundial de Qatar sub-17 i és un jugador també en una molt bona projecció i que arriba per incorporar-se, ja diem, al Mestalla. Un Mestalla que demà té també partit de pretemporada. Així, en el Antonio Puigà, des de la Ciutat Esportiva de Paterna, davant el Nàstic de Tarragona. Ho comentem tot, perquè també el València femení ha anunciat el que va ser la campanya de renovació d'abonaments per al retorn a la Lliga F, per a que la pròxima temporada, per així, per l'Antonio Puigades, van a passar els millors equips i les millors jugadores, i des d'avui i fins el 20 de setembre te pots abonar al València femení i vindre a tots els partits de la Lliga F en un descompte especial del 20% per als abonats que van vindre la passada temporada. I és que el València femení vol pues reconèixer la fidelitat, el compromís que van tindre eixos abonats l'any passat, ara en este retorn a la Lliga F, en eixe 20%. Bueno, pues de tot això i moltes més coses, ja diem, anem a parlar en este informatiu del València, que recordem cada dia, podeu veure en la app, en la web, en el canal de YouTube del València, com heu pogut veure tots els partits de la pretemporada, que pues una volta més, i el partit d'ahir va tindre també pues una molt bona acceptació i també una molt bona audiència, i aquest partit, l'últim de la pretemporada davant l'Hèrcules, pues ja diem, tots els dies també podreu veure este informatiu i escoltar-lo en el cotxe, també amb aquesta novetat que tenim de cara a esta pròxima temporada a través de l'app i en els dispositius de CarPlay i Android Auto. Ahí pues també podeu escoltar en la ràdio, pues VCF Media Ràdio. I els que no arribeu al directe, ja sabeu, també tenim el nostre podcast en iVoox i en Apple Podcast. Dit tot això, saludem ja a don Vicent Burguete.
2: Hola, hola, bona vesprada, Robi. Pues altre partit més del València Mestalla, en esa última prova de pretemporada per a encarar ja l'inici de la Lliga. Recordem, avui comença la segona divisió i la setmana que ve pues és el torn del València en la Lliga. Este cap de setmana ja arrenquen les competicions oficials, tant la primera com la segona divisió. Aixina que ahir, victòria de l'equip de Carlos Corberán, va vindre bé per a pues recuperar esa moral després del partit del Teruel, per agafar ritme. També, com tu dius, van jugar també jugadors de l'acadèmia, i a més, jo crec que van deixar prou bones sensacions. El feedback pareix que és prou positiu. Els canterans, quan li donen oportunitat, responen. I, pues, entonces, veurem com va esta setmana.
1: Ara ja, pues, a pensar, com diem, en ixe debut ja en la Lliga, ja va de bo, els tres primers punts en joc. La pròxima setmana, pues, pràcticament en una setmaneta, a Mestalla, ixe partit davant el Celta de Vigo, i des d'avui ja pues tots els esforços, evidentment, també han estat centrats en esta pretemporada, però ara ja Messi cap en ixe debut de la Lliga del nostre València davant el Celta de Vigo. I avui l'equip que ha tornat a entrenar-se així a la Ciutat Esportiva de Paterna, Vicent, mirant ja pues a ixe debut en la Lliga, en ixa bona notícia que venim contant en els últims dies, i és que Sadiq, el davanter nigerià, està recuperat de la seva lesió i s'apunta per al debut de la Lliga.
2: Pues el primer debut Jíger de Omar Sadiq en el Valencia Club de Fútbol, porque recuerden que ha estado en dos temporadas vestint els colors y marcan gols en el Valencia Club de Fútbol, pero había sigut siempre en la segunda mitad de temporada después de plegar en el Mercat d'Hivern. Ara va a comenzar desde agost el látigo de Caduna, bueno, que per fi se ha recuperat d'esa lesió, està ja entrenant en el grup, a veure si pot continuar fent treball i agafant forma per al inici de Lliga, però serien molt bones notícies perquè ja hem vist que Omar Sadiq al final en dos mitges temporades acumula 12 gols i pues bueno, la veritat que la mitja golejadora d'Omar és prou bona i pues veurem com marxa en este debut Lliga.
1: Bueno, pues Sadiq és bona notícia, ja dic que avui també pues, s'ha entrenat amb el grup, al igual que estos últims dies, i sí, després de recuperar-se d'aquesta lesió muscular que va patir en la pretemporada, en el partit davant el Castelló, que li va impedir anar a l'estatge d'Anglaterra, pues Sadiq estarà per a aquest partit davant el Celta de Vigo. Luis Rioja, ja diem, va ser molt, molt, molt difícil que puga estar, continua recuperant-se i treballant pues, en els readaptadors i fisios, recuperant-se d'eixa lesió, que també pues, ha patit en esta pretemporada, el jugador Sevilla, i la resta, pues, tampoc, evidentment, pues, van estar perquè són lesiones de llarga durada, com Fulquier, encara que està en el tram final de la seva recuperació, però ja diuen que no va arribar, que dir de Copete, tampoc, pues, de Diego López, però bueno, així està l'infermeria del València, Vicent.
2: Bueno, una infermeria que pareix que no dona tregua ni en pretemporada, però al final hi ha que adaptar-se, això és futbol, és el futbol professional, i per això també pues, tenim professionals que ajuden els futbolistes en la seva recuperació, com han fet en Omar Sadiq, com estan fet en Rioja, com també estan fet en els lesionats de llarga duració, però clar, el Sevilla és molt difícil que estiga en la jornada 1, veurem si pot bueno, en la jornada 1 que se mantenga en el primer partit que correspon a la jornada a dos, esperem a veure que puga plegar al següent partit, també serà prou complicat que aplegui al partit del Betis, aixina que quan tingui que plegar, aplegarà, però hasta ara a competir en el que tenim, com hem de fer, i pues Sadiq, l'única novetat que sí que torna de la infermeria.
1: L'equip que tindrà este cap de setmana de descans i el dilluns ja retorna al treball, així a la ciutat esportiva de Paterna, com diem ja, per a preparar el debut en la Lliga el dissabte a Mestalla davant el Celta de Vigo. Després d'acabar a nit la pretemporada, així en l'Antonio Puigades, en eixe partit davant l'Hèrcules, 2-0 amb els gols de Javi Guerra i de Rodrigo i de Sato. Rinosuke Sato van ser els golejadors del partit. Un Javi Guerra que en acabar l'encontre va parlar i va reconèixer que és bo acabar pues, la pretemporada en una victòria, en bones sensacions.
3: Mucha fuerza a la familia de Mario que bueno que nos ha dejado y que bueno que tendremos un valencianista más apoyando desde arriba. Toda victoria creo que siempre es positiva, está claro que habrán cosas que seguro que tendremos que mejorar, que mirar, pero bueno, creo que es importante acabar con victoria la pretemporada. Sí, o sea, se puede entender porque al final, bueno, hay que ser realistas, los últimos años no han sido como la gente piensa, entonces, bueno, se puede entender esa parte, pero creo que también hay que dar confianza al equipo porque la temporada no ha empezado y bueno, creo que es importante empezarla bien con el apoyo de todos. De momento estoy aquí, entonces, mientras esté aquí, que decir que me quedo. Bueno, discurso como tal, creo que tampoco, al final creo que la pretemporada está para eso, para probar diferentes cosas, ver lo que mejor le viene al equipo, cómo mejor se adapta y bueno, pues ahora está probando línea de 5, que a lo mejor es algo sorprendente, pero como te digo, por algo será, verá que puede ser beneficioso y bueno, a muerte con ello. Bien, al final siempre digo eso, que me gusta jugar suelto, bueno, con esa libertad que me permita venir a la base, llegar a al área, un poco de todo, y al final, bueno, si viene con goles y asistencias, pues seguro que mejor. Hombre, en el mercado seguro que puede pasar cualquier cosa, pero es lo que dices, tengo contrato, estoy aquí, creo que he respondido ya muchas veces, pero lo entiendo también, entonces, bueno, es lo que digo, estoy aquí y bueno, creo que no hay nada más que decir. Pues lo veo normal, al final es que si los jugadores son los primeros que no confían en el míster, creo que no vamos a llegar a ningún buen puerto, entonces creo que todo el mundo tendría que ir de la mano, porque si no, creo que las cosas no van a salir como a ninguno le gustaría. Al final está claro que faltan jugadores en algunas posiciones, pero creo que hay buen equipo, que está claro que, como te digo, que faltará algún jugador más para bueno, rellenar la plantilla, pero bueno, creo que los que estemos el primer día tenemos que ir a muerte todos, ser un equipo que de eso se trata y ir a por el primer partido.
1: Javi Guerra, les declaracions del jugador del València que començava pues, tenint ixe record per ixe xiquet que ens ha deixat, Mario Hidrach, que està molt vinculat al València. Bueno, pues ahir Javi Guerra va voler tindre ixe record per a la seva família i per a Mario Hidrach, que allí des del cel segur que també pues, estarà pues, mirant al seu equip i als seus ídols, com eren, pues, ja dic, Diego López i el míster, Carlos Corberán. Bon detall, evidentment, el que va tindre pues, ahir pues, Javi Guerra, que parlava de lo important que és acabar la pretemporada en aquesta victòria, que va aconseguir el València davant l'Hèrcules, del seu futur, que sempre se parla, diu que ell té contracte i que està així en el València. Vicent, i, bueno, d'aquesta victòria ho comentarem ahir en la retransmissió del partit, un València que va estar millor en la segona part. Jo crec que va reaccionar bé a lo que va ser una primera part pues, molt igualada. De fet, els dos gols pues, van arribar en el començament de la segona part, el gol de Javi Guerra al minut 47, després el de Sato en el minut 54. I, bueno, jo crec que això és un poc l'anàlisi, no?, que podem fer del partit, d'aquesta victòria i de l'últim partit de la pretemporada del València. Ara entrarem en nos propis, en més detalls, però, bueno, del partit jo crec que el València, sobretot en la segona part, molt superior, Vicent.
2: Sí, la veritat que l'equip que va anar de menys a molt més. En la primera part pues, vam veure un equip gris que no es va trobar, que tenia la pilota, sí que és de veres, tenia també la iniciativa, no li generaven quasi ocasions, però no acabava de materialitzar les oportunitats en els últims metres. Lo que sí que van fer després de ese túnel de vestuaris, no sé què li diria el míster, no sé què li dirien el staff tècnic, però les instruccions van ser bones. El gol que aplegava de Javi Guerra, el golàs de primeres, i després també pues, Rinosuke Sato a passe de Javi Guerra, que la veritat que va fer un molt bon partit en aquesta zona de tres quarts. Pues, Joan Mesiverà també pues, parlava important d'anar tots de la mà, que l'afició confie en l'equip perquè encara no ha plegat la temporada. Anem pues, bueno, anar tots a una en este principi lliguer, a veure si l'equip pot arrencar de la millor forma possible la competició domèstica per a sumar els punts que pues, corresponen. Però ja t'he dit, ahir la veritat que una primera part més plana, més gris, però la segona part pues, l'equip va jugar bé, se va trobar sobretot molt important, molt còmode en ese nou sistema i pues, el València, que ara sí que sí, ja està preparat per a la Lliga.
1: El València, que anit va tancar ixa pretemporada sin l'Antonio Puchate, sin ixa victòria davant l'Hèrcules, tres victòries, un empat, pues, tres derrotes en els partits pues, que ha disputat, que va començar pues, en ixe stage en Olot, després així la Ciutat Esportiva de Paterna, els partits davant el Castelló i davant l'Eldense, després l'estatge en terres angleses, en St. George Park, allí pues, li va guanyar el Derby County i va empatar davant l'Stock City. Després va vindre el trofeu taronja la setmana passada davant el Newcastle, la Mestalla, on el València pues, va perdre, i després estos últims partits que ha disputat esta setmana, així en l'Antonio Puchades, en pues, ixa derrota davant el Troel, i ahir la victòria davant l'Hèrcules. i sobretot els noms propis de la pretemporada. Jo crec que jugadors pues més destacats que ahir també van tindre pues ixe protagonisme, tant Javi Guerra com Sato, no? Els golejadors del partit, Javi Guerra.
4: Sato una altra volta, ahí per a Urinic, Urinic, Javi Guerra dins l'àrea, Javi Guerra, a veure Javi Guerra, busca el llançament, el gol, i gol! De Javi Guerra, gol! El gol de Javi Guerra! Al minut 40 se de partit, només començar esta segona part i se jugada que havia protagonitzat i Filip Urinic li ha buscat el passe dins l'àrea per a Javi Guerra i ahir ha definit molt bé el de Xilet avançant al València.
1: Javi Guerra en golejador, bueno, hem tornat a veure pues ixe gol, bueno, pues com arriba, pues dins l'àrea, com retalla i com definix el de Xilet, que Vicent ha segut, jo crec que ja ho va ser en la segona volta de la Lliga, en el tram final de la passada temporada, un jugador diferencial, i ho hem vist també en esta pretemporada, no? Jugant en ixa posició de 10, de segona punta, més alliberat, ahí pues Javi Guerra crea i també té gol.
2: Pues fixa't que és curiós perquè justament ahir en el Antonio Puchades on van veure brillar a Javi Guerra en el València Mestalla, és a dir, en el filial, clar, ell ho feia en la posició més atrasada de 6, veient el xoc de cara, però la veritat que com a 10 ara està actuant en el primer equip i està fent-ho de categoria, recordem, va ser tan bona la temporada que va fer, tan bona el tancament de temporada que va fer en el mes de maig, abril, juny, que va anar convocat en la selecció espanyola en ese grupet previ al Mundial de preselecció, que la veritat que és un premi brutal al futbol que fa, que té les botes Javi Guerra, que ja sabem que quan pot és el millor.
1: Sí, Javi Guerra, ja dic, ho va demostrar en ese tram final de la passada temporada i ha començat també molt bé pues, en esta pretemporada, bueno, pues, a ir marcant ese gran gol i després donant el passe de gol a Rinosuke Sato, que és, jo crec que, l'altre protagonista de la pretemporada del València. Ahir va marcar el seu segon gol en el seu compte particular.
4: Ahí está Guido, tocant la molt bé. Hugo Duro, ara per a Javi Guerra. Javi Guerra, Sato, Sato, Sato. Gol! Gol! Sato! Gol! El gol de Sato! El gol del València! El segon en una bona jugada, sí senyor! A Hugo Duro, Javi Guerra, com li ha filtrat el passe per a Rinosuke Sato i el japonès que torna a marcar.
1: Rinosuke Sato, que va tornar a marcar ahir el seu segon gol en esta pretemporada. Ha sigut, jo crec que també de lo milloret, del més destacat i, bueno, podríem dir que la revelació i la gran sensació de la pretemporada, Rinosuke Sato, que ens ha demostrat, Vicent, bueno, en el poquet temps que porta en el València, ja ho diem, que s'havia adaptat molt bé, que s'havia integrat perfectament a lo que era pues, el treball del grup, de l'equip, al que volia i li demanava pues, tàcticament també l'entrenador, i hem vist ixes virtuts que ens diuen de Sato, de ser un jugador ràpid, elèctric i amb gol.
2: Fixa't, Robi, que ja ho advertien els jugadors del primer equip quan va plegar el jugador japonès. Deia, bueno, és un jugador que en espais reduïts és molt bo, que és diferencial, marca la diferència i, en efecte, si no ho ha demostrat també en el camp, jo crec que és clau, no, vital, que Sato Acha ha plegat en esta forma a València, perquè al final nosaltres veiem un jugador, però realment és un xaval de Dene Wines, que ve del Chapó, d'altre continent, que ve pues, pràcticament a soles en les dificultats que això implica. No? Pues, com he vist, la veritat que s'ha adaptat de categoria al grup, tant fora com sobretot dins del camp, és el que conté, el que ens interessa. I bueno, pues, un Sato que junta Javi Guerra i atenció, jo crec que també tenim que fer menció especial a la porteria, que crec que tant bueno, pues els guardametes han rendit prou bé en esta pretemporada, però clar, són menys vistosos. Sato junta Javi Guerra en quant a jugadors de camp, ho han fet de categoria i pues lo que més me queda és que Sato, antes de que le plegue la pilota, ja sap lo que fer. Ahí ho veiem en la definició del gol, pues se veu com Sato va correguent i ja sap perfectament on va ficar la pilota, on no pot aplegar el porter.
1: I apuntant a l'11, titular, consolidat, perquè ara després també pues, entrarem, no?, en el que pot ser pues, ja ixe 11 que va definint, que va tenint, jo crec que molt clar de cara a lo que serà el debut de la Lliga, però Sato és un fix,
2: Home, Panosero, la veritat que ha fet una pretemporada espectacular. A més, a banda, recordem que no és que siga simplement un jugador, pues, el típic jugador asiàtic, que es fia en la pilota, que té qualitat, que quan té la bola molt bé, però quan no la té no ho fa, sinó tot el contrari. Sato és un jugador que quan té la pilota és quan destaca, però és que sense el baló als peus també treballa, és un jugador, te diria que inclús físic, té prou aguante. Recordem que ho ha plegat a posar Corberan per les circumstàncies del partit en el carril dret i ell pues, tornava, anava en ese i de vuelta, ho ha demostrat Sato. Aixina que, com tu dius, Robi, estava perfilant-se ese 11 titular per al partit del Celta. Estic seguríssim que tant Sato com Javi Guerra estaran en el 11 inicial, a no ser que tinguin algun imprevist de setmana.
1: Bueno, pues ya diem, yo creo que ahí van a ser los protagonistas, Javi Guerra y Sato, en la victoria del Valencia.

0: que tinguin pues, aquesta continuïtat, que és important. I també tu dius, Dimitrievski també va ser altres jugadors importants la passada temporada, la segona volta de la Lliga, decisiu, determinant en molts partits, donant-li punts, ho hem dit, a l'equip. I Dimitrievski, pues, en esta pretemporada, jo crec que també l'hem vist en ixe paper. També vull destacar, ara després pararem dels canterans, de lo que han aportat, que jo crec que ha sigut molt i molt bo, però també a Jesús Vázquez. Crec que Jesús Vázquez també està donant, jo crec que, passos importants i també l'altre dia, quan va eixir en el Trofeu Taronja, després de l'expulsió que va patir José Luis Gallà, ahir va ser titular. A mi m'està agradant també molt Jesús Vázquez.
1: Sí, sobretot perquè s'està podent desempenyar en les dues bandes. Ja ho veiem l'altre dia en el Trofeu Taronja actuant en ese lateral dret. Després, per circumstàncies del partit, pues, torna a la seva posició natural. Però ahir també el veiem, que va començar com a lateral esquerre i en l'entrada de Marcos Navarro, altre lateral Medellín Paterna, pues Jesús Vázquez va ocupar el carril dret mostrant la seva polivalència. I jo crec que Robi, que també m'aplega en un moment prou bo de confiança, Jesús Vázquez, importantíssim per començar una temporada en la que jo crec que el jugador també té ganes de donar un passet endavant, perquè recordem que en inferiors, en Paterna, la veritat que ha sigut diferencial, tant en València com en la selecció espanyola, així que ara Jesús Vázquez està aplegant al seu nivell òptim des que està en el primer equip, i jo crec que pues, bueno, va ser una peça important en la temporada.
0: Continuem en este informatiu d'este divendres 14 d'agost, fent balanç a lo que ha sigut la pretemporada de València, però mirant ja el debut en la Lliga. El pròxim dissabte, 7:30 a la vesprada, i ser València Celta de Vigo.
2: Hola, soy Javi Guerra. Celebra todos nuestros goles en la radio oficial del club.
3: Abónate al Valencia Club de Fútbol Femenino 26-27. Campaña de abonos hasta el 20 de septiembre. Con un 20% de descuento para los abonados de la temporada pasada, socios VCF y los menores nacidos a partir del 14 de agosto de 2010. Junts, juntes, la vostra veu, la nostra força. Abónate al Valencia Club de Fútbol Femenino en valenciacf.com. Abono válido para los partidos de la Liga F y Copa de la Reina en el Antonio Puchades. La historia no acaba, continúa.
4: Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, tots a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM. Escolta VCF Media Radio des de qualsevol part del món per l'app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil. Haz realidad el sueño de tu peque y consigue que sienta la emoción de Mestalla gracias a Divina Seguros. Contrata cualquier seguro de Divina Seguros y entrarás en el sorteo para que puedas salir de la mano de un jugador del Valencia Club de Fútbol en el partido contra la Real Sociedad. Además, disfrutarás de una entrada doble para vivir la experiencia con él. Infórmate en divinaseguros.com. Divina Seguros. Aseguramos la mejor afición.
5: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo.

0: agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
1: VCF Media Radio. La veu del Valencia Club de Fútbol. Conecta't al sentiment.
2: Estem fent balanç a lo que ha sigut la pretemporada del València, on també jo crec que ha quedat molt clar, i sobretot mirant ja pues, el debut en la Lliga el dissabte més davant el Celta Vigo, pues, l'equip titular, el 11, que pot alinear Carlos Corberán, jo crec que està molt definit, molt clar. Això sí, a l'espera que arriben els fitxatges. Continuem pues, pendents de l'incorporació d'ixe lateral dret, que el València pues, continua negociant per a que s'incorpore pues, en els pròxims dies, quant abans, si pot ser abans del debut de la Lliga, ixe lateral dret. Però ja dic que a expenses d'això, que se recupere també pues, Luis Rioja, que és una baixa jo crec que important, tenim molt decidit, molt clar, el que pot ser ixe 11, no, Vicent?
3: Pues sí, més o menys jo crec que està claríssim. El meu únic dubte a lo millor és el dibuix, però jo crec que si Corberán ens ha aixat aquests últims partits en aquesta línia de 5, pues serà aquest 5-3-2. Robi, si vols, canta-ho tu, que eres el que sol cantar-ho.
2: No, home, anem a veure. El que hem vist des de el trofeu taronja davant el Newcastle, després esta setmana davant el Teruel, ahir davant l'Hèrcules, pues és ixe 11 en Dimitrievski en la porteria, en tres centrals com De Haas, Tàrrega i Pepelu, que ho van veure en el taronja, i això pues, s'ha consolidat en el dia d'ahir, perquè en el Teruel pues, va jugar l'altre equip, és que van tindre més minuts, però ahir, ja dic, va tornar a repetir pues, ixos tres centrals, en Pepelu, De Haas i Tàrrega. Les bandes van ser per a carril esquerre per a Jesús Vázquez, el carril dret per a Rodrigo Gamón, el jugador del Mestalla, perquè Gallar, recordem, va jugar davant el Teruel per l'expulsió que va patir davant el Newcastle, el centre del camp per a Guido Rodríguez, el nou capità del València. Ahir va exercir segon capità per darrere de Gallar en companyia de Urinich, en Javi Guerra, ahí, però ja dic, pues, més alliberat, en llibertat de moviments, i dalt Hugo Duro i Rinosuke Sato, no? Que també en aquesta posició de Sato van veure, no? Ahí tenia pues, llibertat el japonès. Crec que això és el que ha vingut treballant de cara a el que pot ser el debut de la Lliga el pròxim dissabte, Vicent.
3: Sí, fixa't que li tinc que fer a ese enllaç que pot fer Sato en Hugo Duro. Per què? Perquè en més espais, atacant a l'espai, Hugo Duro en la Lliga pues, sol estar més còmode. Recordem que en les últimes temporades, pues, el davanter madrileny, ja t'he dit, que les dades parlen per si soles, ha marcat 13 gols, 11 gols i 10 gols, sempre pues, passant aquesta barrera dels 10 gols, que jo crec que és molt important, i crec que també pues, li feia falta un poquet aquest jugador que jugue més per darrere, en lloc d'una doble punta a l'uso habitual, pues, un jugador que sí que connecte. Lo que era Javi Guerra, pues ara sí poden ser Javi Guerra i Sato, dos jugadors que tenen un molt bon últim passe. Si li poden enxufar balons com tant a Hugo Duro com a Omar Sadik, pues serà bona senyal, i jo crec que al final serà feina dels davanters pues, vores en porteria. Ara veiem també en la repetició l'ocasió de Aymar Blázquez, el davanter de Paterna, que com els jugadors que jugaren ahir i abans ahir en la pretemporada també del València-Mestalla, jo crec que van tindre un bon rendiment. Corregim-me si m'equivoque, Roy.
2: Sí, no, anem a veure, és el que estem comentant i estem dient. I ara pararem dels canterans, que jo crec que també tenim que detindre-nos, no?, en el que ha sigut una bona pretemporada per part d'ells. Però, ja dic, tornant a eixe 11, de cara al que pot ser el debut en la Lliga, ja dic que Sadik també està recuperat, també és, evidentment és una alternativa, una opció en atac, però bueno, a l'espera també que arribi eixe lateral dret i que se recupere pues, Rioja, crec que eixe és el plantejament, el sistema que ha volgut, jo crec que, jugar el míster en estos partits. Recordem que els primers partits de la pretemporada va jugar una defensa de 4, però ja dic, en tindre lesionat a Rioja, també a l'espera d'eixe lateral dret pur que vol fitxar el València, pues ha fet este plantejament, que jo crec que pot ser també per a que inicie pues, la Lliga el pròxim dissabte, que és el que ha vingut treballant. Ja dic, des del Trofeu Taronja, la tria davant el Teruel, encara que no van jugar, va ser un equip diferent, però el plantejament va ser el mateix. I ahir, pues, en eixe partit davant el Hèrcules, en eixa posició de Javi Guerra, que ja ho hem dit, pues, de 10 jugant de mitja punta en llibertat de moviments, al igual que Sato, perquè Sato també ho van veure, pues jo crec que ahí poden fer pues, molt de mal, poden ser jugadors perillosos i és una variant també pues, en atac. Algo més al respecte de tot això, Vicent? Vols afegir algo?
3: No res, per enllaçar, si vols, en el tema cantera, a tres jugadors que també poden jugar en esa posició de Javi Guerra i Sato, pues són Jaume Durà i Marc Martínez, però quan vulguis pues, parlem de Cádiz de Paterna.
2: Home, jo crec que tenim que parlar dels canterans, els que han estat en esta pretemporada, ajudant al primer equip, i bueno, Rodrigo Gamón, que ahir pues va jugar en ixa banda dreta, en ixe carril dret, que ja havia jugat de lateral en alguns partits d'esta pretemporada, però ahir el van veure pues, en ixe equip jugant per banda dreta. Crec que és altre dels jugadors pues, a destacar de la pretemporada en quant als canterans, perquè bueno, jo crec que és un jugador que tu el coneixes bé, en el Mestalla, compromís, intensitat, ganes, voluntariós, tot això ho hem vist quan ha jugat i ha debutat esta pretemporada en el primer equip.
3: Mira, Robi, Rodrigo Gamón, per a que la gent mos entenga, és un guerrero. Si tu li dius ves a la guerra, ell va a la guerra en tot, perquè recordem que ara la gent ho està descobrint ahí en ese lateral, però com hem dit a lo llarg de tot el mes, Rodrigo Gamón, la seva posició natural és davanter de nou i extrem, jugant de 11 per la banda dreta o per l'esquerra. Però bueno, és un jugador que, el que estàs dient, Robi, és tan intens i és tan tentant de caràcter i és professional que al final intenta complir on siga i paradoxicament ell, siguent atacant, pues, va tindre que debutar en el València-Mestalla de lateral, ho va fer bé, de fet va marcar inclús gols, va veure porteria i ara en el primer equip també té que debutar en ese lateral dret. I ja que tindre en compte que per al futbol modern pues és un jugador que no desentona en absolut en esa posició perquè és de molta anada i tornada, és de molt recorregut, ahir el van veure, de fet ahir ara en la repetició ho estàvem veient, i pues, bueno, sí que t'he de dir, Robi, que per a lo que estic acostumat a veure en Paterna d'ell, ja pues, anys arrere, em falta un poquet per dir-ho així, que aplegue més en la pilota, que siga més vertical, però de totes maneres, pues la veritat que tant Rodrigo Gamón com els altres del València de Mestalla han sumat en minuts, han sumat en sensacions, han sumat en joc, però sí que és de veres que Gamón és el que més papeletes per les circumstàncies de l'equip te dé a plegar al ICE de Bulliguer en el 11 inicial.
2: I després també ja ho comentarem en la retransmissió del partit davant el Teruel, ahir davant l'Hèrcules, els debuts. Ahir va debutar Marcos Navarro, el lateral del del Mestalla, i en el partit davant el Teruel, pues dos jugadors que apunten ben alt, com són Jaume Durà i Marc Martínez. De fet, ahir també van acabar el partit jugant i deixant, jo crec que detalls de la qualitat que tenen estos futbolistes, eh?
3: Pues sí, la veritat que si vols rapidet, pues el que tu deies, Marcos Navarro, en ese lateral esquerre, jo crec que és un jugador prou complet, és un jugador que sempre complís, ha pegat un pas endavant esta última temporada, tant en la parcel·la defensiva com en l'ofensiva. De fet, ahir vam veure que no dona un partit per perdut, perdó, un valor per perdut. Els partits ja saben que la València no són mai per perduts. I també, pues, Jaume Durà, Marc Martínez, Aymar, Panats, que també va actuar en esa posició de central, però en la pilota, jo diria que Jaume Durà va ser, a lo millor, el que més coses es va atrevir a fer, perquè, ja ho dèiem, advertia que la se fixe en Jaume Durà quan no té la pilota, quan va rebre, perquè és un jugador que sempre està orientat, un jugador que sempre la demana. Recordem, Robi, és any 2008. Jaume Durà encara està en el seu últim any de juvenil. Així que jo crec que el fet de que puja al primer equip, juga contra gent que quasi li dobla l'edat i siga un jugador tan participatiu, sempre és un plat de bon gust, perquè aquest tipus de jugadors en qualitat, si no tenen la pilota, pues no lluïssen, i ahir Jaume Durà va intentar tot.
2: Bueno, pues el balanç que hem fet a la pretemporada del València, que va finalitzar a nit, en eixa victòria davant l'Hèrcules, en eixa protagonisme que també han tingut els canterans. I ara, com diem ja, pues a mirar al debut de la Lliga, una Lliga, una nova temporada, la 2026-2027, que comença este cap de setmana per alguns equips, com el Llevant, l'equip de la ciutat d'ací de València, que començarà davant l'Espanyol, però ja dic, nosaltres esperarem a la pròxima setmana, ahir se partí el dissabte davant el Celta de Vigo, i ja dic, ara, pues, quan torna l'equip, que serà el dilluns, al treball, als entrenaments, pues ja, pues, a preparar-se bé i arribar en les millors condicions a ixe partit, perquè ara ja, com diuen, comença a l'hora de la veritat i els primers tres punts en joc. Fem ara una pausa, i ja que estem parlant dels canterans del Mestalla, del filial, que han ajudat i molt al primer equip en esta pretemporada, anem a contar-vos el fitxatge que ha fet el Mestalla, el filial del València, per la pròxima temporada.
4: Hola, soc Jesús Vázquez, escolta tots els partits en VCF Media Radio.
5: Abónate al Valencia Club de Fútbol Femenino 26-27. Campaña de abonos hasta el 20 de septiembre. Con un 20% de descuento para los abonados de la temporada pasada, socios VCF y los menores nacidos a partir del 14 de agosto de 2010. Junts, juntes, la vostra veu, la nostra força. Abónate al Valencia Club de Fútbol Femenino en valenciacf.com. Abono válido para los partidos de la Liga F y Copa de la Reina en el Antonio Puchades. La historia no acaba, continúa. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. Los pies de los jugadores del Valencia Club de Fútbol están en las mejores manos, las de Podoactiva. ¿Y los tuyos? ¿A qué esperas? Estudio biomecánico de la pisada, plantillas personalizadas, quiropodia, cirugía del pie, la tecnología más avanzada del mundo y los mejores profesionales para cuidar de ti. Pide cita en Podoactiva Valencia, calle Valle de la Ballestera 52B o en Podoactiva Paterna, calle Mayor 2. Consulta las condiciones especiales para socios y abonados.
6: Podoactiva, proveedor oficial de podología y biomecánica del Valencia Club de Fútbol. Los podólogos de nuestros jugadores y también los tuyos. El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
7: VCF Radio, la Academia.
8: Amunt València.
2: És l'anunci, que ha fet l'Acadèmia per a, bueno, el nou fitxatge del filial del Mestalla, Roman Davis, ja que estem en la setmana de l'eclipse solar, pues ahí, pues els nostres companys de l'Acadèmia que han volgut jugar i aixina pues han presentat el nou lateral dret del filial del Mestalla, Vicent.
3: Exacte, bueno, és un jugador, Roman Davis, que estarà, bueno, recordem que és edat 2008, és a dir, que estarà a cavall entre Juvenil i València Mestalla, el lateral veneçolà que ve de Universitat Central de Venezuela, de la Lliga Venezolana. És un jugador prou polivalent en ese carril dret, d'anada i tornada, en molt recorregut. Ha sigut internacional en les categories inferiors de Venezuela, inclús sent sub-20, tenint 18 anys. La veritat que també ha disputat un mundial en la selecció sud-americana. Pues per ara, Roman Davis, veurem com s'adapta a l'equip, però ja diguem, ha començat a entrenar en el Mestalla, s'està adaptant i a veure si demà el podem veure sobre la gespa.
2: Un Roman Davis que... En les primeres declaracions, així a UCF Media, ho ha dit molt clar. És un somni poder vindre així a l'Acadèmia del València.
9: No, bueno, un sueño. La verdad es que siempre había esperado esta oportunidad y llegar de parte del València fue una locura, una cosa increíble. Bueno, aprovechar todo lo que me brinda el club, el apoyo, las instalaciones y bueno... darle lo mejor a ellos también. Me han tratado muy bien, he conocido a personas increíbles en Valencia, muy bien, la verdad es que el calor se nota, pero hay que acostumbrarnos, la verdad es que es una ciudad muy linda, muy bella, y tengo mucho por conocer y que darles a esta ciudad. Le quiero aportar corazón, garra al equipo, ganas también defensivamente y ofensivamente, y dar siempre el 100% de mí. Diría que como lateral soy un jugador polivalente y con gran ida y vuelta. Me han aportado toda la confianza, el apoyo y las instalaciones. Bueno, a nivel grupal, la verdad es que aportarle al equipo y llegar muy lejos en el torneo. Y a nivel individual, llegar al primer equipo y consolidarme. Cuando vi que llegó la oportunidad, vi los referentes que habían pasado, venezolanos, españoles. Y obviamente me salió Miku, que es una referencia para la selección y la Liga Española y el fútbol nacional en Venezuela. Y bueno, la verdad es que siempre tengo esa referencia en mente. Siempre llevarse lo bueno, tener experiencias por delante. Y nada, seguir creciendo como jugador y persona. Los primeros entrenamientos los he pasado muy bien con mis compañeros, con el cuerpo técnico, el staff. Me han brindado mucho apoyo, el calor se nota, pero siempre dar lo mejor ha sido una gran experiencia. Y tener en cuenta que todos los entrenamientos se juega algo. No es nada de relajarse, siempre es al 100%. He pasado por la selección sub-15, sub-17, sub-20 de Venezuela, gracias a Dios. Y he jugado en el Deportivo Miranda y en UCB. Mi plan, mi idea, mi sueño es seguir creciendo como jugador. El Valencia es un gran club al cual siempre quise formar parte y aquí estoy.
2: Roman Davis, el nou lateral dret del filial del Mestalla per la pròxima temporada, complint un somni i recordant pues, també el que va ser davanter del València, també veneçolà, Miku Fedor.
3: Pues sí, a Miku Fedor, el jugador que va tindre ese bagatge en Paterna, després també el veig ser en alguns partits en el primer equip, va fer carrera en primera divisió espanyola, en la Lliga, el jugador veneçolà que, com deia Ara Román, pues se fixe en els referents que ha tingut entre Veneçuela i la Lliga Espanyola, Lluís Micu, que va tindre aquesta participació així en el València, i un Román Davis, que aplega per a sumar al València Mestrella i al Juvenil. Jo crec que el veurem pues, més en dinàmica de filial, però recordem que és edat juvenil, així que ell se comodi que pot ajudar als dos equips. Ara mateix el València, que en aquesta lesió de Miguel Monferrer, pues, té com a laterals naturals en plantilla a Miguel Monferrer i també ara a Román Davis, però ja diguem, a cavall en ICE Juvenil i València a Mestalla.
2: I Vicent, demà podrem veure ja en ICE partit per temporada que té el Mestalla, sí, en el Puigcerdà davant el Nàstic de Tarragona, el debut de Román Davis, no?
3: Clar, Robi, tu i jo venim d'una setmana en la que el Puigcerdà s'ha estat sold out, inclús el dia de l'eclipse, front al Teruel, front a l'Hèrcules, i ara queda, i s'ha dit de no hay dos sin tres, pues queda el llenazo per a veure el València-Mestalla el dissabte a les 8 de la vesprada, front al Nàstic, en el Antonio Puigcerdà, entrada lliure, podeu entrar tots els que vulgueu fins que se complete el foro, que és poc probable, però ojalà hi haurà posto per a tots. I un València-Mestalla que, clar, comença la Lliga el 6 de setembre. Encara li queda al conjunt d'Òscar Sánchez i abans d'aquest debut frontal Mallorca B en la jornada 1 en casa, en la ciutat esportiva de Paterna, en el nostre Antonio Puigcerdà, pues té 3 partits de pretemporada. Primer, el dissabte front al Nàstic, després, el 22 d'agost, front al Collano, en ese memorial emotiu de Fernando Martín, i després, el 29 d'agost, front a l'Orihuela.
2: Bueno, pues demà, un nou partit de pretemporada per als d'Òscar Sánchez, per al filial, en ixa possible debut, ixa possible estrena del recent fitxatge del lateral dret veneçolà, Román Davis. I anem ja en l'actualitat del València femení, que avui ha presentat la seva campanya de renovació d'abonaments per al retorn a la Lliga F.

0: la història no acaba. Continua junts. La vostra veu, la nostra força.
1: Capitana del València femení, Pauleta Sancho, que ha presentat ixa campanya de renovació d'abonaments de cara a la pròxima temporada, el que serà el retorn a la Lliga F, per així per l'Antonio Puchades, pues van a passar les millors jugadores, els millors equips, i així va estar el nostre València femení, Vicent.
2: El València femení, que inicia este 14 d'agost fins al 20 de setembre la seva campanya d'abonaments per a la temporada 26-27. Ho fa en un 20% de descompte per als abonats del València en esta temporada passada com a premi per estar apoyant a mort al València en esa segona divisió. Pues ara hem tornat al puesto que ens mereixem, a esa Lliga F, a primera divisió, i pues el soci VCF, que té ese descompte del 20%, el que significa que els preus aniran des dels 48 euros fins als 80 per a les renovacions i socios VCF. I si te vols donar d'alta per a disfrutar del millor futbol femení en esta temporada 26-27 en les xiques de Miquel Crespo, pues de 60 a 100 estan els abonaments tota la temporada. La veritat que és un molt bon preu per a tots els partits que hi ha, però teniu tota la informació en la nostra web. I per tercera temporada consecutiva, també important, l'abono va estar assignat a la localitat elegida, tant en el pla de renovacions com el de noves altes.
1: Bueno, pues des d'avui i fins el 20 de setembre, com vos hem contant, ho anirem recordant així cada dia en informatiu, ja te pots abonar al València femení i vindre així a l'Antonio Puchades a veure pues, al València femení en el seu retorn a la Lliga F. Un València femení que el seu pròxim partit de pretemporada, recordem, Vicent, el tindrà la setmana que ve davant el París Saint-Germain, abans de lo que serà el trofeu TM Grupo Inmobiliario, el partit de presentació del València femení és en el Puchades.
2: Exacte, però un moment, Robi, molt ràpidament, els plaços de renovacions i noves altes, del 14 d'agost al 1 de setembre serà la renovació d'abono assegurant la localitat del curs passat, del 19 d'agost al 20 de setembre el període per a noves altes i del 2 i 3 de setembre el període per a canvis de localitats. Així que la València de Miquel Crespo, que ja prepara esa tornada a la Lliga F, ho farà front a l'Alavés el 30 d'agost i pues, bueno, abans té ese partit del PSG i el trofeu UTM frontal Newcastle femení, antes de medir-se a Alavés, que ja es va enfrontar contra elles en la segona divisió i ara és el torn en Lliga de Ferrovi.
1: Bueno, pues això en quant al València femení. Anem a acabar este informatiu també en l'actualitat social de la Fundació del València, perquè ja sabem els pobles de la quarta edició de la Ruta d'Art Urbà que organitza pues, la Fundació del València. Montcada, Serra, Manises i Ontinyent van a ser pues, els pobles que ja diem acolliran ixa quarta ruta d'art urbà de la Fundació del València, que ha tingut pues, molt d'èxit en ixos murals autènticament espectaculars que se poden veure en tots ixos pobles. Pues ara també tindran ixos murals del València Club de Futbol, Montcada, Serra, Manises i Ontinyent. Ara també s'obre el procés per a que els artistes que vulguin pintar ixos murals. Arribem al final d'este informatiu d'este divendres 14 d'agost. Ho deixem així. A partir del dilluns ja s'incorpora Víctor Barea així a l'informatiu del València i així estarem i així continuarem ja en lo que serà la setmana del debut de la Lliga, el València, dissabte 22 d'agost, Mestalla, València, Celta de Vigo, bon cap de setmana.
3: Torna a escoltar este contingut a iVoox i Apple Podcast. Han escuchado una reemisión del informativo. VCF Media Radio. La radio del sentiment. Van a escuchar una reemisión del Partit del València.
1: Este es el 11 del Valencia que vol guanyar sí o sí Osasuna en la porteria de Macedònia. Stole Dimitrievski. Defensa banda dreta, torna a la titularitat el portuguès Thierry Rendal. Parella avui de central, el suís que està en un molt bon moment, Erai Xomert. I el basc Unai Núñez, la banda esquerra per al de sempre, per al capità, per al de Pedreguer. José Luis Gallà, centre el camp, el doble pivot, anem a veure, però segur estarà l'argentí Guido Rodríguez, acompanyat per Filip Urić o Javi Guerra. Les bandes per a l'Argi Ramazzani, el belga, el sevillà Luis Rioja i dalt el nigerià Sadiq Umar. Par de Osasuna, Alessio Lichi en la portería, Sergio Herrera en defensa, Rosier Catena, Errando y Javi Galán, Lucas Torró, Moncayola, centro del camp, Rubén García, Raúl Moro, Les Mandes, Víctor Muñoz y Budimir Chilveral, Cántabre, Adrián Cordero, Vega, Trachuda, Pelvar, Martínez González. Ahí está Víctor Barea, el homenaje a Scampions.
4: Ahí tenemos a los jugadores del Valencia Club de Fútbol posando con ese trofeo conseguido con la selección valenciana. Son 5 de los integrantes de nuestra academia que han recibido el cariño y el aplauso del Camp de Mestalla en la previa de este choque. Se proclamaron recientemente campeones en la categoría del Campeonato Nacional de España con la selección valenciana. Y ahora a seguir triunfando en los respectivos equipos de nuestra academia.
1: Bueno, pues ahí está el homenaje a esos jugadores de la academia que se van a programar campeones de España sub-14. Y ahora va a haber minuto de silenci en record y per la memoria de Julio Marco Vidal, abonat y soci del València en més de 50 anys i que ens ha deixat en estos últims dies.

0: El millor de VCF Media.
1: Hola, benvolguda abuela. Mira què anava a dir-me a mi, que estaria així contant del món sencer la passió valencianista de ma abuela Trini. Va néixer el 1935 i sempre deia que, junt de son pare, des de ben menudeta, escoltava el València en una ràdio que tenien. Era tot un privilegi en aquella època. De menut, sempre contava que hi havia una època en la que les dones acompanyades dels homes entraven gratis i que s'esperaven ella i un grup d'amigues i quan veien un grup d'homes entraven darrere, fent com si foren les dones, perquè no tenien diners com per a comprar les entrades, però per veure al seu València el que fera falta. Vas inculcar a tots els teus fills i nets eixe sentiment i en disfrutar de grans moments valencianistes junts, fins que el metge va dir-te que no te tragares el passe, però tu li deies que no, que el València era la teva vida. I ahí estaves, lluitant contra el càncer i contra tots els rivals que s'enfrontaven al nostre València, amb un somriure d'orella a orella cada vegada que cantaven gol, amb totes les nostres forces. Quan vares tornar a recaure, el primer que tornaves a preguntar va ser si podries seguir anant a Mestalla. I el metge te deia que el primer era la teua salut, que no havies de posar-te nerviosa ni fer cap esforç i tu on estaves. A mi el València me dona vida, doctor. Ma abuela era de traca. A més, absolutament totes les nits s'adormia soltant coses del València. Era indispensable perquè el dia següent, quan ens vèiem, debatíem sobre l'actualitat del València. Recorde l'últim partit que vam anar a Mestalla. Va ser el partit de llegendes a Mestalla. Quin dia tan màgic! Quan ja estava molt maleta i tenia que vindre el metge a comprovar que estava bé, que no estava desorientada ni res, li preguntava que si se'n recordava l'any que va néixer. I ma abuela deia, ui, això és molt difícil. Pregunta'm per l'alineació del València que te la dic de carrereta. Estos Nadals li vàrem regalar la maqueta de Mestalla i al vore-la li donà un abraç dient: ai, el meu València, com el vull jo. No he conegut ni coneixeré a ninguna persona que duga tan a dins el València. Per a mi, el sentiment valencianista és ma abuela. El dorsal número 12 és el de ma abuela. Des del cel no deixes animar mai. Amb un València.
0: El millor de VCF Media.
2: Hola, soy Fulquier. Si queréis, podéis seguir los partidos del club en la radio oficial. Chao, un abrazo.
3: Bona vesprada. Els parla Mestalla. La meua gespa. L'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en aquest estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna. I que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
0: València Club de Futbol. Amb el racisme, tolerància cero.
4: Hola, soy Gemma. Sigue todos nuestros partidos en la Radio de València.

0: El millor de VCF Media.
1: Llego al Valencia por haber parado en una pizzería. Se había terminado de concretar mi traspaso al Junior de Barranquilla. Faltaba firmar unos documentos. Y a la vuelta me detengo en una pizzería a comprar pizza justamente de un amigo y me dice, oye, dice, he visto por la televisión que te vas al Junior. Dice, si hubieses hablado con un compadre que tengo, dice, hubiese hablado por ti en Valencia. Dice, y entonces me contó que era el mismo representante que había llevado Fernando Morena. Inmediatamente dice, ¿quieres que lo pregunte? Dice, sí, pregúntale, le digo. Y nada, ahí lo preguntó. En ese momento se trasladó a mi casa el representante, Sergio Araquelian. Habló con Alberto Toldrá. Alberto Toldrá habló con Roberto Gil. Y no tuvieron la menor duda en esa misma noche en llegar a... en que todos llegásemos a un acuerdo. Yo conocía los dos sitios. Es decir, tanto había jugado en Barranquilla como había venido aquí dos veces en un trofeo naranja y en la despedida de Saura. Y Valencia siempre para mí tuvo algo muy especial, al margen de que el equipo en aquel momento había descendido. Me guié por un instinto de corazonada, de que iba a salir todo bien. Tuve muy plena fe y confianza en la gente que se puso en aquel momento al cargo de todo eso y cuando llegué aquí terminé de firmar mi contrato y vi lo que había, vi la maquinaria cómo estaba estructurada y me encantó. Fue uno de los mejores años. Yo siempre digo, tengo la suerte de haber ganado muchos títulos como Copa Libertadores de América, la Copa América con la selección absoluta, ligas en Uruguay. Pero el año del ascenso es que fue muy especial. Éramos prácticamente una familia. Una familia que una parte se dedicaba a tratar todo el tema económico, otros el tema deportivo. Al principio veías el estadio un poco vacío en los primeros partidos, pero poco a poco ves cómo se iba llenando, ves cómo te iban implicando y al final teníamos prácticamente estadio lleno casi todos los partidos, ¿no? El ascenso era, digamos, la culminación, lógicamente, a todo el esfuerzo que se había hecho y a todas las ganas de querer estar ahí, ¿no? La gente nos volcaba, nos tiraba, nos empujaba hacia adelante, ¿no? Y entonces el año del ascenso fue algo espectacular, donde disfrutábamos todo. Disfrutábamos del juego, disfrutábamos de la afición, disfrutábamos de todas las circunstancias que se estaban viviendo. Y sí que nos sentíamos con la sensación de haber cumplido con el deber que habíamos iniciado desde principio de temporada, ¿no? Que era volver al equipo a donde debería, lógicamente, pertenecer, a Primera División. La temporada siguiente, en Primera, arrancamos bien, se hicieron buenas cosas, pero el problema es que a lo largo del tiempo las lesiones fueron castigando. Hubieron varias bajas y el equipo quizás no tenía esa estructura como para solventar una serie de desajustes, ¿no? Y entonces se pasó un poquito mal, pero luego a final de temporada, digamos que se recuperó un poco y salió adelante. Que esa fue cuando, bueno, destituyeron a Di Stéfano y luego Roberto Gil fue quien cogió el equipo de cara al final de temporada. Luego ya a la siguiente vino Espárrago, que el equipo además se estructuró con una serie de fichajes que se notaron que nos hacían falta del año anterior para tener esa solidez de cara a todo a lo largo de la temporada y la verdad que las cosas rodaron muy bien. Y bueno, en un año salimos terceros y al siguiente año salimos segundos, ¿no? Éramos un equipo muy regular, ¿sí? No éramos un equipo que arrollase, pero éramos un equipo regular donde igual en casa ganábamos 1-0, 2-0, 2-1, pero fuera conseguíamos muchísimos puntos también porque éramos de una dinámica muy buena y las ideas estaban claras, ¿no? Con Di Stéfano había mucha complicidad en todos los aspectos, ¿no? Y además, como él nos daba la libertad de poder agarrar y poder resolver nuestras situaciones, es decir, jamás entrábamos en una alineación, pero evidentemente sí que hablábamos que a una media parte estamos fallando en esto, aquello, lo otro, es decir, te daba la posibilidad de hablar, ¿no? Y entonces él sacaba sus conjeturas, hacía su estructura y eso nos ayudaba muchísimo, ¿no? por ejemplo, yo al segundo partido hablé con Di Stéfano. Hablé con Di Stéfano para preguntarle a Alfredo, ¿cómo marcamos en los córner? ¿Cómo nos, en el medio de la cancha, creo que nos estamos molestando porque jugábamos en un 4-4-2. Digo, ¿por qué no pasamos a un rombo y yo por detrás, Arroyo derecha y subiré a izquierda y Fernando media punta? Digo, y nos vamos a sentir más cómodos. Dice, nene, decía él, yo los pongo. Y a partir de ahí, ustedes hagan lo que quieran. Dice, ¿vos te crees que a mí me decía alguien dónde te...?
0: La salud valencianista a VCF Radio.
2: Obrim secció de la Fundació Te Dona Vida. Tenim un dels representants dels servicis mèdics de l'Acadèmia del València per a que ens parlen d'alguns assumptes que poden ser d'interès vostre. Avui un tema interessant. El dia no convida a parlar del fred, però, doctor Aliaga, què tal, com estem? Bona vesprada.
3: Hola, bona vesprada.
2: Bueno, el fred està allà al costat i n'hi ha que protegir-se. Ja dic que avui el dia no ha acompanyat per parlar del fred, perquè bueno, hem estat per damunt dels 20 graus i la gent dirà, anem a parlar de fred? Pues sí, anem a parlar de fred perquè bueno, a partir de diumenge diuen que baixen molt les temperatures, no?
3: Això és el que s'ha publicat i donat que és un tema que a nosaltres ens afecta prou perquè són moltes les consultes que fem al llarg de l'hivern per este... diguem, problema i que afecta realment moltes vegades a hores d'entrenament dels deportistes, doncs crec que és important parlar-ho.
2: Bé, doncs anem a parlar d'eixe fred, d'eixes coses que venen sempre vinculades en el fred. Evidentment, fa fred, estem fent esport a l'aire lliure, estem fent esport en esta època de l'any en la que ja pues, a partir de les 6 de la vesprà ja és de nit, n'hi ha molta humitat i evidentment és més fàcil refredar-se. Així que d'aquest assumpte anem a parlar en el dia d'avui i esta és la primera de les preguntes que tenim per a vostè.
4: Hola, soy Mario y quiero saber por qué nos constipamos.
3: Bé, n'hi ha un cúmul de circumstàncies que totes juntes són les que acaben afavorint aquesta circumstància. El primer que tenim que saber és que la majoria de quadros als que denominen refredats estan associats a mecanismes, a microorganismes de tipus virus que estan en l'ambient i que també estan alguns en la flora nostra habitual i que per certes circumstàncies del clima o de la nostra immunitat interna totes aquestes circumstàncies favoreixen que puguen créixer de forma desmesurada en el nostre cos i organitzar una sèrie de problemes que són els que nosaltres qualifiquem com catarro comú, com refredat, que en funció de cada persona després pot evolucionar a un simple quadre o banal o pot evolucionar a una complicació com pot ser una infecció bacteriana o pot ser una complicació en una persona al·lèrgica que pugui tindre una rinitis associada a un asma, etc. El cap és molt ampli, però bàsicament s'han de quedar en que n'hi ha una circumstància infecciosa de tipus víric, que n'hi ha un component climatològic, a vegades natural o a vegades, després ho parlarem, artificial, i n'hi ha una immunitat personal que per qualsevol circumstància pot haver-se alterada i que favoreix que aquests microorganismes creixin.
2: Per exemple, si estàs a baix de defenses, més fàcil constipar-te o refredar-te, no?
3: Efectivament, en aquest aspecte de les defenses és una de les coses que ens agradaria parlar.
2: Molt bé. Anem, per tant, amb més qüestions vinculades al que pugui ser refredats en aquesta època de l'any. Una segona pregunta, també per aclarir conceptes.
5: Soc Izan, vull saber si és el mateix un refredat que una grip.
3: No és el mateix, en què pugui tindre una sintomatologia semblant. El tipus de virus que ocasiona la grip és un virus diferent al virus que ocasiona els catarros. I diguem que és un virus més complicat i que el quadre associat a la grip pot engreujar-se molt més que el d'un catarro comú. Per això normalment n'hi ha vacunacions per la grip perquè pot ocasionar més problemes i realment no s'ha aconseguit una vacuna per als refredats, primer perquè n'hi ha diversos microorganismes involucrats i segon perquè realment la immunitat que creen no és tan gran com per poder assegurar que no vas a tornar a caure, perquè hi ha altres circumstàncies que són de les que hem parlat.
2: Així que diferència entre la grip i el refredat. Sempre se diu el refredat pues, té menor durada o pot prolongar-se en el temps. La grip sempre se parla d'allò de una grip se cura en 7 dies medicant-se o 7 dies en el llit, és a dir, el mateix. Anem precisament en una qüestió vinculada en com abordar el que puguen ser la forma, no?, de tractar una grip. Tercera pregunta.
6: ¿Son útiles los antibióticos para curar un constipado?
3: En principi no. Com hem dit, estan associats a quadres de microorganismes de tipus víric que no tenen cap resposta a l'antibiòtic, d'acord? Sí que pot ser útil en el cas de complicacions, quan ja tenim quadres d'amigdalitis associats o un quadre de sinusitis associat perquè ha hagut una hiperproducció de mucositat i s'ha acumulat en algun lloc del cos i això, si no se pot alliberar, se pot infectar. Aleshores pots i deus donar un antibiòtic, però de principi el quadre catarral no deu de tractar-se en antibiòtic.
2: Anem amb la següent pregunta, que va, evidentment, vinculada amb esta. Quarta pregunta.
7: ¿Qué medicamentos nos pueden ayudar a evitar un resfriado?
3: Esta es la pregunta del millón, perquè les receptes i receptes que es fa en una consulta per quadros catarrals, per tratar el moc, per tratar la tos, per tratar el dolor de gola, el dolor de nas, són milers i milers. Efectius? Pues depèn molt de les persones. Sí que tenim una xicoteta classificació en la que podem dir una medicació de tratament simptomàtic pot ser el tractament amb el paracetamol o l'ibuprofeno, que són medicaments que sabem un més analgèsic, l'altre més antiinflamatori, en funció de lo que tinguem a la vista. Després, medicaments que es poden apoyar, que bàsicament són els mucolítics, els expectorants, en funció de la sintomatologia. Els antitussius, que són uns medicaments que la majoria d'ells no solen tindre massa efecte i que entendim a cada vegada els metges receptar-los menys. I després està tota la medicació d'apollo. La medicació d'apollo inclou moltíssimes substàncies. A mi m'agradaria que quedara dins del tractament l'aporte de vitamina C com un facilitador de la immunitat personal, de la millora de les mucoses i d'altra sèrie de, i que així el tenim pràcticament natural i no fa falta ni medicar-la.
2: Sempre s'ha dit, bueno, me vull allò meu dia, te menges una taronxa al dia i no te refredes.
3: Exactament, o un suc de llima, en un poc de mel. Després podem trobar apoyo en substàncies que ens favoreixen la respiració, com els eucaliptos o els baos, que també es fan nostres àvies, que tot ve des d'allí i realment funcionen. I després tindre molt en compte que gran part de nostra immunitat passa per una bona hidratació. Si les mucoses estan ben hidratades, poden resistir molt millor l'atac d'un d'aquests microorganismes i realment gran part dels refredats que nosaltres veiem en la pràctica nostra així en la ciutat esportiva, si fèrem una vista en arrere per a veure on estava la causa principal, de vegades no és tant el canvi de clima que pot ser, però moltes vegades està enllaçat en un defecte en la hidratació de les persones. Per això insistim sempre molt en això, també.
2: Pues mira, això és interessant, no? N'hi ha que beure contínuament, això que se parla de 2 litres d'aigua al dia, aproximadament, per a estar ben hidratat i per a, pues, en aquest cas, pues, no refredar-se. També un bon consell que vos dona el doctor Aliaga. Estem parlant, així, en aquesta secció de la Fundació Dona Vida, de com actuar quan tens un refredat i què és exactament un refredat, però ara jo crec que aquesta pregunta per acabar és una de les claus. La cinquena pregunta en el dia d'avui.
8: Soc Omar i vull saber com es pot evitar un refredat.
3: Pues, esquemàticament, vos el vaig a dir tal com hem parlat. Hem d'estar ben hidratat, hem de prendre molta vitamina que ve enllaçat, perquè tu, si tenim la sort que tenim així de tindre bones taronges i bones llimes per fer bons sucs, el suc de taronja i de llima és ric en vitamina C i a més de portar aigua aporta la vitamina que te va ajudar. Hem de tindre molt de cura en els canvis de temperatura. Avui en dia l'eixida dels vestidors sol ser un moment clau per tindre una entrada de procés, perquè sabeu que allí l'aigua calenta i el vaho, tota la humitat que n'hi ha en obrir la porta, tot això es modifica i passem al fred, i n'hi ha que tindre molt de compte en eixir ben sec i que la roba estigui ben seca, en ràpidament anar a casa i estar i anar ben abrigadet, perquè...
2: I en el moño també. L'altre dia estava veient així enfront una mare que estava en el secaor, en el eixugacabells, al xiquet, i estava donant-li, perquè clar, tenia el moño un peliu llarg, i clar, i si has d'entrenar, te dutxes, i si és en el moño manyat, pues el constipat està ahí.
3: Hem de tindre sempre en compte que l'exercici físic és un dels elements de merma de la immunitat més important. Vull dir, tu quan acabes un entrenament, el teu cos està treballant de valent, i la teua immunitat no està per a esperar qualsevol tipus de bitxo que li vinga. Entonces és un moment en què s'aprofiten, d'acord? Si ràpidament, primer, evitem el possible que tinguem aquest canvi de temperatura brusco que genere un canvi ambient dins de la persona que aprofite aquest virus per infectar-nos, pues millor que millor.
2: Molt bé. Bueno, pues ahí teniu una sèrie de consells de com evitar refredar-se, de com actuar en el cas de que tingues un refredat, un constipat, i bueno, pues a partir d'ara, quan vinga el fred, ara quan vinga este diumenge, a abrigar-se, a seguir estos consells que ens dona el doctor Juan Aliaga, i a tractar de fer que al llarg de l'hivern no n'hi hagi molt de refredat.
0: Connecta't al sentiment. Connecta't a VCF Media Radio.
9: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
0: ¿Quieres cuidar de tu salud de forma natural? En Herbolario Navarro velamos por la salud natural del Valencia Club de Fútbol. Y también queremos cuidar de ti. Disfruta de nuestra alimentación ecológica. Productos sin gluten, cosmética natural y fruta y verdura de proximidad. Descubre nuestros complementos alimenticios, infusiones y vitaminas para alcanzar tu mejor versión. Visítanos en nuestras tiendas físicas o encuéntranos en herbolarionavarro.es. Herbolario Navarro, cuidando tu salud natural para que sigas disfrutando del fútbol muchos años más. ¡Amunt!
10: Valencianistas, soy André Almeida. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació de Dona Vida, aquesta secció que posarem en marxa fa unes setmanes, gràcies a la Fundació del València Club de Futbol, gràcies també als integrants del cos mèdic de l'Acadèmia del València, que cada setmana pues, tenim una cita perquè ens ajuden a tindre una millor visió del que és fer esport per als nanos, per als majors, per als pares també, consells útils que vos van donant per a, bueno, pues per a, ja dic, per a tindre una millor experiència esportiva a nivell que siga, eh? I també pues, pensant si esteu així en l'Acadèmia del València o si esteu en qualsevol altra acadèmia, que hi ha coses que són vàlides per a tot el món. Hem estat parlant al llarg d'estos dies de nutrició, hem estat parlant també d'altra sèrie de qüestions sanitàries i en el dia d'avui volíem parlar d'altra sèrie de qüestions que també són molt importants en un camp de futbol, perquè, bueno, què fer, per exemple, si hi ha un xiquet i comença a xorrar el nas de sang? És correcte això que tradicionalment se diu, no? Pues has d'alçar el braç contrari del forat per on te xorra el nas. Pues bueno, pues anem a preguntar-li i anem a fer també que el doctor Álvaro Sala ens ajude a respondre també les vostres preguntes per a saber què fer en determinades coses en quant a primers auxilis en un camp de futbol. Doctor Álvaro Sala, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas esperada.
2: Buenas esperada, Gonzalo.
1: Bueno, y gracias por estar así una semana más en esta sección de la Fundación Dona Vida, que per ser, bueno, ya diem que té molt de ressò, molt de recorregut també en la gent que ho escolta i que li ho diu també a vostè.
2: Correcte, correcte. Hi ha un veterà del València, que l'altre dia vaig coincidir amb ell i me va dir que va sentir-nos i lo del tallar les ungles, pues lo va sentir i ja se lo fa el seu xiquet.
1: Clar que sí, que hi havia que tallar-les més en recte que no fent correcte. La curva perquè si no te fes el unyero, no?
2: Correcte,
1: correcte. Correcte. Bueno, pues la gent que esteu ahí i que pues, són consells que són útils i ja diem, pues, per el dia a dia, especialment per al que té a veure en la pràctica de l'esport, en la pràctica del futbol en este cas.
2: Sí.
1: Avui diem, parlem de primers auxilis, que també són molt importants en un camp de futbol perquè, bueno, així en l'Acadèmia del València hi ha un cos mèdic que conformeu diversos integrants, que esteu sempre pendents de tots els avals, però hem de pensar que no sempre en un camp de futbol pot haver un metge, pot haver un sanitari, no?, que puga tirar mà en un moment donat, i bueno, això poden donar moltes circumstàncies.
2: Correcto, así es fundamental, porque sí que es verdad que nosotros tenemos un equipo médico con enfermero, dos médicos, cuatro fisioterapeutas, por lo menos en la academia, pero te puedes encontrar en cualquier escuela de fútbol o un campo, sea entrenamiento en partido, que no haya ningún sanitario y por lo menos dar unos consejos de qué hacer y qué no hacer en ciertas circunstancias o lesiones que pueden surgir. De hecho, la intención es que a los entrenadores de la escuela también les demos unos conocimientos básicos de primeros auxilios y que pueden serles muy útil.
1: Bé, pues anem, doctor, si està preparat en la primera de les preguntes.
3: Hola, soy Gonzalo. ¿Qué se debe hacer ante un golpe de calor o insolación?
2: Pues mirar, cuando hay una insolación o un golpe de calor, es una situación que puede ser peligrosa y grave. Y de actuar inmediatamente. ¿Por qué? Porque el niño o el adolescente puede llegar a perder el conocimiento. Entonces, cuando aparece un golpe de calor, el jugador se siente muy caliente, puede estar rojo, hiperémico, puede referir dolor.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació te dona vida per a parlar de salut i sobretot d'hàbits saludables per a futbolistes, per a xiquets de l'acadèmia, per als pares, per a tots, jo diria que per a tots, perquè la veritat és que esta secció està sent pues, molt instructiva, molt educativa, molt formativa i sobretot està agradant moltíssim, que això és l'important. I avui anem a parlar amb el doctor de l'acadèmia, Juan Aliaga, sobre les vacunes. Doctor Juan Aliaga, bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada, Robi.
1: Les vacunes, per a què serveixen, com utilitzar-les, són molt importants, eh?
2: Sí, com ja sabeu, sempre que arriba la tardor, des de les estaments governamentals, ja sabeu que solen començar les campanyes de vacunació generals contra la grip. Ja sabeu que dentro de la població que tenim, hi ha certes poblacions d'especial risc, la gent major, la gent que té algun problema de salut, i jo inclouria dins dels grups la gent que practica esport, com ja parlarem després, si mos ho pregunten. I entonces la vacunació en aquest grup de gent és molt recomanable. Nosaltres des dels serveis metges pensem que és una bona oportunitat d'aprofitar aquest moment, aquesta campanya que estan fent des de la conselleria, per assenyalar, encara que siga breument com fem així, els principals coneixements sobre aquest tema i en això intentar fomentar entre els xavals de l'acadèmia la pràctica tant de la vacunació general, que saben que hi ha un calendari que més o menys es segueix, com de certs hàbits que són fonamentals perquè tota la immunitat, les defenses que tenim pròpies, puguen estar a un nivell acceptable per evitar en lo possible tot el resto d'infeccions que no anem a poder acudir en aquestes vacunacions.
1: O sea, les vacunes també són importants per als esportistes i en este cas també per als futbolistes del València, així que és de l'acadèmia. Doctor, anem allà a les preguntes.
2: Anem-hi.
1: Primera pregunta.
3: Hola, soy Xavi Pascual Alfonso y quiero saber para qué son las vacunas.
2: Bueno, en concepte general, una vacuna és un producte que s'obté actualment des dels laboratoris que porten part d'un producte biològic patògeno. Normalment són bé bactèries, bé virus, inclús està intentant ser fer-se en alguns paràsits, com el paludisme, la malària, i aquests productes inoculats en la persona, tant de forma oral com en forma subcutània, o inclús algunes intramusculars, provoquen una resposta immunitària del cos que el que vol és intentar que aquest virus o aquesta bactèria no infecte mai a la persona, és a dir, donar-li un escut contra la possible presència a posteriori d'un agent patògeno que li pugui incloure una malaltia important.
1: Doctor, podria passar, perquè a mi m'ha passat, que m'ha vacunat de la grip i als dos dies ha tingut una grip de por.
2: Sí, podria passar. A veure, sabeu que n'hi ha certs tipus de gripe, n'hi ha diversos serotipos. Normalment el que fa les vacunes establix quines són les cepes més patògenes d'aquesta temporada i se fiquen aquestes, però podria ser que casualment tu agarres una altra o que el que tu has agafat no és una grip, sinó que sigui un gran catarro associat al treball que està fent aquesta vacuna en el teu cos i que has baixat un moment les defenses perquè estava treballant en un altre assumpte i pues, has que s'ha agarrat un gran catarro paregut a una grip.
1: Pues això me va passar. Però bueno, segona pregunta.
4: Hola, soy Diego y quiero saber si todas las enfermedades tienen vacuna.
2: A día de hoy, no. Sabeu que n'hi ha un calendari vacunal que segueixen des de pediatria tots els xicons. Són la majoria malalties importants, com pot ser el sarampió, com pot ser la rubeola, la parotiditis, totes aquestes malalties que nosaltres passàvem de jovenets i que ara intentem evitar que se passen perquè no perquè no siguin lleus, la majoria de nosaltres les han passat i no han tingut problema, però està reconegut que totes elles tenen certes complicacions, algunes d'elles mortals, que hem d'intentar evitar, i per això són les campanyes de vacunació. S'han salvat moltes vides en això, i realment ja sabeu que hi ha campanyes de gent que està a favor, gent que està en contra, que si són químiques, que si són... la veritat és que està demostrat que és una tàctica absolutament positiva i que cal de afavorir-la sempre que es puga.
1: Tercera pregunta.
5: Hola, soc Lucas. Vull saber si n'hi ha que vacunar-les de totes les malalties.
2: Hauríem de vacunar-nos de les malalties que ocorreixen en el nostre mitjà habitual de vida. N'hi ha moltes més vacunes que les que n'hi ha en el calendari vacunal actual. I, de fet, el que passa és que són malalties que potser ocorreixen en determinats llocs del món on nosaltres pues, no tenim accés. Casualment, nosaltres ens ocorreix que en els xavals pues, solen viatjar a països d'Àsia, països de Sud-amèrica, on hi ha certes malalties endèmiques que tenen vacunació i que nosaltres així no en tenim i que no estan incloses en el calendari vacunal. I les vacunes les anem a ficar soles puntualment quan anem de viatge.
1: Quarta pregunta.
6: Hola, soy Reyes y quería preguntaros cómo influye el deporte en nuestras defensas.
2: Una activitat física intensa és de veres que favoreix la nostra salut, però les nostres defenses probablement són les víctimes de tota aquesta salut, perquè és de veres que l'exercici dona una certa defensa, una certa baixada de les defenses a nivell general. És per això perquè nosaltres insistim molt en els temes d'higiene, perquè evidentment els nanos quan acaben d'entrenar, si no tenen una cura en portar una higiene adequada, són més susceptibles d'agarrar xicotetes infeccions.
0: Els millors gols a VCF Ràdio.
7: Favor Diego López, Hugo Duro es buena, pero Fran Pérez, ojo Fran Pérez, encara Fran Pérez, gol.
8: ¡Vamos!
7: El del empate, Fran Pérez, gol.